0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues
1: hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

d'haver predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Mestres i professors tornen avui a fer vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes AFAC ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions que es mantenen per avui dimarts. La presidenta de l'AFAC, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit i retreu al govern que no mou.

0: sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Tot i donar suport a la vaga, Gasull també reivindica la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
1: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto al foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
2: La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya entre aquest any i el que ve per ampliar el seu negoci de defensa. Amb aquest augment de plantilla, l'empresa superarà els 5.000 treballadors a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys.
1: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols en participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors.
2: La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la zona franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on se suprimiran 110 llocs de treball. El 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
3: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
2: A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys, cosa que...
1: Esports. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
2: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
4: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts. Dimarts 12 de maig. Avui engeguem el programa. De fet, l'he fet despertar una mica més aviat del que és habitual, a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Com portes ser, això com de sempre. Matinar a les 5 del matí, Eloi?
1: A veure, m'ha sonat estrany, eh, quan m'ha sonat el despertador d'aquella hora, però no passa res.
0: No passa res, hem connectat...
1: El que faci falta.
0: Volem connectar amb tu abans perquè per aquesta tarda s'espera un canvi de temps pronunciat, Eloi.
1: Sí, és una tarda, serà una tarda inestable i, de fet, un dia fins i tot una mica traïdor perquè el matí serà esplèndid. El matí farà sol, pujarà la temperatura, encara a molts llocs arribarem als 20-25 graus com aquests últims dies, però al migdia gira la truita i començaran a aparèixer grans nuvolades en molts llocs de Catalunya que acabaran espetegant tempestes, i a més, tempestes fortes que poden deixar més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. On seran més fortes?
0: Exacte.
1: Sobretot a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona i a les comarques de Girona. Però en realitat pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Potser hi haurà alguns llocs que passaran per alt. Entre Barcelona, Lleida, alguns d'aquests punts podrien arribar a passar per alt, però la resta pot arribar a ploure i a més pot arribar a ploure amb violència, amb alguna tempesta forta, amb alguna calamarsada, pedra, i a partir de demà es manté la inestabilitat. Baixa la temperatura i continuaran els ruixats, les tempestes a moltes comarques, sobretot al nord-est. A partir de demà ja concentrades al nord-est, divendres una altra baixada de la temperatura, amb noves tempestes, fins i tot neu al Pirineu, sí que és una setmana...
0: Caramba! Una setmana que sembla que en comptes d'anar cap a l'estiu tornem cap a l'hivern, Eloi.
1: Clarament, fem un pas cap endarrere un mes i mig, o dos gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, el missatge que enviem als oients a aquestes hores del matí és que no ens en refiem del temps que ens trobarem aquestes primeres hores d'aquest dimarts 12 de maig, perquè això canviarà radicalment, eh?
1: A partir del migdia veurem créixer unes torres, uns núvols en forma de torre a molts llocs de Catalunya i seran aquests els que es convertiran en tempestes durant la tarda.
0: N'estarem pendents, doncs, al llarg d'aquest matí. Eloi, ens escoltem d'aquí mitja hora. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Bé, doncs ja ho sabeu, alerta a tots els que ens esteu escoltant en aquests moments al programa, perquè hi haurà aquest canvi de temperatura que ens acaba d'alertar ara mateix l'Eloi Cordomí. Un matí assolellat, però a partir de mig matí, migdia, tot això començarà a canviar. Mentrestant, saludo la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Avui a Calafell el sol sortirà a les 6:39 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 23 minuts.
0: Lara García, tornada directament de Bilbao. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui em permetreu que comenci amb una cita de Maya Montero que diu: somriu-li sempre a la vida encara que no et somrigui ella a tu.
0: Escolta'm, per cert, com va anar el concert de l'Oreja de Van Gogh?
2: Doncs jo t'he de dir que fantàstic.
0: Ah, sí?
2: Va ser 2 hores meravelloses. Jo vaig anar diumenge, no dissabte, que és el dissabte es van fer famosos tots aquests clips virals. Jo vaig anar diumenge, va ser xulíssim, van canviar la setlist, va ser meravellós, ella estava emocionada,
0: plorant. La setlist és la llista de cançons, eh?
2: Sí, la llista de cançons del concert. Va ser xulíssim.
0: Perquè, clar, el primer dia de concert ens vam quedar una mica de pedra escoltant...

0: diumenge ja no la va encantar, saps? O sigui, va anar fatal.
1: Menys mal, menys mal.
0: Les dues o tres que van sortir fatal dissabte, diumenge les van canviar per cançons seves dels primers àlbums. I van quedar molt bé.
1: Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia, li puc fer una pregunta a l'Ara García. En alguna cançó tu vas deixar de cantar i per tant vas escoltar amb atenció la capacitat d'afinació de Maya Montero?
0: Ho vaig fer amb dues. Amb Mariposa, que és una que canta ella així molt solo, sense la banda dins l'escenari. Ella va afinar moltíssim. I a Muñeca de Trapo també, perquè és la meva preferida, i vaig dir, jo vull veure com canta aquesta, i li van quedar fantàstiques. Tinc els vídeos i després els ensenyo.
3: Devia estar molt nerviosa.
0: Estava molt nerviosa, i ella perquè mateixa no, ho va dir diumenge.
3: Jo us he de dir que he recordat molt Matiners quan vam posar un dia un vídeo del moment assajant.
0: Clar.
3: I no ho fèiem gaire bé,
1: ho vam estar comentant.
0: No, no, i dissabte jo crec que va ser un drama també.
2: I que tothom es pot equivocar, vull dir, també pot haver desafinat un dia.
0: Totalment, jo crec que van ser els nervis del primer concert. O sigui, va ser bastant tremendo, però és que ella, tu la veus als vídeos, està tremolant. I diumenge estava molt més suelta, va parlar molt més amb el públic, cantava, plorava, s'emocionava, vull dir, crec que va trencar una mica els nervis d'allò del primer concert.
1: Veurem com va aquest inici de gira de l'Oreja de Van Gogh, i si no repeteix, doncs... el que vam escoltar en el primer dels concerts. Bé, li donem cor del matí de dimarts amb la guitarra més poderosa del món de la música. Sempre porta ulleres de sol, uns pantalons estrets que segur que li deuen tallar la circulació, i el més important, una maleta carregada de números 1. Els Matiners, sempre, sempre tenim un lloc per ell.

0: Fly Away, un dels grans èxits de Lenny Kravitz. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però de l'any 1998, l'artista va publicar el seu disc Five. Va ser un àlbum importantíssim a la seva carrera perquè Kravitz va incorporar tecnologies digitals modernes com els sintetitzadors. A més, l'àlbum incluïa grans èxits com ara I Belong to You, American Woman o aquesta que estem sentint. Tampoc li van faltar premis Grammy. Una, la millor interpretació vocal de rock masculí, el 99 per Fly Away, i el 2000 per la seva versió d'American Woman, afegida també a la reedició del 1999. En resum, Five va ser l'àlbum que va consolidar Lenny Kravitz com una icona del rock modern, demostrant la seva capacitat d'evolucionar. Així doncs, tot preparat per arrencar el matí, sentiu-vos unes rockstar al més pur estil Lenny Kravitz, que el dimarts tot just acaba de començar i només per això ja paga la pena sortir del llit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 13 minuts, un cafè i a saltar del llit. I què passarà avui a partir de les 6 del matí, Maiol Roger?
2: Doncs mira, mentre els oients puguin gaudir del poc sol que ens donarà el matí o del sol que ens donarà el matí, hauran d'estar al cotxe, els que vinguin a Barcelona, perquè hi haurà problemes, bastants problemes de mobilitat. Avui, primera gran jornada de la nova tongada de vagues d'educació i, per tant, serà un dia complicat a la mobilitat per accedir a la capital. Aquest matí hi ha diversos talls previstos que us anirem explicant a mesura que vagin succeint i també tindrem, doncs, les dues versions del conflicte, o dues de les grans versions del conflicte, la consellera d'Educació, a qui la trucarem una mica abans de les 9, i a Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat amb més representants i un dels convocants d'aquesta vaga. Després, parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, perquè és, ell presentarà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, el gran acte.
0: És molt creient, el Xavier Pérez Esquerdo.
2: Sí, i li han encarregat una de les parts d'aquest acte, li preguntarem com ha anat tot aquest encàrrec i tot el que ens pugui explicar sobre el que farà, perquè tot el que rodeja el Papa és secretisme. I també parlarem amb l'exministre i sociòleg i una de les eminències mundials, Manel Castells, que passarà pel matí de Catalunya Ràdio per la cadira de Lara García, que també és una eminència mundial en àmbits diferents. I també hi passarà Sílvia Pérez Cruz, que afina una mica més que Lara García, i depèn del dia que Maya Montero. Depèn del dia per la Maya, no per la Sílvia Pérez Cruz,
0: que clar,
2: afina
0: clar.
2: Cada dia, evidentíssimament.
0: Sílvia Pérez Cruz és una meravella, a veure si també explica aquesta trobada amb Rosalía i el somni que va tenir... Vaja, vaticinant el que podria ser o el que ha acabat sent el nou disc de Rosalía. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, arribem pràcticament a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem? Bon dia.
3: Bon dia, doncs mira, aquesta matinada ens han fixat molt, ens ha quedat molt atenció, un teletip que parla d'un curiós estudi que ha fet la University College London. A veure, faig preguntes, eh?
0: A veure.
3: Llegeixes?
0: Sí.
3: Escoltes música?
0: Sí.
3: Vas a museus?
0: No tant.
3: Doncs compte, perquè fer aquesta mena d'activitats artístiques et pot allargar la vida.
0: Ah, a veure, un moment, parlem-ne d'això.
3: A veure, els investigadors d'aquestes...

0: activitats culturals que feien i uns canvis químics que apareixien a l'ADN i que influeixen en l'envelliment biològic de les persones. És a dir, conclou que les persones que feien o participaven en activitats culturals amb més freqüència semblava que tenien un ritme d'envelliment més lent, i el concret en un 4% més lent.
1: Gens malament, eh?
0: I que tenien, a més, una edat biològica més jove que els que no participaven en activitats culturals.
1: Per tant, haurem de llegir més, haurem d'escoltar més música i anar a més museus.
0: Tot el que sigui fer això, home, va bé. I, de fet, aquesta mena d'estudis, o aquest estudi, s'afegeix a una sèrie d'investigacions que s'estan fent sovint al voltant d'aquest tema i que constaten que fer activitats culturals redueixen l'estès, això pot ser evident, però també fan disminuir les inflamacions i funcionen per prevenir els riscos de patir malalties cardiorrespiratòries o cardiovasculars a uns nivells comparables amb els de fer esports.
1: Ai, vaja, apa, quina porta has obert també aquest matí. Ara la gent dirà, em desapunto del gimnàs per anar a escoltar música.
0: Per anar a la biblioteca.
1: I anar a la biblioteca o anar al museu.
0: Que és més barat.
1: Gràcies, Àlex. Fins ara. Adéu. I seguim. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè sabem que els Beatles tindran el seu primer museu a Londres, concretament a l'edifici de Savile Row, al centre de la ciutat, on el grup va gravar el disc Let It Be, el seu últim àlbum. El museu no obrirà les portes fins l'any que ve, però els fans de la banda de Liverpool ja es poden registrar a la pàgina web per aconseguir entrades per visitar-lo.
1: I aquest matí de dimarts, de què parlarem poc?
3: Doncs de la nova oportunitat per anar a viure als Alps i a sobre cobrar. Es veu que estan buscant 12 voluntaris, a veure si us interessa, que vulguin anar a viure 4 setmanes seguides als Alps italians. Volen viure en un refugi que es diu Nino Corsi, al Parc Nacional de l'Estelvio, i els voluntaris doncs participarien en un estudi que el que vol fer és analitzar l'impacte en la salut que tenen les persones que viuen en altitud i que normalment, això sí, viuen al nivell del mar. Els criteris de selecció, a veure si us interessa. Uf. Els 18 als 40 anys, homes i dones, i en aquest cas s'han exclòs les persones que siguin fumadores o esportistes d'elit.
4: També ho ets.
5: Jo també ho soc.
4: També ho ets.
3: Clar, d'elit.
5: Sí, sí.
3: De moment ja han rebut...
1: No, d'elit.
3: D'elit. De moment ja han rebut 160 sol·licituds, es veu que va anar molt i molt bon ritme, i l'estudi el que fa és partir d'una premissa que és viure a 1.500 metres d'altitud podria tenir efectes protectors davant de malalties cardiovasculars i de certs tipus de càncer.
1: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 18 i 40 anys, no fumeu i tampoc sou esportistes d'elit, podeu participar en aquest estudi. Mentrestant, una bona notícia per engegar el matí, Lara.
6: Que per primera vegada, després de més d'un segle, es podrà visitar l'últim habitatge original de Gaudí que queda a la Casa Batlló de Barcelona. És a la tercera planta de l'edifici, fins ara havia estat habitat per descendents directes de la família Batlló. I ara, després de 3 anys de restauració, s'obrirà al públic. A més, l'espai estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques, si ho voleu llogar, ho podreu fer. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única que ha arribat a l'actualitat amb un grau d'autenticitat excepcional, diuen els experts, perquè ha conservat l'essència de la vida domèstica que va concebre Gaudí a principis del segle XX.
1: Les imatges que ja corren per internet, per X, en aquest cas n'he vist un parell, és espectacular.
3: Molt.
1: És espectacular el pis. Per tant, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure. Quina meravella viure allà a la casa.
3: T'ho diràs.
1: Allà amb unes vistes fantàstiques, perquè una gentada, també t'ho dic, al centre de Barcelona.
3: Sí, però quin privilegi.
1: Sí, això sí. Vinga, va, motius per sortir del llit. Parteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit seria saber que ens espera un altre dia de trucades brossa o fraudulentes al mòbil. No hi ha manera d'aconseguir que no ens truquin més per oferir-nos promocions comercials de tot tipus i sovint pengem directament sense ni tan sols contestar. Doncs, segons publica el diari Segre, els experts aconsellen no tallar la trucada abruptament. Si ho fem, els operadors automatitzats reben el senyal que el nostre número és potencialment receptiu, però que està temporalment inaccessible, i per tant és probable que ens tornin a trucar. Els experts recomanen que responguem i deixem clar que no ens interessa el que ens proposen, i a més, a l'estat existeix la llista Robinson. Si ens hi inscrivim, estem manifestant el desig de no rebre comunicacions comercials d'entitats amb qui no tinguem cap contracte.
1: Doncs escolta'm, un bon motiu, també t'ho dic, Jo em vaig apuntar a la llista Robinson i des que ho vaig fer han desaparegut les trucades,
3: sí?
1: En tinc, vaja, un 95% menys de les que rebia diàriament. És fàcil, us apunteu i us estalvieu que us truquin. És més, quan et truquen sempre pots...

0: Home,
1: et dic ara que pengen més ràpid que lent. Moment a aquestes hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar a 6:15, per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
2: Doncs amb la reina Letizia.
1: Oye, ella,
2: amb la reina Letizia i David Summers de Los Hombres G.

0: que fa anys que mantenen una amistat estreta, eh? Ell mateix explica que és una dona simpàtica, qui tuiteja, amb qui parla com una amiga i a vegades diu que s'oblida de qui és cadascú. La reina ha anat diverses vegades als seus concerts i, de fet, les seves filles sempre els ha inculcat l'amor per la música.
1: Aquesta amistat que hem llegit aquestes últimes setmanes, de fet, aquests últims dies, entre la reina i David Summers. I el cor també batega amb Jesús Vázquez.
2: Sí, perquè ha confessat una decisió important de la seva vida, que ha deixat de prendre alcohol des de fa uns mesos, tot plegat, va dir, mentre està a punt d'estrenar-se com a presentador del nou programa de televisió espanyola que es farà el dia 16 de maig, que es diu La Casa de la Música. Deia això.
3: Hago mucho deporte y que hace como 6 meses he dejado de beber alcohol. Es una decisión que... Nada, no.
4: ¿Y eso por qué?
3: Porque quería cambiar de vida, porque ya me he bebido todo lo que me tenía que beber. Y mi hígado se merece una recompensa y un, vamos, se merece un trono de todo lo que me ha aguantado, porque he sido muy travieso y muy gamberro de joven y de no tan joven. Entonces he decidido probar la vida sin. Y escucha, me está gustando. Invito a todo el mundo a que lo pruebe.
1: Doncs cada vegada hi ha més persones que s'uneixen a aquest moviment, que fa molt temps que estem sentint ja, de persones que abandonen l'alcohol.
0: Fantàstic.
1: I passa molt amb generacions joves, que cada vegada hi ha alguns sectors de la generació més jove que deixen de beure alcohol. I aquí Jesús Vázquez, que també s'apunta a aquesta moda. Que, sí, ell és jove, està guapíssim. Està guapíssim.
0: Molt, molt, molt.
1: Quins sons deixa la ràdio, va?
0: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jimmy Jam, conegut per colar-se en esdeveniments esportius. I vam recordar com una vegada va arribar a alçar una copa amb els jugadors del Barça.
5: I clar, jo anava de bon rotllo i començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa, la copa de...
6: Sí, sí, no, estic veient les fotografies que m'has fet arribar.
5: Ah, sí?
6: Tots els jugadors del Barça, veig que aixeques la copa, sí, sí.
5: La copa no l'aixecava ningú, en aquell moment ja vaig donar senyal de possible...
6: Sí, sí, davant de tothom et vas colar.
5: Sí, sí, però la copa ningú l'aixecava, i vaig agafar, és que em fas una foto molt, molt natural tot, no? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
1: 7 minuts, 2:15.

0: daurada del pop espanyol que passava tal dia com avui.
1: Doncs un 12 de maig del 2009 moria a Madrid Antonio Vega, ho feia als 51 anys, era el tercer dels 6 germans i ja des de ben petit destacava i molt. De fet, en el documental Pòstum, la mare d'Antonio Vega explicava que tenia un coeficient intel·lectual del 130, això també li provocava doncs, un caràcter molt seu, molt i molt complicat. Diuen que va començar a estudiar tres carreres diferents, arquitectura, física i aeronàutica, però l'artista el que va fer va decidir volcar totes les seves capacitats en la música. Tot i això va enganxar-se a les drogues i això doncs, el que li va provocar va ser un deteriorament físic però també mental important. A veure, això sí, se'l recordarà sempre per ser un dels grans compositors d'aquest país i la veu d'una generació com a mínim.
0: Recordant avui la figura importantíssima a la història de la música espanyola d'Antonio Vega i a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 12 de maig, la lluna camina pels últims graus de peixos i això ens posa en una freqüència més sensible, més intuïtiva, més connectada amb l'art, la música i el món emocional. Però compte, perquè el contacte amb Venus a bessons pot omplir el dia de paraules, missatges i estímuls. I quan hi ha massa soroll fora, costa escoltar el que passa dins. Avui, doncs, bon dia per comunicar, sí, però sense perdre el centre. Posa música, escriu, escolta't i no ho vulguis entendre tot amb el cap.
0: Tampoc haurem d'entendre, millor dit, el canvi de temperatura d'avui, saps?
1: Quina mandra,
0: ara tornem enrere. Avui volia treure el nòrdic.
3: No pots.
1: Jo el vaig treure i estic passant un fred. Jo el vaig treure i torno a tenir la manta a sobre.
3: Sí, sí.
0: I vosaltres, oients dels matiners, encara teniu el nòrdic posat?
1: Truqueu-nos.
0: Mentre...
1: Obrim telèfons.
0: Qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs poca cosa avui. Avui al món només fa anys el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que en fa 29.
0: Lara, el món
1: és així.
0: De gent coneguda. Diu, avui només fa anys.
1: Avui només 12 de maig.
0: Molta gent que fa anys avui.
1: Ningú més. Que truquin, si hi ha algú que truqui. Ah, sí, sí, si hi ha algú, cantaríem.
0: Això estaria molt bé, 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentrestant, Frenkie de Jong, només.
1: Sí, Frenkie de Jong, que esperem que el celebri molt content després d'haver guanyat la Lliga, no? Vull dir, segur que està contentíssim.
0: Quants
1: en fa? Gran aniversari, en fa 29. Ah, molt bé.
0: Només 29.
1: Només 29. És l'única persona que avui fa 29 anys.
0: Gràcies, Lara.
4: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ells també són únics, és la música de Coldplay, mentre molts de vosaltres encara esteu d'aquesta ressaca emocional després de la celebració ahir de la Rua dels Blaugrana pels carrers de Barcelona. Viva la vida de música de Chris Martin i companyia.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem des de primera hora la primera jornada important de la vaga de mestres i professors. Ens visitarà el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castells. I a les 11 entrevistarem la cantant Sílvia Pérez Cruz. A la tarda farem Superdimarts amb Lídia Heredia i repassarem la Crònica Negra amb Rebeca Carranco. A més, ens visitaran parelles protagonistes de la gran cita de 3CAT. Al Catalunya Nit parlarem del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, amb el seu director Poldo Pomés i la guionista Lídia Panelo. També connectarem amb l'escriptor Eduardo Mendoza, amic personal de Gimferrer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 12 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
1: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus.
1: I els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: L'alto al foc a l'Iran penja d'un fil.
1: Així ho ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que està decebut amb la contraproposta del pla de pau que els ha fet arribar.
3: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105.
0: I alerta, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
1: En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot del concurs per la guerra a Gaza.
0: Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions, que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, la multinacional tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Un acte que s'ha fet aquesta nit al MANAC i que ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduardo Casanova.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui.
1: Hi ha prop d'una quinzena de títols en participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson.
0: I unes 750.000 persones van omplir ahir els carrers de Barcelona per seguir la Rua dels Campions.
1: El Barça va oferir i celebrar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
0: Gràcies. Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts, aquestes hores del matí. Saludo Marc Jurado, molt bon dia, Marc.
6: Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Doncs avui és d'aquells dies de foto amb una temàtica canalies a la majoria de portades. Fotografia els diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça i ens quedem amb el titular de l'avantguàrdia. Els carrers seran sempre del Barça, del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 1.500 llocs de treball a Catalunya.
7: De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos, i sobre la vaga d'educació, però entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura, de l'USTEC, que diu, amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta.
6: A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus des del Collanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de portada del País per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans.
7: I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van portar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: I avui als articles d'opinió i editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
7: L'Ara dedica l'editorial a la vaga d'educació d'avui i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
6: Davant del calendari d'aturades dels docents previst, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
7: I avui als articles d'opinió encara hi té un paper molt destacat a la Lliga del Barça. El periòdico i La Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per l'equip.
6: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
7: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues en els últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i també amb ombres ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
6: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
7: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric de la trobada, sinó alguna cosa, diu, més reveladora, que és evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
6: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
7: Mentrestant, a El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
6: L'economista assegura que Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte a l'economia global.
0: Quan passen ja 7 minuts a 6:15, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Amb la Sílvia, com cada dia, repassem també la premsa digital, on hi ha feina de sobres, a veure.
8: Doncs el sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaba la feina, admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV, el gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
0: Canvi a l'edat dels Legos.
8: Sí, saps les caixes d'aquell 4... De 4?
0: Sí,
8: 99.
0: Sí.
8: Doncs ara és de 4 a més 100.
0: Ah.
8: Almenys temporalment.
0: Molt bé.
8: Amb l'augment de persones centenàries, cada cop més se li feia aquest retret a l'empresa danesa, ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough ha fet 100 anys, doncs Lego li ha fet una picada d'ullet i ha canviat el límit d'edat de joc fins a més de 100.
0: Doncs
8: ara no hi ha límit.
0: Està molt bé, perquè clar, si tens 100 anys, què vol dir? Que ja no pots jugar.
8: Home, t'he de dir que depèn quines peces. Ni amb 100 ni amb 40.
0: Exacte. A no ser que vulguis perdre visió en menys d'una setmana. El pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
8: Doncs mira, fer una cerveseta amb les companyes. Veus? I fumar unes cigarretes, cosa que admet, això sí que ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys, va ser de les primeres infermeres formades a l'Escola de la Generalitat, ho recull el Nació.
0: No podria jugar al Lego, estava pensant ara.
8: Home, abans ella, no, ara ja sí.
0: Però diu fins al 100, no? En té 100.
8: No, més 100.
0: Ah, més 100. Ah, val, perdó.
8: Ara ja està límit.
0: Un barri de Badalona, protagonista mundial?
8: Sí, el barri de Llefià ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre molts altres. Ho llegim a La Vanguardia, l'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor, en ple cor del barri. Ha estat un lloc, punt de trobada dels joves d'aquest barri.
0: Aquestes hores del matí, de fet, hem connectat ja amb l'Eloi. Només començar el programa a les 5, perquè Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Bon dia, bon dia.
0: Avui ens espera un canvi de temps important, eh? No ens hem de refiar del que ens trobarem aquestes primeres hores d'avui dimarts.
9: Sí, sí, sí, si volem aprofitar el sol, aprofitem-lo fins a la una del migdia, perquè tindrem un temps esplèndid fins llavors, amb sol a tot arreu. El que passa que a partir d'aquella hora, o fins i tot una miqueta abans, començarà a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes, i a més en tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya, però les més violentes segurament a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, però també el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona, aquí se n'esperen d'importants. A més, poden anar acompanyades de calamar-se, de pedra, fins i tot en alguns casos, i tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. Com que fins a la una farà sol, doncs encara tindrem valors de fins a 24-25 graus, i després, a partir de demà, ja comença a baixar perquè es manté la inestabilitat, es manté el ruixat, sobretot cap al nord i nord-est, dimecres, dijous, i fins i tot divendres podria baixar encara més la temperatura.
0: Vaja, que si hem fet el canvi d'armari, recuperem algunes de les nostres dessuadores...
9: Sí, sí, sí, hem de buscar una cosa per passar la setmana, perquè notarem la davallada.
0: Estava pensant...
9: No tant al centre del dia, però vaja, a partir de divendres sí que es notarà tot.
0: Al cap de setmana tenim alguna previsió, Eloi? És a dir, aquest pot remuntar una mica la temperatura o no?
9: Sí, el dia més fred serà divendres.
0: Val.
9: I llavors al cap de setmana no hi haurà tanta inestabilitat i es recupera una mica la temperatura.
0: Bé, doncs pendents també d'aquest canvi de temperatura, com ens estaves comentant, a partir d'avui al migdia. Gràcies, Eloi.
9: Fins ara, adéu-siau.
0: Ai, Marta, ja pots tornar a posar el nòrdic a lloc.
10: Ai, mira, això és una mica de mandreta.
0: Va, escolta'm, t'abraces el coixí i ja està.
10: Sí, sí, sí, quin remei.
0: Jo tenia les sabatilles d'hivern també dins tancadetes, ja amb les xancles.
10: Jo, a més, ahir vaig pensar, quan serà moment de posar-se les primeres sandàlies?
0: Doncs de moment ens haurem d'esperar.
10: Perquè sempre estic pendent de...
0: D'aquell dia.
10: Quan vegi algú que les porti, ja el dia següent les agafo jo.
0: Doncs de moment t'hauràs d'esperar una mica, el que no podem esperar més és a repassar alguns apunts culturals ara mateix. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs mira, parlant d'aquesta casa, perquè queda molt poc pel cap de setmana del 3CAT en viu, que es farà, recordem, del 30 al 31 de maig a l'Anella de Montjuïc, i avui us volem recordar una mica què passarà allà. Hi haurà, per exemple, podreu veure un espectacle en directe del Polònia, al mateix escenari també hi haurà Llucià Ferrer, que farà un càsting, atenció, per buscar nous concursants per la trapa amb Si Pots, també tindrem l'APM amb Joel Díaz, o Col·lapse amb Jordi González, que atenció, farà una entrevista encadenada,
0: sí,
10: no?
0: Sí.
10: I llavors s'aniran entrevistant els uns als altres totes les cares conegudes d'aquesta casa del 3CAT. Hi haurà Elena García Melero, Mari Pau Huguet, Toni Cruanyes, Francesc Garriga, Ariane Oltra, Gerard Romero, vull dir, passarà moltíssimes cares.
0: Molt bé, estarà molt bé, estarà molt bé.
10: Per allà, pel plató de Col·lapse, jo crec que serà molt xulo, i recordeu, aquell cap de setmana també hi haurà un programa especial del Cuines, en aquest cas amb col·laboració del públic, i el que no surti d'aquí o la Torre amb Albert Riera, doncs també es farà en directe. Tot això, recordeu que són espectacles que seran gratuïts, però l'aforament és limitat, i per això, doncs, si ens esteu escoltant en aquesta hora, necessiteu una invitació que podeu aconseguir a la pàgina del 3CAT.
0: Mare meva, aquest 3CAT en viu, quantes sorpreses que us trobareu de tot l'univers del 3CAT amb tots els rostres de la tele i de la ràdio. Per tant, ja ho sabeu, com us estava dient la Marta, podeu aconseguir aquestes invitacions a través de 3CAT en viu. Què més tenim? Vam!
10: Doncs avui dia important a Canes, perquè recordem que arrenca el festival de cinema més important del món, i on aquest any, molts anys, ja ho hem anat explicant, però el cinema català és un dels grans protagonistes i a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. Ho seguirem, ens ho explicarà el cap de Cultura de Catalunya de Ràdio, Marc Garriga, que és especialista també en cinema, i el tenim ja instal·lat allà a Canes, i ens podrà explicar què està passant en aquell moment des del Festival de Canes.
0: I també volem parlar de la People in Rec. Altres cites anuals a Barcelona, una altra festa solidària també.
10: Una festa solidària que es va celebrar ahir al MNAC. La gala la va presentar Sílvia Abril i Toni Acosta. Va reunir prop de 800 persones amb moltíssimes cares conegudes. Hi va haver actuacions d'Amaral, també de Joan Dausà. I en aquesta edició, per primera vegada, la Fundació va entregar el Premi Solidari People in Red Barcelona. Se li va atorgar a Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta, pel que van dir, en projectes com Silencio Sidosa, i recordem que aquest any Casanova va fer públic que conviu amb el VIH, i per tant també una bona iniciativa donar-li aquest premi i aquest reconeixement.
0: Que per cert, he de dir-te que la tarda vaig estar mirant a Sidosa el documental de Casanova i del Jordi Évole. Val la pena mirar-lo.
10: Sí?
0: Molt interessant, sí.
10: Que xulo.
0: Està molt bé, molt recomanable. Ahir, jo i el Roger, per cert, encara estem de ressaca de la Rua i Blaugrana del Barça per aquesta lliga, per aquesta esperada lliga. Molts culers ho van estar celebrant. Et proposo fer un joc, ara que aquestes hores movem el dial de la ràdio, amb en Jan Soteres, de tres moments importants del món del futbol que segur que t'emocionen. Ja veuràs. Bon dia, Jan.
11: Bon dia, matiners. Ahir que es va fer la rua amb motiu del títol de Lliga del Barça, movem el dial per recuperar els millors moments d'algunes celebracions blaugrana, com per exemple aquest de l'alemany Bernd Schuster des del balcó del Palau de la Generalitat en guanyar la Lliga del 85.
12: Yo quiero decir gracias a todos vosotros porque para mí habéis ganado la mitad de esta liga y por eso yo me gusta tirar la copa a vosotros. Gracias.
11: Oh, aquest moment mític de Pep Guardiola després de guanyar la primera Copa d'Europa l'any 92.
13: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí.
11: I acabem amb l'exentrenador neerlandès Frank Rijkaard al Camp Nou, celebrant la Lliga del 2005 i pronunciant en un català perfecte «Sou collonuts».
14: Estem molt contents que el Barça hagi guanyat el títol. Els jugadors i tot el planter ha fet una feina molt gran, molt bona. El públic ha estat fonamental. Moltes gràcies. Sou collonuts.
0: Moments de històrics, de figures també imprescindibles de la història del...
15: Va, ja parlarem amb el Jan, perquè això de posar Bernd Schuster, que va acabar del Madrid, que va acabar al Madrid, doncs ja ho parlarem.
0: Jo crec que era un dels noms que més recordava quan era petit, que m'importava poquíssim el món del futbol, i el Schuster és un d'aquests que, mira, que el recordo.
15: Doncs ja el pots oblidar.
0: En falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí a Venezuela. Falten també 14 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bona nit, matiners. El mes de maig és un mes molt important pels veneçolans per demanar a Déu una bona temporada de pluges, i per això celebren la Cruz de Mayo, un seguit de festes religioses amb moltes creus i moltes flors.

0: El dia principal és el 3 de maig i els carrers s'omplen de persones que decoren grans creus amb milers de flors, deixant una estampa amb molts colors i molt festiva. Durant la resta del mes les veneren per demanar una bona temporada de collites i per agrair l'any anterior. Amb el pas dels anys, la festa s'ha convertit en una celebració de la cultura local amb molta música, molts cants i, sobretot, molta, molta gastronomia. Ara ja ho sabeu. Que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Veneçuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Molt bon dia a tots els que feu el primer cafè del dia amb Catalunya Ràdio. Ja sabeu que a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Sí, és el segon també.
1: Home, i tant,
2: i
1: també.
2: I amb nosaltres fins als cafès que vulguin i ja gairebé fins l'hora del vermut. Avui per explicar-vos aquesta primera jornada important de l'última tongada de mobilitzacions de mestres i professors que complicarà la mobilitat, l'accés a Barcelona sobretot aquest matí, i també recordem que hi ha vaga a les aules, per tant veurem què passa també a totes les escoles. Tindrem a les dues o dues de les grans parts del conflicte a la consellera Esther Niubó i a Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, que és el principal dels sindicats que convoca aquesta mobilització o aquesta tongada de mobilitzacions. Després també parlarem de les novetats de l'antivirus i d'aquest positiu espanyol que ahir es va confirmar, i parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, que presentarà i dirigirà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, l'acte de Montjuïc. Aviam què ens pot explicar del seu contacte amb el Vaticà i del poc que ens pugui dir de per on anirà l'acte. Tindrem a l'exministre Manuel Castells i a Sílvia Pérez Cruz, no junts, sinó separats, en aquest estudi de Catalunya Ràdio, per fer el matí d'avui.
1: A partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. I arriba el moment de la dada Maiol. Tornem a la rutina. Lara García, Marta Viana també preparada. Us convidem també als oients que ens esteu escoltant a participar en directe. Avui de què va, Maiol?
2: Doncs mira, després de la rua per celebrar un nou títol, una dada sobre la Lliga.
1: A veure, vaya tres, li estàs preguntant ara sobre la Lliga. No tenim ni idea de futbol. Jo no sé el que és un fora de joc.
2: Quants quilos pesa el títol de Lliga?
1: La Copa?
2: La Copa. Quants quilos pesa la Copa? És tota de plata. És una...
1: Jo diria...
3: És grossa.
1: 20.
2: 15-20.
1: Va, Lara.
3: 23.
2: Doncs bastant ben encaminats, perquè pesa 18 quilos.
1: Molt bé.
3: Ens hem de felicitar.
1: Nosaltres,
3: i molt.
1: Nosaltres, el que sigui
3: bé.
1: Plata.
2: Sí, i... 65 centímetres d'alt i 60 d'ample. Es fabrica la joieria Alegre de Madrid, que és on es fabriquen tots els títols, i només te la quedes en propietat si guanyes 5 lligues separades o 3 consecutives.
3: Com?
1: No ho he entès.
2: És a dir, quan tu guanyes... Quan els equips guanyen una lliga,
1: sí,
2: no els hi donen el trofeu. O sigui, els hi donen i se'l queden un any. Saps com quan el col·le...
3: Sí? Com Eurovisión.
1: Exacte, com la corona de Miss Universo.
2: Tu només te'l pots quedar en propietat el trofeu original si en guanyes 5 en diferents etapes o 3 consecutives.
1: Val, caramba.
2: Què et sembla?
1: Home, doncs que ja que l'has guanyat te la podrien donar.
3: Doncs sí,
2: només,
3: clar.
2: Bueno, només 9 equips han guanyat el títol de Lliga i crec Madrid, que tenir-lo, el tenen Barça, Atleti del Bilbao, Madrid, i l'Atlético de Madrid ha guanyat més de 5 títols, però dubto si el té perquè aquesta normativa va canviar fa uns anys. En fi, si teniu curiositat, la Copa del Rei pesa 9 quilos i la Champions 7,5, però costa tant d'aixecar la Champions.
3: Però l'aixecarem.
2: Sí, ja ho ha dit la Mireia.
1: No veig clar jo allò de Champions aquest any.
2: Cròlies, per favor. No, aquest any ja no, perquè la final és el 30 de maig i el Barça no està classificat.
1: Va, ens ha trucat en Martí, un oient, que el saludarem d'aquí uns moments per parlar d'un dels temes importants del dia, que són el tema de treure el nòrdic o no treure el nòrdic.
2: Ah.
1: El tinc per aquí. D'aquí uns moments parlarem amb ell. Ho podeu seguir fent, ens podeu seguir trucant.
2: No, soc de mantenir nòrdic en peu fora.
1: Molt bé, això està molt bé.
3: Per regular.
1: 932017474, repassarem si els oients aquest matí ja tenen el nòrdic tret o encara l'han deixat posat.
4: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
6: Frena el feixisme espanyol i català.
5: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
7: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
5: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
6: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí, i
5: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola, Anna.
8: Hola.
4: Amb Ricard Ostrell.
8: Rufiti. Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
15: Com volguem dir si volien aprendre algo.
14: Se va dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
16: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
17: Yo durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir, combustible para seguir, y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida, no por un cálculo de actor ni de estrategias de ninguna clase, sino porque entendí que, bueno, la vida son ciclos, y el ciclo que creo que hoy se acaba, que estos días se acaba, ha sido extraordinario, y una forma de honrarlo es también dejarlo ir, ¿no?
4: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. Hem estat comentant que avui hi haurà un canvi de temps important. El divendres serà el dia en què notarem més aquesta baixada de la temperatura, i us hem preguntat als que ens esteu escoltant a aquestes hores si ja teniu el nòrdic tret o encara el manteniu posat. La pregunta intensa a aquestes hores del matí.
3: Important.
1: Doncs mira, saludo el Martí des de Barcelona. Martí, molt bon dia, matiner.
18: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs amb aquesta veu tan optimista, Martí?
18: Oh, doncs mira, que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
3: Tu, ostres, tu!
1: Però quina meravella. On aneu d'excursió, Martí?
18: Mira, me'n vaig amb una colla, ens anem cap a Olesa de Montserrat, i després a partir d'allà ja no sé on anirem, ja no me'n recordo. És igual, ja m'hi porten, tu.
1: On us porti el vent, no?, una miqueta, Martí.
18: Sí, escolta'm, mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, sur.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit, o ja el tenies guardat?
18: No, és que mentre m'estava afaitant ja l'estava buscant, Sí, oh, escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta'm, endavant, tu.
1: Escolta'm, però això és una meravella. Martí, jo crec que tu no et cal el nòrdic. Deus anar tot l'any amb un llençolet i ja està.
18: Oh, no creguis, soc fredeluc, eh, durant l'hivern.
1: Sí?
18: Tinc tots els peus, i en aquell moment estic divorciat i estic sol. Ningú me els escalfa els peus, tu. És una merda, això, tu.
1: Escolta, però hem de fer una crida des d'aquí. T'hem de trobar nòvia, un rotllet, alguna cosa així, Martí.
18: Oh, sisplau, mira, si em sortís per vosaltres, de veritat us vindré a fer un petonet.
1: Veus? I escolta, com ha de ser la dona? Com ha de ser la dona?
18: Mira, que sigui sobretot simpàtica, molt carinyosa, que tingui una mica de cultura, això sí, que tingui cultura, i avui jo no la vull excessivament tampoc allò de dir una persona, no sóc excessivament exigent, però no crec que m'ho trobeu, eh?
1: Oh, escolta, però això no se sap mai, Martí.
3: No subestimis.
1: Escolta, ara de cop i volta aquí obrim un consultori al programa, i en 3, 2, 1 et trobo nòvia, i què?
18: No, et convido a esmorzar.
1: O sigui, home, esmorzar, em convides a un dinar amb una bona llagosta a la brasa.
18: Te la pago. No, a tu i al teu equip, eh?
1: Home, i tant, només faltaria.
3: Vindrem.
1: Jo sense el meu equip no vaig enlloc, Martí.
18: I tant.
1: Martí, una abraçada ben forta. Gràcies per aquest sentit de l'humor a aquestes hores del matí, que no saps com l'agraïm.
3: Oi, sí. I que vagi ben excursió.
18: Vinga.
1: Una abraçada.
18: Bon dia.
1: Adéu, Martí, adéu. I de Martí de Barcelona, en David. David, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Com estàs, David?
19: pues acostar-me un temps que no entengui més.
1: Et sento una mica malament, David.
19: Em sents malament? Vol que tregui la ràdio?
1: Sí, sí, et sento com...
3: que treu la ràdio.
1: A veure, ho provarem.
19: A veure... Em sento una millor?
1: Una miqueta millor. David, des d'on ens truques?
19: Jo truco des de Sant Adrià de Besòs.
1: Des de Sant Adrià. I escolta, m'has tret el nòrdic, tu o no?
19: No, jo no l'he tret, l'he fet el canvi. O sigui, nosaltres tenim sempre el nòrdic d'hivern i llavors el que hem fet és posar el d'estiu. Bueno, el d'estiu, el de primavera.
1: Aquell una mica més primet, eh?
19: Sí, una miqueta més primet, però ara ja ho hem de treure perquè fa molta calor.
1: I escolta'm una cosa, David, què fas d'espera aquestes hores del matí, tu?
19: Doncs jo em desperto sempre cap allà a 4:45, perquè, bueno, a part de fer coses a casa, que si tens el rentaplats, que si una secadora, que si esmorzo bé, perquè m'agrada molt esmorzar i a la tele tranquil·lament, doncs em prenc al gimnàs i, bueno, estic aquí un parell d'horeta, però després me'n treballo una altra vegada.
1: Un parell d'hores al gimnàs, eh? Cada matí ho fas, això?
19: Intento cada matí, perquè vulguis o no, tinc molt de colesterol i llavors per mirar de baixar-ho i no medicar-me, perquè no crec amb les pastilletes, doncs llavors és per això que estic aquí m'atacant mal que puc.
1: Hosti, Déu-n'hi-do, és tenir...
19: No aconsegueixo, però bueno.
1: Home, però força de voluntat i per cuidar-se, eh? Compte que...
19: No, això no falta.
1: És important, David.
19: Moltíssim.
1: Gràcies per participar també, per trucar-nos, i que vagi molt bé aquesta jornada esportiva, David.
19: Gràcies, guapo.
1: Una abraçada.
19: Gràcies, felicitats pel programa. Eh?
1: Gràcies, David, gràcies.
19: Adéu, guapos.
1: Molt bé, adéu. Escolta'm, Déu-n'hi-do, dues hores al gimnàs cada dia a aquestes hores.
3: Un referent.
1: Exactament.
3: Sí, un referent, perquè nois, nosaltres no hi anem.
1: David de Sant Adrià del Besòs, un referent. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
3: Fins demà.
1: Demà hi tornem.
3: Demà dimecres.
1: Demà, oh, i tant, i l'altre dijous.
3: I després divendres.
1: I després divendres. Tinc per què el cordomí.
20: Bon dia.
1: No, i de veritat, és que les reflexions...
20: Aquestes converses productives, eh?
1: És que són una cosa que aporten a la humanitat un altre punt de vista sobre les coses. Eloi, ho estem avisant, ho hem avisat des de les 5 del matí, que la gent no se'n refia del que passi aquest matí, meteorològicament parlant, eh?
20: Exacte, avui farà un temps traïdor, perquè tindrem un matí esplèndid. Ara, quan surti el sol d'aquí una estoneta, el veurem lluir amb tota la seva força, però això mateix serà energia, perquè després a partir de les 12 a 1 del migdia creixeran grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes, i llavors en tindrem de fortes a molts llocs de Catalunya, les comarques del nord, Girona, també el litoral de Barcelona, la Catalunya central, Pirineu, a les comarques de Tarragona, pràcticament en qualsevol lloc podem tenir tempestes fortes i violentes, amb alguna calamarsada. I en pròxims dies també anirem notant com van baixant les temperatures, no desapareixen del tot les tempestes, divendres fins i tot apareixerà una mica de neu al Pirineu, així que allò del nòrdic que preguntaves, deixeu-lo
1: el nòrdic.
20: Clarament.
1: Per si de cas. Exacte. Cordomí, gràcies, una abraçada, fins demà.
20: Apa, fins
1: que vagi
20: ara,
1: bé, adéu. Freddy, molt bon dia.
21: Què tal, bon dia.
1: Tu has tret el nòrdic o no?
21: No, encara està al lloc.
1: No el treguis, eh?
21: No, ho faré.
1: Els andorrans sempre aneu tard a treure els nòrdics.
21: Sí, exacte, ja ho dius bé, ja.
1: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem demà, que tingueu un molt bon dimarts. Bon dia, matiners.
22: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: experts amb Roger Seró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participa d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Me voy a infiltrar en una feria inmobiliaria. El caso es que hace unos meses intenté acceder como prensa en una feria inmobiliaria.
1: Fa escassos dies vam comentar aquest, el primer capítol de la nova sèrie documental d'en Carles Tamayo. La sèrie Se nos ha ido de las manos i el celebrat primer capítol dedicat als fons voltor i a les injustícies i corrupteles immobiliàries. Laia, tu anaves una mica tard, ja has vist aquest primer, crec que t'ha agradat.
2: M'ha encantat, si el vam recomanar la setmana passada, el tornem a recomanar, d'obligat visionat. El trobo increïble i que a més això es passés per la televisió pública espanyola, em sembla fantàstic.
1: I a més divertit, eh? Jo ja he vist el segon, vaig al dia, que és sobre les fake news, basant-se en dos fets d'actualitat, com són la gran apagada de fa un any i la Dana. Però, Laia, ens vols assenyalar, ja que, encara que tens pendent aquest segon capítol que et recomano molt, ens vols assenyalar que aquesta nova sèrie documental d'en Tamayo, que va només pel capítol 2, ja no s'emet per la tele, el que es diu el lineal, és a dir, la tele tradicional, sinó que només a la carta, que segurament hi ha molta gent, els que seiem aquí, que ho mirem tota la carta.
2: Però... Sí, però per això som d'una generació que ens és fàcil, però no tothom, i a mi em sap greu, i no sé per què l'han tret de la graella.
1: Si només per la tele se n'ha vist un, només.
2: Se n'ha vist un, i a més no entenc per què. Ara sí que és veritat que llegeixo un lloc que diu Televisió Espanyola aclareix per què s'ha parat l'emissió, i sí que d'ells diuen també doncs, que encara no estava a punt l'últim capítol, però en tot cas, jo crec que al final, diu, veus, la Televisió Espanyola s'ha vist obligat a canviar la seva programació de dijous amb l'estrena d'una pel·lícula protagonitzada per, bueno, per una altra d'allò, i no expliquen, o sigui, penso que és molt delicat treure de la programació un programa tan subversiu com aquest, perquè és inevitable que s'especuli amb que això ha aixecat algun moll de poll.
1: Exacte. I per això han hagut de reaccionar, però no, creus que no han reaccionat clarament a l'hora de dir el per què aquesta sèrie ja no es veu per la tele?
2: La pregunta és, hi ha un per què acceptable? És a dir, si tu tens un contracte i havies proposat de... Mira, no sé, que diguessin des d'entrada ja s'havia pactat que això seria només una prova, i si no accedia a un mínim de X audiències...
3: És que és això, però encara que hagi estat per l'audiència, jo trobo com a programadors, o sigui, fatal que ho hagin fet el després del primer capítol. Perquè vull dir, donar-li una mica més de temps, sí, i en una televisió pública encara més.
1: No és només el 2, és a partir d'ara que ja no...
2: Exacte, és a partir d'ara que ja no s'emetrà. Això és el que jo he entès. De totes maneres, per exemple, hi ha un tuit del dia 4 de maig que diu, de Bambú Produccions, que suposo que és la productora que se n'encarrega, perquè diu, registra el capítol, el de Se nos ha ido la luz, registra una gran resposta d'audiència i parla de 2 milions d'espectadors únics, 790.000 espectadors de mitjana, 9,2...
1: A la carta.
2: De quota de pantalla, sí, a la carta. No sé com... En tot cas, vull dir que sembla que les audiències sí que li donen suport. Jo crec que és un tema que hem d'anar seguint i m'agradaria també sentir l'opinió d'en Tamayo, aviam què diu ell, si és que té una opinió o vol esperar que s'acabin les emissions al contracte que té. Una mica trobo que ens falta informació, que ens ho expliquin, perquè si no és evident que és fàcil pensar que... Perquè jo te vaig trobar realment força interessant el capítol dels fons voltor. Força interessant el sentit de que s'assenyala de manera important quines llacunes té la normativa, perquè n'estan prenent el pèl, però d'una manera espectacular, i és xulíssim com... Sabeu què em va recordar? Em va recordar l'Evole dels inicis?
3: Sí.
2: Però realment amb un periodisme del segle XXI, que no es digui que no es fa periodisme i que no es fa periodisme crític, perquè realment el que va fer en Tamayo amb aquest primer capítol, per mi és de treure's el barret, veure, i reconciliar-se amb la professió.
3: És el que deies, és a dir, qui vulgui accedir als continguts de Tamayo es trobarà fàcilment,
2: sí,
3: no? Però és veritat que molta gent que no té la xarxa al seu abast,
2: mira,
3: no?
2: La gent
3: sobretot
2: que ell,
3: molta gent gran.
2: La gent que va entrevistar ell, la gent que sortia,
3: exacte,
2: en aquest programa, que no podien pagar-se
3: no
2: un pis...
3: Accés.
2: Exacte. Si no és per Televisió Espanyola de manera gratuïta, no té accés a aquests continguts. I per tant, per això és tan important que
3: la gent gran,
2: així,
3: bàsicament.
2: Sí, sí, exactament.
1: Bueno,
2: cas,
1: el dijous
2: greu.
1: Sortirem de dubtes, eh? Vull dir, si no està la graella, no està la graella.
2: No, la graella no,
1: no,
2: no
1: està previst
2: serà,
1: que estigui, eh?
2: No està previst.
1: Igualment, atents a aquest tercer capítol. Laia, mira el segon, que també està...
2: Sí, sí, sí, me'ls miraré tots, no en tinguis cap dubte.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'altra hora del compte. Avui, a Laia, un compte de Twitter que estic veient, mirant per sobre la teva espatlla el monitor del teu ordinador, veig que està tot en llatí, aquest compte de Twitter. Jo fins ara...
1: Sí, perquè no, és com per aprendre llatí.
0: Alguna vegada m'havia perdut per passejar una mica per la Viquipèdia en llatí i veig que és totalment funcional, no? Com en la llengua totalment funcional, però mai havia vist un compte de Twitter que també fos en llatí.
1: És que, clar, celebrem que avui en dia les llengües i tot en general es pot aprendre de moltes maneres. Quan nosaltres estudiàvem llatí, era el llibre de llatí i poca cosa més, perquè no hi havia internet i, per tant, doncs, tampoc no tenies masses llocs on accedia per material en llatí. I és xulo que avui en dia, si tu ets estudiant de llatí o senzillament tens ganes de practicar-lo, doncs pots accedir a moltíssim contingut, com diuen Roger, a la Viquipèdia, però també, per exemple, molts comptes de xarxes socials que fan divulgació doncs, de les llengües clàssiques, llatí o grec, no? Un d'ells és Escola Latina, que és aquest que us volia destacar avui. No és el compte amb més seguidors que parla d'això, però m'agrada perquè és així, efectivament, molt divulgatiu i des d'un... A vegades és una mica, trobo agressiu l'estètica de les xarxes i aquesta és molt, molt amigable. I la teniu tant a Twitter, com deia en Roger, com també a Instagram, Escola Latina. I el que fan senzillament és, per tots els públics, agafar frases doncs, que han dit alguns cèlebres romans, per exemple, o gent del món clàssic, i les tradueixen a algunes de les llengües que són més parlades.
0: City.
1: Per exemple, amicus omnimus, amicus nemini.
0: Un bon amic és per sempre.
1: No.
0: Què és?
1: És un amic de tothom, potser no és amic de ningú.
0: Ah, ostres,
1: està bé, aquesta bona, també és xula, eh?
0: I tant. Next. I una
1: Next,
0: gran
1: per exemple, aviam. Aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: Ah, pot tornar.
2: Sí, sí, allò, aliena paja en el ojo.
1: Ah, exacte. Ah, aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: O sigui, no veiem la pica en l'ull aliè, però no la nostra.
1: Ah, tenim defectes aliens davant dels nostres ulls i els nostres a darrere.

0: Cat.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Avui ens parles d'un nou projecte musical que, re, acabo d'obrir aquí el seu Instagram i els hi he fet follow. Són una gent que es diuen Club Social Karma, i quan dic projecte musical no és una, un grup de música, sinó una gent que fa enregistra actuacions bastant guapes.
3: Tenen bon karma?
2: Espero que tinguin bon karma perquè, bueno, podria haver estat molt pitjor. O sigui, el meu problema, jo ja sé que no s'ha de partir d'aquest punt de partida, però que jo quan veig que hi ha certes coses que les organitza certa gent, penso, bueno, ja hi som tots. I aquest Club Social Karma té lloc al Bar Bocata, el famós Bar Bocata, que està aquí a Via Augusta, i on va com tot el món
3: de
2: creació de contingut.
3: Tothom parla d'aquest bar com si no hi hagués demà, tu.
4: Vas passar tu per davant i aparentment des de fora tampoc es veu gaire res.
2: No, és un bar normal, és un bar de cuina catalana, fan bon menjar, la veritat és que està bo, per mi una mica car, en plan, jo uns macarrons de 18 euros no te'ls pagaré, ja n'hem parlat d'aquest tema moltes vegades, però a la gent li agrada, em sembla bé, vull dir, la gent li agrada el menjar, com a mínim no és un tema només de performance, sinó que també com a restaurant, com a bar, funciona molt bé, no? El que passa és que sí que han fet com tota aquesta campanya extrema de visibilització a través de això, músics, creadors de contingut. Volem també fer una mica com d'ambient social, que jo penso que també és positiu, que en aquesta ciutat fa molta falta, passa que potser no cal que passi tot allà, potser ells han sigut els primers i han mort d'èxit, aviam si la gent s'ho va copiant. I una de les coses que han fet últimament és aquest anomenat Club Social Karma, que és simplement que els diumenges a la tarda, em sembla que no tots, potser fan un sí o no, però van fent una mica calendari segons sobre la marxa, però estan intentant reproduir la idea del Tiny Desk, aquells vídeos que es fan en una ràdio d'Estats Units,
3: sí,
2: on van diversos artistes i tenen la possibilitat de fer una mena de concert més acústic que l'habitual, on se'ls veu molt en essència, se'ls veu molt si realment són bons músics o no són bons músics, perquè al final la gent gravada sempre sona bé, però un cop estàs sonant en directe en un estudi de gravació, sense edició, sense que et preparin, sense que les coses estiguin totalment premeditades, doncs acabes veient com sona o com no sona aquell grup. Llavors, des del Bar Bocata, des del Club Social Karma, estan començant a fer això amb artistes catalans prou coneguts com la Maria Jaume.

0: clar, a diferència de Tiny Desk...
1: Tu hi eres en aquest...
0: Clar, no s'hi pot entrar, clar. Vale? Vull dir, jo no he arribat a anar mai perquè les places són tan limitades que, bueno, jo he de dir que no he pogut anar-hi tampoc, vull dir que sempre he tingut castells d'històries, sí. Però que està molt mesurat perquè és que no sé cap, vull dir, el Barbocato no sé si hi heu estat, però tampoc és un espai molt
2: ampli. No.
0: Llavors, clar, la diferència amb el Tiny Desk, que crec que és xula, és que hi ha públic, em sembla que el Tiny Desk no n'hi ha, o hi deu haver la gent de la redacció de la ràdio o així, però tampoc és un lloc on tu puguis accedir.
2: No, tampoc no
0: com a, sí, com si fos un concert. En canvi, aquí sí que hi pot anar, em sembla, qui vulgui, demanant invitació al Barbocat a veure aquestes actuacions en directe. Llavors, hi ha tot un altre tema, que és la gravació en si, que jo em pensava que potser també ho cotrejaria una mica més, com ho van explicar, perquè pensava, bueno, a veure, això...

en un local així una mica fosc, en directe, que a vegades ja se sap que les coses no acaben de sonar del tot bé. Com serà aquesta gravació? Doncs ens hem de sorprendre i congratular, perquè tant a nivell sonor com a nivell visual és impecable.

0: un disco aquí en Gavina
1: sí,
0: MP3.
1: Sí, totalment. Sí. Crec que era l'Anna Closa que em comentava que estava com molt més adreçat a ser gravat, a ser enregistrat, que no pas a ser seguit en directe, justament per això.
2: Que sí, com el Tiny Desk també, no? Al final.
1: És tan petit Total. Que, clar, la gent ho pot veure potser des de fora, no? Des de dins és molt complicat i sobretot està adreçat a aquests continguts.
0: Sí, però no sé, potser també hi havia el risc que els artistes no ho entenguessin del tot així, no? Quan encara no saps de què va el tema.
2: Ja. Però si us dius Tiny Desk, i a més, jo penso que avui en dia tothom és molt conscient que al final on farà la viralitat serà després a xarxes, per tant és important que la qualitat tant visual com auditiva sigui fantàstica, molt més que la vivència que puguin tenir la gent allà, que pot ser què, 15 o 20 persones?
0: Sí, no, l'eslògan del Club Social Carme, diguem-ne, és només seran 4 cançons. Vull dir que tampoc fan un concert molt llarg, clar. És simplement doncs 4 cançons. Entre elles, algunes, això sí, això és interessant, d'anar-ho a veure en directe, potser alguna estrena. Per exemple, les al·lèrgiques al polen van fer l'estrena exclusiva de Ho he tornat a fer.

0: Això no s'ha penjat encara enlloc. Per tant, només s'ha pogut sentir el Club Social Carme i només la podeu sentir també en el vídeo íntegre de l'actuació, que això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials. I m'agrada la idea de tornar a recuperar el format de posar-se concerts en directe a casa. Que això hi va haver un temps que ho feien molt i que fins i tot gravaven discos, no?, en directe. O sigui, sí, hi havia discos que es gravaven directament en directe. I ara és com que ho hem perdut. Ja ens posem només les plataformes de streaming i que soni i tal, i no ens parem a escoltar els directes atentament un cop ja han passat. I crec que és una bona manera de recuperar-ho. Llavors, estarem pendents, aviam, de quins grups més van al Club Social Carme. Ahir van a la Ludwig Band, encara no hi ha repenjat, però perquè va ser ahir mateix.
1: Doncs quines ganes de seguir el que van fer, no?
2: Tots els tops, doncs? Sí. Vull dir que realment no s'han de...
0: D'aquí 15 dies em sembla que hi vagin a estar. I a mi m'agradaria que, si ens està sentint algú de l'organització, aviam si porten a grups més petits, que ens descobreixin en directe a persones que estan començant i que potser tenen projectes interessants i sobretot que són molt bons músics, perquè tinc la sensació que en aquest país a vegades, bueno, en aquest país hi ha tots en realitat, premiem més a la viralitat i a la gent que està al mainstream i que fa coses com sorprenents i que a nivell de xarxes socials és molt potent però que potser no són tan bons músics, i que en canvi la gent que surt dels tallers de músics, de l'ESMUC, que són penya, que tenen unes nocions molt fortes de com s'ha de fer la música, no els donem cap oportunitat per exposar-se, i crec que és un molt, molt bon lloc.

0: Mataró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Posem crítics i tornem a parlar de la IA. I en aquest cas, com afecta a la democràcia, la intel·ligència artificial? Laia, hi ha possibilitats de manipular la població o directament els processos electorals en si, que tampoc hem dit mai que siguin molt útils, però vaja, que no es pot fer trampes amb això, i la IA ho podria facilitar una mica. Sembla que comencen a haver-hi estudis al respecte.
2: Doncs mira, segons l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions l'any 2024. I et posaré un parell d'exemples que assenyala l'estudi. Mira, quan apareixen vídeos deepfakes de candidats, és el cas que va passar a Buenos Aires, l'any passat va córrer un vídeo com superrealista però fals, d'un candidat que se suposava que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Això va generar moltíssima confusió i per tant doncs, va aconseguir manipular moltíssim el resultat electoral. Però no només això, sinó per exemple l'any 2024 als Estats Units, el chatbot groc, el de xarxa social X que tots coneixem, doncs va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats i que per tant no es podia presentar, i això va ser una informació que va arribar a moltíssims usuaris justament a través doncs, això de Twitter i en aquest cas doncs, de groc. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que fem referència, que destaca especialment justament fa 2 anys, l'any 2024, perquè va ser un any en què es van produir molts processos electorals de tot el món i en 60 països està demostrat que es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per justament influir-hi. Ho explica el seu director, l'Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: És que estem davant d'una tecnologia que és molt nova, que ha arribat molt ràpid, d'una manera molt generalitzada i que, per tant, pot contribuir a la viralització d'aquest ús maliciós per part d'una part de la població sense que, una mica, la majoria en siguem conscients de les conseqüències, per tant, tampoc no tinguem l'avís, no estiguem en alerta, en estat d'alerta per poder controlar o per poder detectar aquest ús maliciós. Explica aquest expert que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
3: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
2: Què passa ara? Que estem a punt de començar un nou cicle electoral que arrencarà d'aquí un any ja amb les municipals i en aquest sentit Sabater considera que també s'intentarà manipular aquestes properes eleccions municipals.
3: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
2: Per mirar d'editar-ho, és important que la ciutadania estiguem al cas, ens informem, sapiguem detectar aquest tipus doncs, de contingut, però també els experts proposen una actualització de la normativa dels processos electorals i sobretot una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
4: No ratllis perquè no et surti una base, saps? Quan un tema no només és la base.

0: avui, Laura, per què esclatam?
1: Aviam, comencem a escalfar temporada de rebre multes per veure el carrer. Jo ja sé que això és polèmic, que això que diré avui no tothom hi estarà d'acord, no passa res, no ens hem de posar d'acord amb tot.
0: No es pot. Oi.
1: Ja ho sé que és il·legal.
2: En una terrassa sí que es pot.
1: En una terrassa sí que es pot. Pagant 5 pavos la cervesa i a més estàs obligat a quedar-te a sopar perquè si no no et donen taula.
3: Per què no fem que el que no es pogués o fer xivarri o no recollir la brutícia?
1: Això és el que jo volia dir. Això és el que jo volia dir, perquè és que a més és una llei com molt flexible, no?, de cop i volta, perquè jo ara que això, vaig a dir una cosa que no és per prohibir-ho tot, al revés, és per permetre-ho tot, però hi ha com moltes excepcions, no? Si és festa major, evidentment ningú et vindrà multa perquè t'estiguis fotent un quinto al carrer. Si el Barça guanya la Lliga, de cop i volta, un diumenge a Plaça Catalunya, a les 2 de la matinada, dubto molt que es fotessin a multar.
2: Perdona, estaven tothom prenent cacaolat,
1: Sí, clar que sí, aigua amb gas.
2: Jo m'hi vaig fixar i tothom prenia cacaolat, aigua amb gas i poca cosa més.
1: Jo no estic a favor que els multin, vull dir, no se'm malinterpreti, jo em sembla molt bé. Ara, per què aquests dies sí i després un dijous que pel que sigui tu que treballes a l'hostaleria i treballes tots els caps de setmana és el dia que tens festa perquè lliures aquell dia i llavors tu no tens dret a fotre't una cervesa en un banc del carrer? Bueno, nois, jo crec que això fa aigües per tot arreu.
3: Té raó la Laura.
1: Bueno, jo entenc que hi hagi com una mena de regulació, però és el que deia la Laia, de si fas molt soroll, no pots estar a les 4 del matí fotent un soroll de Déu.
3: És que paguen justos per pecadors després.
1: Si pixes al carrer, o sigui, clar, totes aquestes coses que estan associades...
3: Si deixes brossa, però hi ha molta gent que deixa brossa i veu cacaolat i deixa brossa igual.
1: I gent que pixa al carrer a les 2 del migdia sense haver begut cap cervesa. Vull dir, que es condemnin aquestes actituds incíviques que fan que la convivència sigui tensa i que els carrers estiguin bruts. Però què té a veure això amb que jo pugui fotre una llauna de cervesa al carrer un divendres després de sortir de treballar? Tio, és que al final no estàs defensant la salut i la convivència, no me dissimuleu, estàs defensant el capital, doncs que la gent hagi d'estar obligatòriament asseguda en una terrassa, que a més en aquesta ciutat, no sé els vostres pobles, però cada cop és més difícil, és una gincama, poder ser en una terrassa segons quins barris, és que no existeix la cadira en una terrassa, s'ha d'entrar dintre. Perquè
2: està molt ocupada.
3: No n'hi ha, i a més si vas a prendre un cafè et diuen que no perquè volen que sopi el...
1: Clar, sobre això, sobre
2: de
1: això.
2: Fet, ens va passar l'altre dia, estàvem el divendres passat en una terrassa, uns quants pares que estàvem amb la canalla que jugava allà en un parc, i en un moment donat doncs una mare es va trobar sense possibilitat de seure enlloc i diu, clar, és que ara si demano un quinto no puc anar allà al banc a fotre'm el
1: país. És que no pots estar ni dret,
2: clar,
1: segons
2: clar.
1: És il·legal.
2: És aquesta absurditat, vull dir que estàvem parlant a 3 metres de distància, però era un banc públic, no? I després hi havia les cadires de la terrassa que ja us dic que estaven plenes.
1: I en canvi, que tampoc dic que jo estigui a favor, però jo us dic una dada, que és que fumar sí que es pot al mig del carrer, saps? I també és igual de dolent per la salut, si vols pensar així.
2: Ben vist.
1: Si ho vols mirar des de la perspectiva de salut.
3: I cremar motos, això que dèiem avui, si tu puges veure un carrer cremant motos trucades i mil coses.
1: Sí, des de la perspectiva de salut no té sentit, perquè hi ha moltes altres coses perjudicials per la salut que sí que es permeten. I des del sentit de la convivència, doncs també hi ha moltes altres coses que sí que es permeten i que també són dolentes per la convivència. Per tant, què està passant aquí? Jo només vull dir que aquest estiu, una altra vegada, haurem d'anar fugint de la policia, sobretot en aquesta ciutat. A mi una cosa que em fa molta il·lusió de sortir de Barcelona, en general, en temporada de bon temps i de calor, és que això no acostuma a passar.
2: Als pobles no passa.
4: Amb la rima ha arribat.
5: Els experts. ICAT. Hey, mira.

0: del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Per entendre el perquè de la World Sonora d'avui, hem de prendre com a punt de partida el Coti. No, ara quan parlem del Coti ens ve al cap aquesta cançó, el Coti per Coti. Però fins que va aparèixer aquest tema, el Coti que coneixíem era l'argentí.

0: Exacte, em refereixo a Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, més
1: així,
0: conegut
1: Coti.
0: Com a Coti. Sí.
1: Ai, caram,
0: bueno, molt millor Coti, no?
2: No sé. Home, és una mica complicat.
0: Un cantautor argentí que en ple tombant de segle ens va deixar cançons que van patar-ho, com la que sentim Antes que ver el sol, o la que sentirem ara i que ens conduirà directament a la Wars on Ever d'avui. Un error, la recordeu, oi? Doncs bé, quedeu-vos amb aquesta cançó perquè ens conduirà, com dic, directament al tema que punxarem avui d'un grup que es diu Riner. Els Riner són un grup de Manresa, format fa un parell d'anys, que van debutar el passat octubre amb una cançó, No m'ha molestat. I què passa amb aquesta cançó? Doncs que s'assembla bastant, molt, moltíssim, al Nada de esto fue un error.
1: No és un homenatge, si no, perquè no m'ha molestat.
0: Ja comencem amb els homenatges.
1: No, aviam, No m'ha molestat podria ser una reinterpretació del Nada de esto fue un error.
0: Doncs la veritat és que la resta de la cançó no. Per tant, és molt estrany, eh? I a més a més he buscat a veure si parlava en algun moment del Coti i no. Bé, sentim un moment de No m'ha molestat. Jo crec que aquesta forma de fer recorda molt aquesta altra.
1: El wo i la repetició
0: i el mateix to amb la que la fas. És que et condueix directament a una cançó a l'altra, sí o no?
1: Bueno, a veure, escoltem-ho una mica més.
0: Vinga, la sentim sencera, de fet, perquè aquesta és la Wars on Ever d'avui, de Riner, No m'ha molestat.

0: Mare és el títol de la nova novel·la de l'escriptora valenciana Emma Zafón, un drama familiar situat a un petit poble a l'interior de Castelló, que com a tal és tendre i emotiu, i com la vida mateixa és un llibre que pot ser també bastant amarg. A més, venint de l'Emma Zafón, ja podeu imaginar que l'enfocament crític és més que afilat. La mare té com a fil principal la mare de família, que ha de carregar amb tot. Treballa al bar del poble, cria els fills, cuida els avis, ha de prendre totes les decisions que Laia, dels personatges masculins, no surten d'ells. Haurien de sortir, però no
1: haurien de sortir
0: d'ells mateixos. Tot i això, tot i el que acabo de dir en defensa d'aquesta protagonista, el dia de Sant Jordi vaig tenir l'oportunitat de conversar amb l'Emma Zafón. Li vaig dir: Emma, unes preguntes, pericat. I me'n vaig adonar, mirant les meves notes, que tot el que havia apuntat era des de la perspectiva dels homes del llibre. Però vaig dir, interessant, acceptuem-ho això. Segur que tenen moltes coses a escoltar i aprendre.
1: Molt per aprendre.
0: Aquesta mena de personatges, val? Doncs els meus personatges preferits d'aquesta família són dos. Un és el Roberto, el germà d'aquesta mare. És el primer de la família que va anar a la universitat, que va aconseguir feina en un banc, com si fos la rehòstia, i pressionat per l'empresa pel banc, va acabar estafant mig poble.
1: Hòstia.
0: Allí on tothom es coneix, mig poble i tota la família, amb la coneguda trama de les preferents.
1: Hosti.
0: Segur que ho recordeu, allò.
1: Sí, sí, sí.
0: És un home que, citant el llibre, diu: empaqueta i sepulta la seva foscor i desgana sota clau dins el pit. No pot mostrar les seves emocions. L'altre personatge que mola és l'Àlex, que és el tercer fill, l'inesperat, el que van tenir de penal. Encara es diu això?
1: Sí, jo crec que sí.
0: El que van haver d'aixecar una paret més a casa perquè tingués una habitació, perquè són una família molt, molt correla. És el Bala Perduda, el que coneixen a totes les festes majors de la província, i el poble té la fama d'introduir-se merda pel nas, però per algun motiu s'ha guanyat el meu cor, aquest personatge.
1: Ah, sí?
0: Sentim l'autora.
2: Ai, em fa molt contenta que em pregunteu sobre l'Àlex, perquè tot i que la part més central de la novel·la gira entorn als personatges femenins, quan vaig acabar d'escriure i de treballar a la mare, em vaig adonar que per a mi Àlex era el meu personatge preferit, com si fos el xiquet dels meus ulls o el meu consentit. I en aquest cas el que he volgut retratar és la realitat dels nois de la meva generació, correles, de gent treballadora que va abandonar els estudis perquè les faenes manuals se pagaven molt bé en les zones com Castelló, que havien centrat part de l'economia en la construcció. I ara és un poc això, que es troba a les portes dels 40 anys, veu que pues, és un burro de càrrega en el mercat laboral i que a més no ha tingut sort a l'hora de trobar una xica que és el que ell volia. Jo no m'atreviria a dir-lo tant, que és que no estigui a l'altura, perquè al final pues, és una persona molt noble, és un xic molt atent, és molt honest, a nivell de puresa d'esperit és el més pur de tots els personatges, i d'alguna manera pues, ell sí que internament pues, arrossega aquesta ferideta d'estar sol, i ho sent i ho pateix bastant. Crec que és que és molt bonic l'Àlex. En el cas de Roberto, és cert que té una processó llarguíssima circulant per dins d'ell. Ha estat educat en tirar sempre cap endavant, ser una figura robusta i forta, i sobretot no saber detectar que necessita ajuda i molt menys en demanar aquesta ajuda. Jo el que m'he adonat, he tingut inspiració de sobre a moments que m'envolten. No han tingut aquest desenvolupament emocional com sí que hem tingut potser més les dones, i que això a la vegada va en detriment de que facin un procés d'ordenació de les seves pròpies idees. Quan tu expliques, doncs em passa això, això i l'altre, el teu cap d'alguna manera també s'endreça. I el que em trobe és que tenen un guirigall de malestars a dins, tots tancats sota clau en algun punt del seu interior, dificulta moltíssim les relacions i una cosa o més fluida o més natural amb tots els homes amb els quals has de conviure.
0: Doncs això és el que més m'ha agradat d'aquest llibre, com l'Emma Zafón ha delineat el caràcter i el comportament de cada un dels personatges. Com a secundaris també hi apareixen els senyors de bar del poble, els cunyats, els que diuen les coses són com són i fes-me cas que ja t'ho dic jo, que al principi semblaria com una escapada còmica secundària, però avançant la lectura m'he adonat que incloure els cunyats de bar en una novel·la com aquesta era fins i tot necessari, com ens ha confirmat l'Emma Zafón.
2: Crec que era bastant important incloure'ls. Jo convisc en una realitat en la qual d'una banda tinc la societat pues, més progre i liberal de Barcelona, però és que després jo torno al poble i hi vaig sovint i el que em trobo són els senyors de bar. A l'hora d'explicar determinats fenòmens, com per exemple la intenció de vot o el clima d'opinió d'una societat, clar, sovint sent explicacions o estudis o llegeixes articles superelaborats de per què puja l'extrema dreta o per què passa X fenomen. Tot com molt recargolat, i després te trobes que l'explicació a peu de barra de bar és bastant més senzilla. Ah, no dic que no sigui preocupant. que n'hi ha una infanteria obrera a tot arreu dels pobles i de les ciutats dels països catalans que no estan en compte en les esferes de pensament i que n'hi ha molts pocs productors de coneixement literari, d'assaig, periodístic, que s'endinsen en aquestes realitats de bar i que escolten el clima que es produeix i que es difon a les fàbriques, a l'obra. Ho veia bastant destacable i crec que és absolutament imprescindible en un territori rural com és el de Castelló.
0: Felicitats a la nostra oient, la Magda, que avui s'ha endut aquest llibre al miniquiz, la mare d'Emma Zafón, que publica l'editorial Empúries. La resta aneu a llibreries a comprar-lo. I, Laia, que sàpigues que al final sí que ha sortit de dintre meu, de mi mateix, preguntar per les dones del llibre, especialment la mare.
1: Home, què menys.
0: És que és el títol.
1: Que no siguin les protagonistes.
0: Et planteja un dilema passatge. Saps què és un dilema passatge?
1: No.
0: És un passatge del llibre que és un dilema, no?
1: Ah, d'acord.
0: Diu la protagonista.
1: Això és un passatge dilema i no un dilema
0: passatge. No em quedava tan poètic. Ah. Diu la protagonista, que segurament t'hi has trobat tu i totes les mares i dones de família. Es pregunta ella mateixa, que serà anant quedar regada tot. Em calle i m'ho engolisc tot i tothom content, o dic el que pense i pegue quatre crits i llavors tothom disgustat, ells i jo. Què faig? Què es farà en la situació?
1: Home, és el gran dilema, eh? Sempre no m'estranya que hi hagi dilema perquè és un bon dilema. És allò de la injustícia a costa de la pau, o sigui, perdó, la pau a costa de la injustícia o fem la revolució?
2: Fins i tot la pròpia persona que ha esclatat, perquè acaba arrossegant la culpa d'haver esclatat, que a més esclatar entre les dones està molt mal vist, no sé si tindria una solució fàcil. En tot cas, veig que és una conseqüència, que és un procés no resolt de les vegades en les quals no s'ha fet cas a les dones, quan potser han manifestat que estan fins a dalt de faena, que estan esgotades, i que no poden assumir el ser aquest pes cabdal de la família i el concentrar totes les responsabilitats. Per tant, en el moment en el que certa pedagogia s'ha fet a tots els membres de la família i no ha servit de res, suposa que ja el punt últim o ja la frontera és arribar a aquest plantejament de no puc acumular cap responsabilitat més i el que em demana el cos és esclatar perquè se n'adonen d'una vegada. És una trampa perfecta, sobretot per a les dones que com a herència o com a dinàmica acumulen tot el pes de la casa.
3: Els experts i CAC.

0: tanquem amb un concert en què Estrella Damm se celebra a ells mateixos la seva història. Celebren 150 anys, espero que ho facin amb música i amb canyes.
1: El cartell musical reunirà Maria Jaume, que l'estem sentint en aquest Amor d'Ultramar, que forma part del seu últim disc, Sant Domingo Forever. De fet, la mallorquina serà la primera en saltar a l'escenari Estrella Damm. Ho farà a 4:15 de la tarda, tot seguit, i actuarà

En faltin 5 minuts de les 6 de la tarda. Després el torn serà de Love of Lesbian i la festa a l'escenari Estrelladam culminarà amb el primer gran concert de la gira final d'Oques Grasses. I on estàs? Escenari al Mediterràniament. La festa començarà amb Ginestà. Els germans Serrasolses actuaran a 3:15 i acabarà cap a les 5, que serà quan comencin el seu espectacle Els Catarres. A 6:45, actuació dels Tiets, on presentaran el seu últim àlbum, Cafè pels més cafeteros, i quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit,

Les entrades, doncs, encara n'hi ha de disponibles. Les trobareu a la web d'Estriadam. Recordem que obren portes a les 3 de la tarda. Per cert, que dimarts el grup coreà de K-pop, Twice, actuarà al Palau

per Barcelona per presentar el seu nou tour This Is Four. Sobre l'escenari s'esperen coreografies mil·limètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxits. Si voleu gaudir d'una nit de K-pop, sapigueu que encara queden entrades a la venda per aquest concert que es farà dimarts a partir de les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. Qui també actua dimarts és Guillem Bautista.

continuar celebrant les festes de maig i aquest dimarts l'artista badaloní actuarà al racó íntim de les festes cap a les 10 de la nit al Parc de l'Escorxador. Guillem Bautista presentarà les cançons que formen part del seu nou EP, No està mal, i també d'altres que ja formen part dels seus èxits.

doncs, barceloní presenta el seu projecte anomenat Jofre Bardagí interpreta Serrat, un projecte de dos àlbums que revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. Fa un parell de setmanes Bardagí va publicar el seu segon volum i dimecres doncs, el presentarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest concert, per cert, serà especial perquè actuarà el mateix Serrat i altres artistes convidats a la cita, com ara Sidoní, Guillem Roma, Labet, Glaux, Litus i el productor del disc Juan de la Torre de Vetusta Morla. L'actuació s'emmarca dins del Guitar Vicaina i encara queden entrades a la venda. El concert començarà a 8:45 del vespre. I ara anem a escoltar una mica d'Arcángel i Bad Bunny.

Ja sabeu que Bad Bunny actuarà la setmana que ve a Barcelona, però abans ho farà Arcángel per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. Aquest dimecres portarà el seu tour, l'Octava Meravella, al Sant Jordi Club, en un concert en el que encara hi queden entrades disponibles. I ara passeu per Manresa, perquè recordem que l'Anònima continua en marxa al FABA, el Festival Artístic del Barri Antic.

0: de trobada per a propostes artístiques emergents, interdisciplinàries i locals. La setmana comença amb l'actuació del trio pop-rock de la comarca del Bages, Riner. Això serà dimecres. Dijous, per exemple, hi actuarà Germans Ortega i el dia fort serà dissabte.
1: El dia que et vaig conèixer ja vaig fer les maletes, vam anar a una illa deserta, em vas desfer la trena.
0: Dissabte hi actuarà la Uineta, la Blacky, Gavino MP3 i Cavira, que és el projecte d'Eva Valero.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer, on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, doncs efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a la AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
5: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui es vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació, Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parlon, la suposada implicació, la suposada intervenció de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquesta aquestes dues conselleres un acte de protesta, aquest tall de carretera especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
1: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna, seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'Ustec Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres, però on voleu posar el focus avui especialment, Iolanda?
6: Bueno, avui les mobilitzacions que hi haurà, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diferents raons, a part de reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, tota la resta de propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit, i després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
1: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
6: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de... El conflicte continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
1: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'Usted, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent, i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
6: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats, i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap doncs, obrir una operació policial i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que allà no, que no eren docents, no s'entén ni les formes ni el procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria d'haver produït un fet així, i per tant nosaltres evidentment ho denunciarem, perquè a més és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. Aquestes dues persones es van passar a la reunió fins que se les va increpar, interpel·lar, aprenent apunts. Devien agafar noms de persones treballadores. Amb quina finalitat? De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no? Persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució tota regla. Per tant, això no... hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple... Bueno, ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar... acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
1: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous en la mesa sectorial?
6: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a usted i diem, vinga, 400-500 euros no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula,

0: mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fan les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això, el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
1: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume Dormois i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
2: Molt bon dia des de Mataró. Justament en aquests instants aquesta manifestació del professorat i personal docent talla a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen, doncs, per seguir reivindicant petits que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant, doncs, aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb alguns d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica Rodrigo, bon dia.
3: Bon dia.
2: Explica'ns una miqueta, doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
3: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten, o sigui, no ens escolten. La Niu va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc, diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant, fins que no ens escoltin, aquí estarem i continuarem.
2: Moltes gràcies, bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint, doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
1: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con

0: compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
1: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
4: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
1: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
5: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
1: Us ho avançàvem en la portada, unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa en Quico Simó.
6: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només dues o tres hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
7: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar.
8: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
6: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de nena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar, el vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que més tard caldria, diuen, refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
3: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
2: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 4 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com vèiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
3: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
2: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
5: Bon dia, Helena. Si fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron, una crida de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen entre dir la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a 2 dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí 2 dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
6: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a Mesa Sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos, que es reobri la negociació, perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que es reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè que ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que... sense concreció.
5: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical entre el col·lectiu docent?
6: El conflicte escala degut a al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat. I no només això, hem vist joc brut per part del govern intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat en les declaracions de premsa que ens estava millorant el salari un 30%, quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
5: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a 2 dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de tot.
2: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van en un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 3:15 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys, en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara, dona'ns els últims detalls d'aquesta protesta on esteu vosaltres, aquí a Mataró.
7: Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de docents tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. Aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant, doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat, amb aquesta vaga indefinida.
8: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATEF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho perquè no hi arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però hi ha prou tocar que està la nostra salut mental, que sobra fer això, però és que uns ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
7: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
8: La veritat és que des que vam començar el febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència, els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir en de vagues, ells ens han respectat, i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial, i hi ha un seguiment bastant alt de gent, i llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona estem contents i estem amb una mica de somriure de que com a mínim ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
7: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
2: Exactament, Clara. Molts d'aquests docents, sens dubte, que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
9: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
9: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
11: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
12: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
9: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
2: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
13: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
2: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
14: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma ens dona molt de tranquil·litat això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
2: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
15: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de mega incendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
16: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
15: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
2: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
17: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
18: El jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya en mesa y ya está.
17: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla.

0: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant amb hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús, descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
1: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final, pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
0: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
2: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
3: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: Era sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
4: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
5: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar.
6: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
4: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
4: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres, com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
7: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, doncs, vinga, 400-500 euros, no? I fer una proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
6: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana en aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
8: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, la C30 o l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, es fan desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, ja està oberta, però hi ha retencions del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Villaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda de Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona en sentit Barcelona, a la 2 i retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona, a la B23 i a Quart del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona i a la Ronda del Litoral de Barcelona, a la B10 i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
9: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara, doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva, apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país. Al llarg de la tarda, les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot 2-3 de la tarda, ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant al Bages, al Mollanès també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona, i ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès. En aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho explicàvem suara en portada, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
10: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
6: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'Usteca Estès.
7: Hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
6: Com us estem explicant des de primera hora, hi ha diversos talls de carretera actius a les carreteres i vies catalanes. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, Suara, hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció, això sí, de la quantitat d'alumnes escolaritzats i també de l'antiguitat dels edificis. En té tots els detalls l'Ester Minguell.
11: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
11: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
13: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
14: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
11: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
6: Doncs tornem a Mataró, al punt de la C32, on hi continuen manifestant-se els docents i professors del Maresme. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Clara, preguntava que suara hi havia moments de tensió, aquí entereu vosaltres, no?
15: Molt bon dia de nou, ara sí, ho dèiem, portem pràcticament una hora amb aquesta manifestació de professionals de l'educació que aquí a Mataró talla l'autopista C32 en sentit cap a Barcelona, i després de ben bé una hora ja s'estan vivint alguns moments de tensió perquè un parell de conductors s'han dirigit als professionals per demanar-los en alguns casos de no masses bones maneres que acabessin amb la protesta i que deixessin reprendre la circulació. En un dels casos, una de les persones, un dels conductors, els ha volgut arrabassar la pancarta de les mans i s'ha enfrontat amb un dels professors. Ha hagut d'intervenir alguns membres de la policia local. I ara, com veieu, hi ha un altre conductor que també està parlant amb aquests professionals de l'educació per demanar-los que, sisplau, que després de l'estona que porten tallat l'autopista que els deixin continuar la circulació. Fa un moment també s'ha hagut de diluir un tram d'aquesta concentració perquè passés una ambulància, perquè justament aquest tram de l'autopista és un dels punts que queda molt a prop amb la sortida que connecta i que porta a l'Hospital de Mataró. Per tant, doncs, ja ho veieu, els professionals per la seva part estan cridant. A tu també t'afecta, doncs, per fer entendre a aquests conductors que la protesta d'una manera o altra també va amb ells. Si us sembla, recuperem algunes de les declaracions que hem pogut fer a l'inici d'aquesta concentració, on ens explicaven una miqueta com s'està vivint aquesta vaga indefinida aquí als centres de Mataró.
16: Les famílies han d'entendre que nosaltres ho fem per als seus fills i filles. Aleshores, hi ha gent que ens dona suport, tenim el suport de les AFAs, però també hi ha gent que, clar, la conciliació costa. I ho entenem, però també costa estar en una aula amb 25 alumnes, 30 alumnes que tenen necessitats i que no s'estan donant resposta a les seves necessitats.
17: Podem parlar de les meves condicions laborals, podem parlar de les ràtios, podem parlar de la burocràcia, però realment el que és important és que és l'educació d'un país, és el futur. Jo veig a la generació que està pujant amb uns nivells extremadament baixos, amb un nivell de conflictivitat molt alt, amb unes necessitats educatives molt bèsties, i si no cuidem això, ens estem destrossant el futur.
15: Doncs ja ho veieu, els professionals de l'educació estan agraint la col·laboració de tots aquests conductors que s'han vist aturats durant aproximadament una hora aquí a l'autopista C32, i sembla, doncs, que a poc a poc s'està ja diluint aquesta concentració i s'està recuperant en algun dels trams la circulació.
6: De TV Mataró, gràcies, Clara. És evident que s'està ja començant a aixecar aquesta mobilització al Maresme, que segurament es concentrarà, com ens deies abans, en algun altre punt de la capital del Maresme. Gràcies, companys, i bon dia, que vagi bé.

0: 9 del matí canviem de qüestió radicalment. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova se li continua, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana d'aquesta primera prova. Des d'aquest centre fan

0: saber el nostre protocol, marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: L'activista catalano-palestí Saif Abu Kasheb, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kasheb ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
2: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel, quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
1: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
3: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
4: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
5: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
1: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
6: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus.

Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiga les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.

0: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
1: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
2: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
3: Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Ana Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
4: És la festa de l'arquitectura europea, és a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
3: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran 2 concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a 2 pianos a la plaça de la Catedral.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2022. Consentiment. Aprovació que dona una persona d'una manera conscient i lliure i d'acord amb les normes i preferències pròpies per participar en una pràctica sexual en unes circumstàncies i condicions determinades, que es pot revocar en qualsevol moment i que no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.
1: Sandra Cuadrado.
4: L'any 2022, coincidint amb l'aprovació de la llei del només sí és sí, vam publicar la terminologia del consentiment sexual, un material clau per entendre que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada, consentida i lliure de violències masclistes. En altres paraules, que una dona té dret a canviar d'opinió sempre que vulgui. La terminologia del consentiment sexual és un material clau per entendre que només sí és sí i és important perquè posa nom a les violències contra les dones. Un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Els termes són bàsics perquè moltes dones identifiquin que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Com deia Judith Butler, no hem de subestimar el poder de les petites accions. Les paraules ajuden a fer el trànsit social necessari de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Són 9:15 del matí. Avui en aquesta edició del dimarts 12 de maig d'aquest 2026. Tenim una temperatura de 16 graus, sol solet, però atenció perquè els homes del temps ens estan dient que aquesta tarda podríem tenir a partir de les 12:15 tempestes fortes, eh? Vull dir que aquest sol solet que fa ara al matí és una mica trampa, eh? Això sí, les tempestes, si ja el temps és allò que no controlem, les tempestes encara menys. Vull dir que pot ploure en el municipi del costat a Dojo i a casa nostra no tant, o al revés, a la inversa, eh? Tempestes que ens afectaran avui, però també els propers dies. Demà potser baixa una miqueta, demà dimecres, però el dijous tornem a tenir pluges. Divendres només al matí, i a partir de divendres a la tarda, divendres a la tarda, dissabte i diumenge, temps, allò que diuen, entre núvols i clarianes, però sense pluges. El maig cada dia un raig ho està fent, l'abril pluges mil no va fer-ho, no va ploure gairebé res al mes d'abril, però bé, el maig sí que, déu-n'hi-do, alguns dies algunes tempestes han estat fortes i violentes amb quantitat d'aigües importants, eh? Benvinguts, gràcies per triar el 107.3, per estar informats i per estar acompanyats a casa nostra a Vilafant. Avui, en aquest dimarts 12 de maig, és Sant Nereu, Aquiles, Pancràs, Dionís, Domènec de la Calçada, Feliu d'Argiri. Felicitats a les persones que celebrin el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial, eh? Mercats a Besalú, Caldes de Malavella, Campdevànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia: maig humit fa el pagès ric. Maig humit fa el pagès ric. Al món de la pagesia n'hi ha de tot, com a tot arreu. N'hi ha gent que té molts calés i gent que ho passa malament, eh? La cita del dia: imaginar és escollir. Ho va dir Jean Giano. El sol ha sortit molt aviat, 6:33 del matí. S'amagarà a les 9 del vespre, eh? Hem arribat a les 9 del vespre, que és l'hora que s'amaga el sol, eh? Avui també, 12 de maig, es celebra el Dia Internacional de la Sanitat Vegetal, Dia Internacional de la Infermeria, Dia Mundial Internacional de les Dones Matemàtiques i Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica, que tant afecta a molta gent, eh? Dia Europeu de les Petites i Mitjanes Empreses. Aquestes que tant treballen per donar feines, però també per mantenir-se, doncs, surant en aquest món econòmic. També avui és Sant Nereu, Sant Domingo de la Calçada i Santa Domitila, eh? Ho dèiem per si algú a vegades hi ha aquests noms una mica més estranys. I Zig Ziglar, un filòsof, va dir que tu actitud no té aptitud determinar tu altitud. Una mica enrevessat allò, però va, que la teva actitud, si és bona, doncs farà que siguis una persona alta, una persona gran. Aquesta setmana és la setmana sobre la sensibilització de la sal, Setmana Mundial de les Nacions Unides sobre la Seguretat Vial i Setmana Internacional de la Solidaritat amb els pobles dels territoris no autònoms. Tal dia com avui, el 12 de maig de l'any 2010, s'estavella el vol 711 de la maniobra d'aterratge en les immediacions de la pista de l'aeroport de Trípoli, a Líbia. En l'accident morien 103 persones i només hi ha un sobrevivent. Una persona que va sobreviure, un nen de 9 anys. L'any 2002, l'expresident dels Estats Units, Jimmy Carter, visita durant 5 dies a Fidel Castro a Cuba, siguent el primer president dintre o fora del seu mandat en visitar la illa des de la Revolució Cubana del 1959. L'any 1956 neix Homer Simpson, personatge fictici i protagonista de la sèrie de televisió de dibuixos animats nord-americana Los Simpson. L'any 1949, tal dia com avui, la Unió Soviètica aixeca el mur de Berlín, Alemanya. L'any 1940, Alemanya inicia la invasió de França i després de 6 setmanes derrota les forces aliades, conquerint França, Bèlgica, Luxemburg i els Països Baixos. I I l'any 1937, tal dia com avui, George VI és coronat com Jorge VI, rei d'Anglaterra. Avui, 12 de maig, és l'aniversari de Rami Malek, actor nord-americà, 45, Jason Biggs, actor i comediant nord-americà, 48, Tony Hawk, patinador, skater i actor americà, 58, Emilio Estevez, actor nord-americà, 64, Gabriel Byrne, actor, director i productor irlandès, 76, Steve Wingwall, cantant, músic i instrumentista britànic-anglès, membre de la banda Traffic, fa 78 anys. A tots ells i a tota la gent que avui celebri quelcom d'especial, felicitats, eh? Volem que passin un gran, gran i meravellós dia, eh? Empordà.info en portada, intel·ligència artificial, una oportunitat de combinar tradició i innovació en el sector vitivinícola. Cristina Bec, regidora de Castelló, no estaré a la llista de Junts ni em tornaré a presentar el 2027. Fins a 25 graus, vam arribar ahir a Figueres i últim dia de bon temps abans de l'arribada d'aquesta massa d'aire polar que ens deixarà temperatures més fredes els propers dies. Vinga, som-hi! Tenim molta feina per endavant en aquest dimarts 12 de maig. Anem a començar amb Rosalía, Bjork i Yves Tumor i el seu Bad Game. Benvinguts, us parla un dia més Toni Guerrero.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Música de Max Navarro, 20 minuts per les 9 del matí, a Estrelles.
5: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: ara per fi estem sols.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
3: Salutacions, avui és dimarts 12 de maig.
4: Iniciem una nova edició del butlletí de notícies locals i comarcals en aquest dimarts.
3: Figueres instal·larà les primeres càmeres intel·ligents de videovigilància i control turístic al centre de la ciutat.
4: Catalunya afronta les últimes hores d'ambient càlid abans d'un canvi de temps amb pluja i baixada de temperatures.
3: Experts debaten a Peralada com la intel·ligència artificial pot transformar el sector vitivinícola empordanès.
4: L'alumnat de l'Escola Amistat de Figueres impulsa projectes per fomentar la sobirania alimentària i el consum responsable.
3: Detenen tres homes a la Jonquera amb més de 73 quilos de marihuana amagats en una furgoneta.
4: I Cadaqués impulsa un programa cultural per apropar els llibres d'artista al gran públic.
3: Tancarem amb el temps, com sempre, la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Figueres ha iniciat la instal·lació de les primeres càmeres intel·ligents de videovigilància urbana i monitoratge turístic al centre històric. El projecte, adjudicat per més de 248.000 euros, preveu posar en funcionament a finals de juny 8 càmeres de 360 graus repartides en punts com la Rambla, la plaça de l'Ajuntament, la pujada del Castell o el carrer Monturiol. El sistema permetrà reforçar la seguretat ciutadana i al mateix temps obtenir dades en temps real sobre els moviments dels visitants a la ciutat. L'Ajuntament també ampliarà el centre de control de la Guàrdia Urbana de Figueres i instal·larà càmeres lectores de matrícula als accessos al municipi. Segons el consistori, el projecte forma part de l'estratègia Smart City i s'anirà ampliant progressivament a altres punts de la ciutat.
3: Aquest dimarts serà l'últim dia de relativa estabilitat abans de l'arribada d'una massa d'aire més freda que farà baixar les temperatures a Catalunya durant els pròxims dies. Segons la previsió meteorològica, avui encara es podran assolir valors propers als 25 graus en alguns punts del país, tot i que a la tarda augmentarà la nuvolositat i arribaran els primers xàfecs i tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia han activat avisos grocs per intensitat de pluja en diverses comarques. A l'Alt Empordà també es preveuen ruixats, especialment entre dimarts a la tarda i dimecres, coincidint amb l'entrada d'aquest canvi de temps que portarà un ambient més fresc i inestable durant bona part de la setmana.
4: L'Auditori del Castell Peralada ha acollit una jornada dedicada a la intel·ligència artificial aplicada al sector vitivinícola empordanès. Experts com Carina Givert, Xavier Martínez i Eloi Moncada han explicat com aquestes eines poden ajudar des de la gestió de la vinya fins a la comercialització del vi. Durant la trobada es van presentar exemples com l'ús de drons per controlar cultius, sistemes predictius per detectar plagues o aplicacions amb sommelier digital per recomanar vins als clients. També es van exposar projectes com el VitiGPT, una intel·ligència artificial especialitzada en el sector vitivinícola impulsada per Inovi. La jornada celebrada dilluns a Peralada va reunir professionals del vi, la restauració i la tecnologia per analitzar com combinar tradició i innovació també per reforçar la competitivitat del sector a l'Empordà.
3: Els alumnes de l'Escola Amistat han presentat aquest trimestre diferents iniciatives per fomentar el consum de proximitat, la vida saludable i la sobirania alimentària. El projecte educatiu s'ha inspirat en la revolta pagesa i en la situació actual del sector agrícola amb l'objectiu que els estudiants reflexionin sobre els problemes del territori i proposin solucions reals. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació d'un punt de recollida de la xarxa pagesa dins del mateix centre educatiu per facilitar a les famílies la compra de productes ecològics i de proximitat. Durant el projecte, l'alumnat ha treballat conceptes com el comerç just, els productes quilòmetre zero o la preservació dels insectes pol·linitzadors a l'Alt Empordà. Des de l'escola remarquen la importància de treballar temes actuals i connectats amb la realitat del territori.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: La Policia Nacional ha detingut tres presumptes traficants de la Jonquera després d'interceptar una furgoneta amb més de 73 quilos de marihuana amagats en doble fons. Els fets es van produir el passat 25 d'abril durant un dispositiu policial a la zona fronterera. Segons els agents, els sospitosos van intentar esquivar un control i fugir, fet que va iniciar una persecució fins que els vehicles van poder ser aturats. Durant l'escorcoll en la furgoneta, que aparentment transportava mobles, la policia va detectar una forta olor de marihuana i va descobrir diversos compartiments ocults a la zona de càrrega i a les portes del vehicle. En total es van intervenir 62 paquets amb 73 quilos de droga. Els tres arrestats acumulaven antecedents per narcotràfic, organització criminal i tinença il·lícita d'armes.
3: Cadaqués dedica aquest mes de maig en diverses activitats als llibres d'artista dins la programació de la Primavera Cultural. La iniciativa, impulsada per la Biblioteca Teresa Miramont amb el suport de diferents agents culturals locals, vol donar a conèixer aquest format artístic a través de tallers, exposicions i xerrades obertes a tots els públics. Les activitats permeten descobrir i manipular aquests llibres diferents creats com a peces artístiques úniques o d'edicions limitades. Entre les propostes destacades hi ha tallers de gravat, enquadernació japonesa, cianotípia o llibres tèxtils, així com exposicions dedicades a artistes com Bruno Munari o Fina Miralles. Totes les activitats són gratuïtes i s'allargaran durant tot el mes de maig amb l'objectiu de fer més accessible aquest tipus de creació artística.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Nosaltres anem a posar el punt i final a aquesta edició del butlletí de notícies amb la connexió amb la xarxa per la previsió del temps, una informació que ens acosta al nostre company Lluís Mi Pérez.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: Bon dia, un temps que ha de tornar a canviar d'una forma evident amb el pas de les hores a gran part de les comarques de Girona. Sí que a hores d'ara el temps és ben tranquil i ben plàcid. La temperatura no ha baixat tant com matinades enrere o matins i ja de fet s'està començant a recuperar. Només tenim alguns núvols dispersos, bàsicament per la Costa Brava o en alguns racons de la selva. I en canvi ja diem, a partir d'aquest migdia els núvols creixeran d'una forma exponencial i acabaran deixant ruixats i tempestes. Compte al voltant de les Guilleries, al Montseny, també al sud de la Garrotxa, perquè és on més calamarsa arribarà a caure, i després, molt avançada la tarda i al vespre, aquestes tempestes també assoliran tota la Costa Brava. Per tant, al llarg de la tarda acabarem en remull a gran part de les comarques de Girona i en molts casos amb tempesta, com dèiem, i amb calamarsa. La temperatura agradable mentre no hi plogui. La tarda encara acabarà sent força suau. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4 euros amb 99 al quilo. Sempre les millors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya. Algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. De fet, aquestes manifestacions han afectat algunes carreteres aquest matí, com la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la P7 a Montornès, la C31 a l'Hospitalet, la C55 a Manresa, la C32 a Mataró i també la C17 a Vic. I sembla que a poc es van normalitzar. Connectem ara amb el nostre company, el Marcel Puig, del Nou FM, que està precisament en aquest darrer punt. Marcel, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs ara mateix a la C-17, a l'entrada de Vic Sud, s'han aixecat els talls. Una 80 de professors d'Osona i el Lluçanès s'han reunit avui a les 7 del matí a la CIN i han agafat taules i cadires de l'institut i s'han plantat a la C-17 a l'entrada de Vic Sud i han tallat la C-17 en les dues direccions. El tall ha durat des de 8:15 del matí fins ara a les 9, que els professors l'han aixecat i ara ja es dirigeixen cap a Barcelona, que també hi ha manifestació.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I pel que fa a la resta d'afectacions de la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà, direcció Girona, deixa vehicles al voral i provoca retencions en aquest punt. També un altre accident a l'AB10 deixa un carril també tallat i finalment una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta també deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. I un dels 14 espanyols que viatjaven a Londres, el creuen, es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en les proves de la infecció. En concret, el passatger que està aïllat ha donat positiu en la PCR que se li ha fet quan ha arribat al centre sanitari. El ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. En les properes hores se sabran també els resultats definitius. Els altres 13 passatgers sí que han donat negatiu. A banda, pel que fa al desembarcament dels últims passatgers, finalitzava ahir al vespre i, per tant, les 28 persones que quedaven a bord han estat ja evacuades i traslladades en autobús fins a l'aeroport. I unes 750 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van sortir al carrer per seguir la rua del Barça després de la consecució del títol de Lliga. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar fins i tot els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. De fet, les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
8: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
9: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
8: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
9: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
8: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
10: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
13: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
14: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
13: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
14: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
13: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
14: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després taller simultanis per a tots els participants.
13: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
14: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
13: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
14: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
13: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
14: Organitza
13: l'Ajuntament de Vilafant.
15: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Ja tenim a punt els nostres tertulians del dimarts, aquí preparats. Avui no he promès que no seria post-apocalíptica, per tant, avui puc ser-ho, eh? Francesc Gaspar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que sempre li prometo que no ho seré, avui no ho he promès.
2: No? Avui no ho ha dit, eh?
0: Eva Trias, bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep Maria Bernils, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bueno, és que és força post-apocalíptic el fet de... bueno, avui els nens...
1: Això sí que es posa
0: a casa, vaga de mestres...
3: és una vaga, el dret de vaga...
0: Sí, sí, totalment. El que passa és que, és clar, a mi, com a persona que mira l'actualitat, bueno, no sé, veure, ara us pregunto, veure vosaltres què n'opineu, el fet de que n'hagin hagut de fer tantes, de que no s'hagi arribat a l'acord... bueno, són coses que passen, sí, sí, i les negociacions són complicades, però... Jo penso, no?, que... Bueno, a veure com ho veieu vosaltres, això, no?, que ja n'hi ha hagut unes quantes i
2: n'hi ha programades unes quantes,
0: i
2: encara.
0: I n'hi ha programades unes quantes, avui diguéssim que és el primer dia. De fet, la setmana passada ja n'hi va haver una del 0 als 3, no?
1: Crec que aquí n'hi ha... Bueno, no sé, Figueres...
0: Mobilitzacions.
1: A Vilafant, dimarts i dijous.
0: Sí, a Figueres també.
1: Figueres també, sí.
0: Bueno, jo ho sé pels meus nens, eh? Que el que passa que el meu gran va de colònies i en principi no l'afecta.
2: Ah, el dijous. Instituts també, eh? Perquè sí. També, bueno, estan tots al mateix sac, no? Jo crec que al final el que reclamen els mestres jo crec que és bastant lògic i il·lícit, no? Sempre hem dit que és un dels pilars importants, l'educació, i jo crec que sempre coincidim amb que no està prou cuidada, no? I, bueno, el que estem veient jo crec que ja es veia venir, no? Que un moment o altre també saltarien. Molta vocació, ganes de treballar, però hi ha un moment que dius, bueno, fem les coses bé. Llavors ens estranya els resultats que tenim, no? Que diguem que el nivell educatiu és el que és, però és que tampoc posem mitjans. I no sé, jo veig aquí que és un tema de llarg i que tampoc hi trobem solució, perquè ara el que estan posant al final són pedaços, no? Arribar a veure si paguen una mica més, a veure si fem no sé què, però al final el problema de base que és que ens falten professionals, que realment les ràtios baixin i que... Perquè jo sentia avui, no? Baixarem ràtios. Baixar ràtios vol dir posar més professionals,
0: més professor, sí.
2: No? I si no tenim diners per pagar els que tenim, què volem? Posar-ne d'altres? D'on te sortiran? No sé, a mi em costa d'entendre... tot plegat, la veritat, eh? No veig una solució fàcil, ràpida. Llavors ens anem tots al tema econòmic, que no tenim pressupostos, sí, però és que anar dient que no tenim pressupostos i no avancem tampoc és la solució, no? No sé, jo veig un tema més enllà, com he dit sempre, i crec que és una cosa que ja hauria d'haver-hi un pacte, no?, que fos intocable, aquest, en aquest sentit, eh?
3: Sí, també. Jo crec que això, que és un problema complex, una solució tampoc gens fàcil, no? Bueno, unes reivindicacions justes.
2: Totalment.
3: I que s'han de sortir, i si s'ha de sortir al carrer, se surt al carrer. Ara bé, per part del govern de la Generalitat, errors de bulto de elementals, no? De bàsica, infiltrar uns Mossos en una assemblea de professors.
0: Ara obres un altre meló,
2: sí, no, però és que és tot allà mateix,
3: o anunciar unes mesures o una reunió als mitjans de comunicació abans d'enviar-los el correu, abans d'haver-los convocat. Això són errors de primària, eh?
2: Sí, totalment, sí.
3: I de l'altra banda, i jo ara voldria fer una puia també al sector educatiu, a mi també m'agradaria que alguna d'aquestes reivindicacions es fes, no sé, el 10 de juliol, per exemple, no?
2: Va? Jo avui venia pensant estar dissabte o diumenge. Saps per què?
3: Per exemple,
2: perquè
3: no?
2: Aquí també hem d'implicar famílies, jo crec, no? Perquè
3: també,
2: també els pares també hem d'estar per això.
3: Sí, també.
2: Llavors,
3: també.
2: Jo crec que la convocatòria hauria de ser aquesta, que també reconec també que no tots els pares estan per això, ni tots els pares sortiran al carrer.
0: No, perquè però, potser tenen altres preocupacions.
2: Clar,
0: eh?
2: Però sí, potser sí. És la manera de sumar, no? Jo al final, els anys que he estat implicada a primària amb les meves filles i a secundària, ha estat bàsicament perquè elles estiguessin més bé, no? Quan m'he implicat a l'AMPA,
3: sí,
2: t'has implicat en fer accions.
3: Exacte.
2: I miràvem de fer coses mestres i pares, perquè és que la manera de que t'escoltin al final, com més
0: fer
2: massa, millor.
0: Fer comunitat.
2: I jo trobo a faltar això aquí, també, perquè els mestres poden anar fent pel seu compte, però bueno, i els pares només ens queixarem perquè aquell dia no hi ha classe i on t'aporto els nens, no? No acabem d'entendre o no acabem de ser, no sé, no? No
3: toquem la cosa terra que... Sí, creu una complicitat amb la comunitat
2: educativa,
3: no? Però
2: clar, comunitat, hem de ser tots.
0: Jo
2: trobo a faltar això, eh?
0: Digues, Francesc.
1: Bueno, per això es fan, suposo, les vagues no es fan el 10 de juliol.
0: Clar.
1: No?
0: Per pressionar,
1: per pressionar els pares i per pressionar la societat en d'allò.
3: Bueno, el 10 de juliol també pressionaríem la societat un 10 de juliol.
1: Bueno, però poder ja el 10 de juliol ja el tenim... Vull dir, els pares ja tenen assumit que han de col·locar els nens en algun lloc, no? Bueno, suposo que finalitat d'una vaga, la finalitat d'una vaga al final és
0: que es noti, soroll, no?
1: És que es noti.
2: I molestar, no?
1: I molestar, i suposo que per això...
0: Bueno, el 10 de juliol pots tallar carreteres, que també afectes
1: també,
0: el turisme,
1: vull dir que
0: manera de mobilitzar...
1: Sí, per una banda.
0: També entenc el que diu en Josep Maria, no?
1: Sí. No, i a més també això que deies de les errors de bulto i tal, i també es veu que es va pactar o es va negociar amb un 20% de,
0: amb un sindicat que no és majoritari
1: o dos sindicats que són minoritats, que són el
2: 20%,
1: clar, si tu deixes el 80% és de calaix, que tard o d'hora tornen a petar això. No, vull dir, penso que tampoc no ho han portat gaire bé des de la conselleria o des del govern, no sé, és igual. I no sé, la veritat és que sí, clar, necessiten més recursos, ja no tema econòmic, que no sé com està el tema sous de mestres, però sí que jo crec que hi ha falta personal, falta gent. Cada vegada hi ha més nanos amb recursos, necessitats especials, i això, vulguis o no, necessites recursos especials.
0: De fet, em sembla que, pel que sé, en el cas de Figueres, sé que quasi tots els centres educatius, menys potser un o dos, són d'alta complexitat.
1: Sí,
0: vull dir, d'alta complexitat es dona el títol quan hi ha molts, precisament això que deies, no? NESE, que et diuen, no? De necessitats especials. Un exemple, no? Figueres o aquí a Vila fan, n'estic segura que també hi ha a cada aula molts alumnes amb necessitats especials, i més quan per part del departament, que una mica suposo que les reivindicacions que tenen precisament que es demana que sigui una escola inclusiva.
1: Però jo el que no entenc és aquesta manca d'inversió, sí, que sembla que és evident. No acabo d'entendre, perquè vist fredament, i si tu te'n mires com una empresa, tu estàs invertint, o sigui, amb l'educació estàs invertint, no? Perquè el dia de demà aquests nanos siguin pues, el que siguin, pues, o jo què sé,
0: bons ciutadans
1: en general i professionals de renom i que ens puguin tirar el país endavant.
2: Hi ha una cultura mínima, no? També, que
1: també ens puguin tirar el país endavant, per tant, l'empresa endavant.
2: Sí,
1: per tant, no acabo d'entendre perquè no...
2: Invertim aquí.
1: Invertim,
2: no?
1: Més.
0: Bueno, jo crec que tinc la resposta. Perquè sí? No els interessa.
1: Aquí no els interessa.
0: A nivell de govern o a nivell de política o a nivell... No sé ben bé si és la política o la sotopolítica, que els interessa tenir-nos avorregats, que tinguem menys coneixement, menys cultura, no? Per poder-nos fer creure i pensar o consumir. Potser no és el govern, potser és el sistema.
1: Sí, això és, no? És un tema de sistema, no?
0: Potser sí, que és el sistema que no volen invertir en educació.

0: punters són els que tenen grans científics, grans enginyers,
1: i han invertit grans, en educació. I tenen un sistema educatiu fantàstic, i el que dèiem, un pacte intocable, és la base.
0: Què ha fet Xina, no? Xina és espectacular, que amb els 30 o 40 anys ha fotut un canvi. Ha invertit en educació i en crear... O sigui, em penso que l'altre dia llegia que ja és no sé quants enginyers hi ha per càpita a Xina, que és brutal, que tenen enginyers per tot, preparadíssims en tots els rams i en tots els sectors. I què està fent? Doncs està fent que Xina ja sigui la segona potència econòmica, i d'aquí poc serà la primera. Per tant, no, segurament és que no, jo no hi entenc res, però
1: és el sistema que estàvem dient, perquè també aquí surten professionals de moltes àrees, i on se'n van? No es queden aquí.
0: Això és un altre.
1: No? Llavors,
0: clar, és un altre.
1: És el sistema, al final.
2: I si tu inverteixes,
0: no? I després te malvens o te perds el d'allò.
3: Has d'anar a comprar... aquesta intel·ligència, aquest talent.
1: Per això, algú devem fer molt malament,
4: per exemple,
1: no? Perquè aquest talent no es quedi aquí. Alguna cosa devem estar fent malament, que deu venir de base, ja està clar.
4: Les infermeres, per exemple, no?
1: Bueno, i metges.
4: Que se'n van als Estats Units. Ai, als Estats Units, al Regne Unit, perdó.
1: Sí, moltes, sí.
4: I llavors anem de importar d'altres llocs, no? Dius, ostres, per què no intentes que les infermeres que has format tu, que t'han costat uns diners, es quedin aquí? Que això implica recursos, no, també. Hi ha alguna cosa que no funciona, i ben bé no sé tampoc, igual que en Francesc no sé, però clar, l'educació és fonamental, no? Parlàveu de grans científics, als Estats Units tampoc, bueno, no sé quin sistema educatiu té, però si els hi preguntes on és Espanya, te la posen a Mèxic. No sé, i tenen molt bons científics, molt... Clar, tampoc es pot generalitzar, no?
0: Bueno, perquè suposo que s'hauran especialitzat en una sèrie d'assignatures i hauran deixat el tema humanístic
4: clar.
0: No sé.
4: Bueno, potser sí que s'han dedicat més a potenciar la ciència, no? Vols dir?
0: Clar.
4: Potser sí. Clar, també ens hem de posar d'acord amb quin tipus d'educació volem, no? I a més tenim molts reptes, bueno, va ser regidor d'educació durant molt de temps, tu, Francesc, i ho saps, no? Que com preparaves la vila educadora, això, buscar nous, sempre hi ha nous reptes en educació, no?
0: Per preparar la vila de Codoro, el que has de buscar és que la gent s'impliqui, que això és...
1: Comunitat,
0: això
1: és hem d'anar tots a una. I
0: això és el més difícil.
3: Perquè els pares...
1: Som importants, eh?
3: Clar que són importants.
4: Molt importants.
3: Molt.
1: Allò, aquell tòpic que és dels mestres, no és de tots.
0: No sempre s'aconsegueix.
1: No.
0: I estic parlant ja des de localment, des d'aquest... Vilafant, que és aquest dissabte.
4: Aquest dissabte, sí, correcte.
0: Doncs veus a professors, veus els alumnes que presenten els seus treballs o les seves coses, però pocs pares veus.
1: És el que jo deia, no estan implicats.
0: Pocs pares veus. Aleshores, si els pares no ens interessem amb el que és el món educatiu, doncs clar, difícilment després també podrem exigir o exigirem més en els nostres polítics o en els nostres gestors de que s'inverteixin en això.
4: M'agradaria veure si en alguna de les pancartes de la manifestació d'avui algun col·lectiu de professors posa famílies ajudeu-nos, o famílies doneu-nos suport,
0: bueno,
4: o famílies impliqueu-vos.
0: O potser també m'agradaria veure uns que dintre d'aquestes manifestacions hi hagués els pares, diguéssim,
1: la representació de pares, no?
0: Societat civil, que ara no sortia.
4: M'encantaria, poder-me manifestar, però clar, és complicat, també, perquè...
3: Bueno, depèn, hi ha pares que poden fer-ho, potser treballen a la tarda, no sé, per exemple.
4: Sí, clar, és complicat a nivell laboral, no?, donar suport.
3: Sí.
4: I clar, que tu a l'hora de decidir si portes els teus fills un dia com avui, m'ha costat molt prendre la decisió, no sé vosaltres què haguéssiu decidit. Hi ha serveis mínims, sí, evidentment.
3: Bueno, jo entenc
4: que haguéssiu fet
3: si tens recursos o no, no? Clar, si tens alternativa,
0: clar,
3: o no,
0: clar, intentar esgotar el màxim poder col·locar els nens allà on fos,
3: si
0: i
3: no,
0: clar, hi arriba un moment que poder no pots, no?
3: Si no pots.
1: Però avui sentia jo, quan venia ara amb el cotxe, sentia la ràdio, que estava parlant un director d'una escola i estava explicant que els problemes que tenien per cobrir els serveis mínims, val? Que han hagut de fer sorteig per força i toca,
4: sí,
1: i toca,
4: sí.
1: Perquè,
0: tothom
1: estava afegit per poder cobrir aquests mínims, també
4: però clar, s'ha arribat a un punt de molta enfadament,
1: sí,
4: no?
1: Sí,
4: per no dir una paraula més gruixa.
1: Hi ha una crispació important, eh?
3: Emprenyament.
1: Sí, no he volgut dir, he volgut ser

0: Correcte.
1: Sí. Jo volia explicar, quan les meves filles anaven a l'escola, em sembla que alguna vegada ho he dit, van agafar un projecte educatiu d'aquests que era innovador i nou, i una de les coses que teníem és que érem inclusius, no? Llavors quan es començava a parlar d'inclusius, ostres, algun nen amb alguna dificultat, o, bueno, en teníem alguna classe, i era una cosa que començava a ser nou i semblava com, ui, això irà malament per la resta de la classe. Sí. I realment s'ha vist que no, perquè, bueno, jo crec que també han sortit amb una visió, també, no, aquests nanos, amb una educació de veure que també hi ha altres persones amb dificultats, que ells poden ajudar, que arriben fins aquí, i tenien algun recurs per a aquests nanos. Ara, clar, s'ha convertit, sentia que deien avui també, s'ha convertit en que n'hi han molts ara, no?, que els volem posar en escoles i que sigui inclusiu.
2: Això és excloure.
1: Sí. Exacte, però n'hi ha amb dificultats més grans que haurien d'estar en escoles especials.
2: Bueno,
1: llavors, evident, aquí, aquí ja. com es fa això, no? I com trobes l'equilibri, tampoc, això que dèiem, també és excloure, al final,
0: clar.
1: Dius, no, tots en aquella escola, tampoc toca, no? Vull dir,
2: no.
1: Però que hem arribat al punt de que està molt bé, perquè jo crec que és important que estiguin a dintre la societat, no? Que els tinguem sempre en una altra escola, depèn quins casos, lògicament, però per altra banda, el que es queixen els mestres és que no tenen els recursos, no? Necessitem més professionals, clar, perquè puguin atendre tot això, no? Llavors, clar, és o sigui, hem volgut fer una cosa que està molt ben pensada, que jo crec que és ideal i que hem d'incloure'ls, no, també, però amb quins recursos? No hem pensat en què necessitàvem. Llavors, ho hem fet i ara aquí ho teniu tot i espavileu-vos, no? I referent als sous també en parlaven, eh? Parlaven de que, bueno, també alguna millora tocaria, eh? També, a més, i clar, ara el que dèiem, baixem ràtios, vale, molt bé, però si baixem ràtios hem de posar
0: més professorat, sí,
1: no? I això com es fa?
0: I baixar ràtios també vol dir espais a les escoles,
1: això
0: no?
1: També,
0: que
1: clar.
0: Això també és important de tenir-ho en compte,
1: aules,
0: no només
1: clar.
0: El professor, bueno, tu dius aules,
1: sí,
0: jo parlo d'espais.
1: No, però només aules. Jo m'he trobat amb centres que ens hem hagut de menjar a la biblioteca o ens hem hagut de menjar no sé què, perquè no hi havia espai per a tots els nens.
0: El meu institut, jo quan vaig arribar a segon de batxillerat, la nostra aula era la biblioteca, ens vam quedar
1: sense.
0: O sigui, i feia 2-3 anys que es havia inaugurat.
3: Sí, els centres ho han fet servir.
2: Bueno, aquí,
0: de fet, recordo la inauguració amb Jordi Pujol, precisament.
1: Ah, això també és una altra, eh? Tardem tant en fer les coses que quan les fem ja estan desfasades, no?
0: Sí. Esperem que això no passi amb l'Institut de Vilafant. Perquè amb el que fa que esperem...
1: Quan fa que esperem? 16?
3: 16 cap a 17, no?
0: Sí. Esperem que el facin dimensionat a les necessitats.
3: Ja haurem tornat en el llibre, o sigui, quan van començar amb el llibre, van passar els ordinadors, ja quan obrin, a treballar, tornarem a anar
1: ja
3: amb el llibre
1: paper,
3: i la llibreta.
1: I...
0: Clar, això és una altra cosa, no? Perquè si tu mires a, no sé, d'ara fa 4 anys o menys, com ha anat canviant tot? Perquè precisament es parlava la notícia que ahir també ho comentàvem, que la selectivitat, doncs mira, han de posar inhibidor, perquè clar, el tema de les ulleres, els pinganillos aquests, els auriculars de pel tema,
3: sí.
0: Brutal, el que jo vaig escoltar.
3: Ostres,
0: ahir, però que deu ser real, perquè jo perquè no estic posada, no, però per poder copiar, no, i tot el que és la intel·ligència artificial, clar,
3: com han canviat les coses,
0: clar, en molt poc temps
3: de la nostra època.
0: Bueno, amb molt poc temps, reptes nous.
3: A la nostra època es veien les famoses
2: xuletes.
0: Sí.
3: Que vamos, la imaginació era desbordant, allà, i havíem fet coses que dius, vamos.
0: Però clar, però quan feies la xuleta, com a mínim estaves retenint alguna cosa.
3: Sí.
0: Alguna cosa de coneixements et quedava,
3: sí.
0: No?
3: Sí. Tens que escriure.
0: Clar. Però ara no, ara és directament, tu portes unes ulleres que mira les que tenen una càmera i mira les preguntes, i a través de l'auricular molt discretet, molt petit, a dintre la teva orella, et xiven les respostes.
3: Hòstia, bueno.
0: Clar.
3: Bueno, tampoc és just, jo crec, és una opinió personal, tampoc és just que s'ajuguin aquests
1: tot
3: nanos.
1: Un examen.
3: Tot amb un examen.
2: No.
3: Això,
2: no,
3: vamos.
1: Això sí que és...
3: O, bueno, no tot, però, bueno,
1: però
3: crec que és
1: part,
3: una
1: no?
3: Força part. I que es busquin la vida. Bueno, és normal.
0: Sí, no.
3: Bueno,
0: a veure, no. Si tu, tampoc sí. És tot la selectivitat, no? Vull dir,
1: home,
0: no,
1: Déu-n'hi-do, no?
3: És un tant per cent molt important de la nostra.
0: Però si tu t'has treballat bé el batxillerat i el tens aprovat i el treball de recerca...
3: Et fotran les preguntes més fàcils.
0: Sí. No. Ostres, jo...
3: Sí, te sortirà millor el...
0: Jo tenia molta por, però després no va ser per tant, tampoc.
3: Bueno... sigui per tant, no, per, no, jo no trobo just aquest sistema.
0: No, sí, no, ho, ho dius que l'igual per, potser per una dècima,
1: una dècima, que sí, no, una cosa que t'agradaria fer.
2: Perds, a lo millor, un gran metge, un gran enginyer.
1: Exactament. Exactament.
2: Per una dècima de,
3: sí. I poder per una cosa que no té res a veure amb medicina.
2: Exacte, exacte. Sí, sí.
0: Però al cap i a la fi també hi ha diverses vies, no?, també per acabar-hi arribant, si tu realment desitges molt.
2: Bueno, sí, però pots frustrar.
0: Sí, sí,
2: carrera,
0: jo sí.
2: Pots frustrar una carrera.
0: Clar. Clar, realment l'educació té molts reptes i jo us deia que potser no hi ha un pacte perquè no sabem què volem, no sé si aquesta és la qüestió o és una qüestió de desinterès.
3: El què? Perdona, no
0: de tenir un pacte d'estat per dir, mira, l'educació serà així, no? Menys memòria, més treballar per projectes, no sé què, o no, tornarem a la memòria, tornarem als llibres, no. Tenim clar quin tipus d'educació volem, inclusiu, no inclusiu, classes magistrals, classes més d'experiència, què volem?
3: Bueno, jo el primer que faria és fer opinar als que hi entenen, i els polítics escoltar, i a partir d'aquí seguir una mateixa línia, siguis de dalt, de baix, de dret o d'esquerra. Però sobretot escoltar a qui entén.
2: I que cada govern no canviï el sistema.
1: Això és horrible.
2: Això hauria de ser una cosa.
1: És horrible.
2: Per dècades, no? Només canviar
3: per condicionament
2: social, per l'evolució pròpia de la societat.
3: Quina és la millor manera? I això no és tan difícil. Ostres,
1: té que... Si tenim països que ho fan molt bé, eh? És que és tan fàcil com anar a mirar què fan i copiem. Copiem què estan fent.
2: I ja està, i tant.
0: Copiar és fàcil, no?
1: Aquí sí que hem de copiar.
0: Amb el pinganillo, no?
1: Si funciona i veus els resultats, dius...
0: Amb el Bolivic.
2: Adaptes a la realitat d'aquí i ja està.
0: Clar, però sí que és veritat que també veiem aquests països que ho fan també, que també van corregint sobre la marxa, no?
1: Sí, és clar.
3: Lògic, perquè és un tema viu, és un tema
1: però que... Però en algun moment has de començar a corregir. Però... No pot ser, és que estem veient que no funciona i seguim amb la mateixa línia. És què estem esperant?
0: Clar,
1: no?
0: hi ha països que fins als 6 no s'escolaritza. Tenint en compte poder les feines o la conciliació està més ben... Vull dir que, no, que l'educació s'ha de pensar des de moltes altres branques.
1: És el que dèiem, és una comunitat. Al final hem d'estar tots implicats i hem de tenir clar tots que s'ha de fer, no?
0: Perquè de l'1 al 6 què fas?
3: Aquest nou, ara, des que tenim ESO, dins del mateix xiringuito,
0: sí.
3: Perquè depèn
1: edifici,
3: com són xiringuitos,
1: sí, sí.
3: Nanos de 12 a 18... Creieu que no?
1: Jo no ho he entès mai, això. Jo m'hi he posat
3: I
1: molt de
3: cos perquè
1: no ho veig.
3: Tothom pensa el mateix.
1: No ho
3: I
1: veig.
3: Professors, i no sé què, pares. Aleshores, per què no...
1: No hem reculat aquí.
3: No hem reculat amb això. És que és... No sé.
0: Clar, jornada intensiva o jornada partida? Clar, per exemple, a l'institut fan tot seguit. En canvi, a la primària...
1: Ja, és que ja amb 12 anys estan fent seguit. Jo és que això no ho he entès mai, tampoc. Nosaltres mínim fins als 14 vàrem fer matí-tarda, no? Encara que la tarda sigui una hora i mitja.
0: Aquí hi ha una
1: però
0: qüestió...
1: si t'has trencat, dinar, no? I sí.
0: Aquí hi ha una qüestió...
1: Món, no m'ha aixecat 8 hores.
0: Aquí hi ha una qüestió laboral.
3: Està demostrat que a partir d'un... no sé quina hora
1: ja no,
3: nanos, ja no, d'allò, eh?
1: Clar, de
0: no
1: fet,
0: estan concentrats, no retenen
1: ni nosaltres. Tu entres en una reunió, una ponència, el que sigui, i quan portes més d'una hora allà ja es desconnectes, no? Per molt que t'agradi el tema.
3: Sí.
1: I si anem canviant, sí, però quantes hores seguides fan? I després han d'anar a dinar a les 4 de la tarda, que dius, això no ho he entès mai, tampoc. Aquí també hi ha una responsabilitat, al final estem parlant amb 12 anys encara estàs creixent, vull dir que, no, d'hàbits d'alimentaris, no, al final de salut. Jo crec que aquí ens hem perdut i molt per estalviar també menjadors,
0: clar.
1: Suposo, perquè és clar, és el que s'ha vist, no?
0: Però és que apostar per als menjadors, bueno, no sé vosaltres com ho veieu, però és que el menjador és un espai educatiu molt important i és el que dic, que jo crec que no sabem ben bé què volem. Per exemple, jo veig que l'espai del menjador és un espai educatiu, potser els que governen no ho veuen així o no ho consideren així, i per això han volgut que l'institut on sigui tot seguit i de fet a primària també sonen veus de que va per aquí, eh?
3: Sí,
0: el fet de bueno, aquí a Vilafant ja teniu l'experiència que han tret la mitja hora
3: si volen
0: per reduir l'espai del menjador precisament
3: sí, és veritat. però si volen anar cap aquí també hauran de tocar el tema de laboral, perquè esclar, se'n va a Norris i no podem tirar sempre dels avis.
1: No, està clar.
0: Es proposa, jo, ma mare, que estic al Consell Escolar i tot plegat, és que hi ha aquest rum-rum també a Figueres, que algunes escoles, em sembla que hi ha alguna que ja ho fa, que pleguen a les 4 en lloc de 2:45. Aquí a Vilafant les dues ja pleguen a les 4. Clar, això per les famílies, ja sé que és mitja hora, em direu, ostres, mitja hora, però clar, depèn de quin horari laboral
1: depèn
0: tinguis.
1: Depèn on estiguis treballant, anar a venir a buscar-los, aquesta mitja hora és mitja hora.
0: Clar, és complicat. I això és per reduir l'espai del menjador, perquè és un espai conflictiu, però és que potser el que hem de fer és apostar per l'espai del menjador perquè sigui un espai educatiu. I això implica més recursos.
2: Clar, que hi hagi acompanyat vetlladores.
0: Exacte.
2: Que,
3: sí. I si no, doncs haurem de fer reduccions d'horaris laborals, i per tant això voldrà dir que també l'Estat haurà de subvencionar tot això, les empreses, perquè les empreses no poden tampoc assumir sempre tot això.
0: És que és complicat,
3: Ja, però si ho fem, ho hem de fer amb tot el...
1: Les àrees, no és només això.
3: Hem d'anar,
0: podem arreglar el món.
3: La persona que se'n cuidi de la mainada, sigui pare o sigui mare, doncs haurà de fer només mitja jornada. I aquesta mitja jornada, doncs, a l'empresa se li haurà de donar alguna mena d'ajuda, perquè el cost que pugui tindre d'agafar una altra persona, doncs no li sigui tan...
0: Però que la persona aquesta que ha de fer mitja jornada pugui subsistir econòmicament, que això és una altra.
3: Evidentment. Aquesta persona no pot deixar tampoc d'això els ingressos.
1: Són molts temes. Però jo recordo uns anys enrere, jo estava a l'Associació Comerciants allà a Girona, a Sant Narcís, i parlàvem dels horaris, no? D'obertura de les botigues. Mm-hmm. També estem molt mal acostumats aquí, no? Perquè altres països, a les 5, 6 de la tarda està tot tancat. Sí. Aquí no, aquí les 8 i les 9 i encara... 20
2: quilòmetres més amunt de Figueres.
1: Exacte, no?
3: Te'n vas al centre
1: i
3: si a les 8 tanquen puntual, ja dius...
1: Sí.
0: O potser s'ha de fer un horari adaptat a les teves necessitats, que potser al migdia la gent no va a comprar i tancar al migdia i obrir més tard, que depèn també... Clar, el comerciant el que li interessa és
3: vendre.
0: Obrir el moment, sí, vendre, no? El moment que més clients pot tenir, no? És complicat tot.
2: No sé si això és mediterrani o no. Vull dir, a Itàlia o Grècia també fan aquests horaris.
1: Jo crec
2: nostres.
1: Que sí, perquè per exemple a Bèlgica jo ho conec de prop i me'n recordo que m'ho explicaven. Una mare me deia, no, és clar, és que nosaltres els nens acaben les classes a les 3, tenen extraescolars com a molt fins a les 5. A les 5 tothom està a casa ja. Mares, pares, saps? Poder plegaven a les 7, saps? Allò que dius, la mare plega a les 5 i el pare a les 7. Però és que ja fan horaris que ja ho tenen preparat i saben que si ha d'anar a comprar, doncs ha d'anar-hi abans de les 5, perquè si no podrà anar-hi. No? I ho tenen, o sigui, jo crec que és al final l'organització, si tu tens clar, que és lògic, al final és conciliar també vida familiar, tant que ens hem emplert la boca, no? Perquè si el nen a les 5 ha acabat d'extraescolars, ara els nens aquí no acaben d'extraescolars. Hi ha nens que arriben a les 9 a casa, que dius, i a quina hora sopen, o sigui, jo crec que són tantes coses que s'haurien de quadrar. No és només l'educació, no? Al final dius, hem de ser tots, i ostres, comencem
0: a nivell
1: per,
0: de societat.
3: Començant pels horaris.
1: Començant per l'horari.
2: L'horari general, sí. I el del sol.
1: Això és un altre, també.
3: Després diguem, no, és que ens agrada que a les tardes hi hagi llum.
1: Sí, però després hi ha aquests debats. Es posen allà sobre la taula, es diuen quatre coses i ja es queden.
0: Quants anys fa que aquí a la tertúlia parlem del canvi horari?
1: Per exemple,
0: sembla que serà l'últim any que canviarem l'hora, no?
2: Sí. Jo feia de periodista, és a dir, fa 8 o 9 anys, i vaig fer tot un reportatge amb un diputat que va dir, això ja està.
1: Ja ho tenim, sempre estem igual.
2: Tenim tota una comissió que hem estudiat al Parlament i Catalunya i
1: Espanya. Jo fa anys que sento
2: doncs
1: això.
2: Doncs arregla... I
1: aquí estem.
2: 8 anys o més.
1: I aquí estem. Sí.
2: En fi.
0: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, a veure si ho solucionem tot, i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
1: Fins ara.
4: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Rioreteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades drets a les persones grans. A Vilafant, no hi faltis.
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
10: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
11: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionen el dilema. Collons d'artistes.
12: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
6: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers, a Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.
13: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
14: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
13: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
14: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
15: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai patrocinat per Gestoria per Fernández, que avui estava aquí parlant de temes educatius, que no sé si volen que no siguem tan ben educats o tan intel·ligents, perquè no volen que pensem, perquè ens puguem... no ens fem preguntes.
2: Bueno, jo crec que al darrere d'allò a la mano que me hace la cuna, és a dir, qui remena el món,
0: clar.
2: Jo crec que el que vol és que no pensem, eh?
1: No,
2: parlo
1: també,
2: de nivell global. Les xarxes, el no sé què...
0: Perquè llavors pugui sortir persones com Trump, per exemple.
2: No pensar,
1: com més controlats ens tinguin i menys pensem, millor. Més informació et donin ja feta, que no hagis de pensar.
2: Sí. I tant.
0: Clar, per exemple, la notícia aquesta de l'antivirus,
2: antivirus.
0: Vosaltres, això, com jo, hi ha hagut un moment que he pensat, ui, Tornem a tenir un Covid?
1: Bueno, jo hi ha moments no, jo ara començo a pensar.
16: Sí,
1: fins ara no ho veia tan, sí, tan greu, prim... semblava que al principi ens van inventar
16: no
1: com que era més controlat
16: cas,
1: i tal,
16: no,
1: i ara
16: tal,
1: començo a dir, no,
16: tal,
1: en contacte.
16: Ara avui en surt una altra,
1: sí, contacte, l'altra no sé què, l'altra que està a greu, no? Ara a França avui he sentit que una senyora estava...
2: L'avantatge que tenim és que ja hi ha l'experiència aquella i tot ha començat ja a tancar-se, no? Anar posant barreres i anar posant...
0: Però és bastant mortal, això.
1: Sí, per el que es veu, sí, no?
3: No és tan... no s'expandeix tant... Bueno, es veu que els virus van així, no? Vull dir, si són molt mortals, no són tan...
0: Transmissius, no?
3: Transmissius. Sí, i en canvi, si són molt transmissius, no són tan... Sí. Tan molt,
0: bueno,
3: tan
0: perquè
3: tan
0: necessiten sobreviure, diguéssim, d'alguna manera, els virus, no? També, sí. Per això busquen l'equilibri. Sí. O sigui, clar, jo no sé... quin punt d'alarma, perquè és que me'n recordo tant d'estar aquí a la tertúlia, com parlàvem del tema, que mitja ens en fotíem.
3: Dels xinos, sí. Ens en fotíem dels xinos,
2: sí,
3: que anaven.
2: Sí, xinos, ara un italià.
0: I després com vam acabar?
2: Italiano, que no sé què. Sí, sí,
1: però ara estem igual, estem escampats, No sé, no sé. Ai.
0: Clar, però és inevitable, perquè en un món tan globalitzat, que tots ens movem...
2: Fa el 20, jo crec que...
0: anava es escampant, escampant, molt ràpid.
2: Escampant, i fins que canviar. Ara
3: home, semblaria que està,
2: no,
3: més
2: que
3: controlat,
2: tot està acotat, semblaria.
1: Potser hem après alguna cosa, no? Suposo, tot i que diguem sempre que sembla que no, potser sí que hem après alguna
0: clar,
1: cosa.
0: Clar, jo no em veig...
1: Fa respecte.
0: Jo no em veig tornant-me a tancar.
2: Molt de respecte.
0: No sé vosaltres.
3: Pues... Tot no. Pinta de que... No, tu ets jove encara. Tot pinta que...
2: Ah, que algun dia ens
3: que algun dia ens torna a tocar.
0: Vols dir que m'hauré de tornar a tancar?
2: Bueno.
3: Aviam.
1: Bueno, tancar,
2: jo crec que dins d'unes profilàctiques, aviam, recordeu les mascaretes?
0: Sí.
2: Jo vaig estar tot un any o dos anys sense cap refredat, eh?
1: Sí, això és veritat.
2: Vull dir, per tant...
0: Sí, però jo després vaig agafar coses heavies, eh? Vaig agafar coses heavies com que no havia patit mai, principis de bronquitis. I no n'havia tingut en ma vida de bronquitis. I,
2: potser
0: i dos anys
2: seguits. Defenses, dos anys sense...
0: I d'haver de fer servir inhalador, que jo vaig dir, però si jo no ho sé fer. Jo no ui.
3: La causa per què va ser?
0: No ho sé, si el fet de no haver agafat refredats durant tant de temps...
3: Ah, després vols dir que
2: se baixen les
3: defenses.
0: Això que deia ara, ho deia en el sentit del que deia en Josep.
2: Sí, Maria.
0: Que precisament amb les mascaretes no ens vam contagiar tant.
2: No.
0: Crec que és aquest equilibri entre contagiar-te, no? Que diuen tot molt net.
1: I després jo sempre dic que la naturalesa de cada persona, no? No tots som iguals.
2: També,
1: i que
2: tant,
1: al final hi ha gent que hi ha una cosa que li afectarà moltíssim i l'altra que no. Clar. Vull dir que també hem de jugar amb això, no? El que deies de defenses. No tots som iguals, no tots estem iguals.
2: Sí,
1: que va morir molta gent amb la Covid, però també hi ha molta gent que no li va passar res. Vull dir que, no?
0: Jo la vaig passar molt lleu. No sé si la vau agafar vosaltres.
3: Sí,
0: jo
3: no. Un parell de vegades. Una segura, que... i l'altra que me la imagino, però ja
2: jo
3: era
2: també.
3: Cap al final que ja
2: jo
3: dius
2: també imagino, sí.
3: Però una sí, una mala sí.
1: Jo no, i vaig estar en contacte directe amb la meva filla que sí que la va passar, vull dir que ens vam haver de confinar a casa totes tres, érem les dues nenes i una d'elles ho va passar i va passar pobra malament, però jo no vaig agafar res.
3: Un dia o dos sí. Amb que... mal de febre, mal de cap sí. I
0: jo febre.
3: Com una grip
2: sí, exacte.
1: Jo
0: vaig passar-ho pitjor amb això que us deia, la bronquitis, que no sé si no vaig fer PCR, si aquesta bronquitis era Covid o no ho sé, que no pas quan vaig donar positiu a la Covid, perquè és que era uns símptomes molt estranys que no m'havia passat mai i em vaig confinar i a casa no van agafar res, potser ho van passar sense símptomes. També és veritat que estava vacunada, això és un altre tema, que de les vacunes que no n'hem parlat també molt.
1: Jo el que avui, parlant de l'antivirus una altra vegada, anar una mica enrere i dir d'on t'ha sortit, no?
2: Exacte.
1: D'on t'ha sortit? D'un matrimoni que va anar a veure uns abocadors, vaig entendre, no? A l'Argentina.
3: Sí.
1: Sí, això és el que jo he sentit, no? I llavors dius...
0: Jo vaig sentir alguna cosa d'animals.
1: I clar, hi havia un abocador, hi havia rates.
3: Els excrements de les rates són els que...
1: Llavors, no sé, em costa entendre, no? Què havien anat a fer, per què agafar això i bueno...
3: Turisme d'abocadors, vull dir que no l'entens.
1: No, van anar a fer una ruta, no? Això és el que...
0: Ella no iria a visitar un abocador.
3: A veure si ara hauràs de posar un abocador en càmping.
1: No, ja en tenim un a l'escala i gros. No ens cal, no ens
0: mira,
1: cal.
0: Doncs turisme, pots promocionar-ho.
1: Però no, és allò que dius, a mi em costa d'entendre, no?, d'on surt i com és que després ho ha portat, no?, el vaixell.
2: Sí.
1: I s'ha escampat d'aquesta manera i aquestes dues persones mortes,
3: perquè ja va entrar
1: no?
3: dintre sí. del, del cos d'aquestes dues persones i a partir d'aquí es van expandint.
1: Ja, però com entra això? Com es...
3: Amb els excrements, es veu que l'orina...
1: Van menjar caca de rata.
3: Escolteu-me, escolteu-me.
1: En contacte, explica'ns-ho,
3: L'orina i l'excrement de la rata barrejada amb la pols de la terra, quan s'escombra o quan es fa... que els residus s'aixequin és quan entra dintre de...
1: Els inhales,
3: sí,
1: entenc.
3: Els inhales. Va.
0: Vale, no hem de menjar caca de rata. D'acord.
3: Ja, això sobretot.
0: És que no sé, que a vegades...
3: I és l'única variant de...
0: De l'antivirus?
3: De l'antivirus que passa als humans. Sí. La variant andina.
1: Sí. Estàs molt ben documentat,
3: sí. Home, és que tot el dia estan...
0: Però això és un altre tema,
3: Sí. Que, hòstia puta.
0: Per què ens en parlen tant?
3: Sí.
0: Per què ens en parlen tant?
1: Bueno, mentre és estem distrets amb això, no pensem en altres coses, no?
3: I la meitat del TN és amb això,
1: Però mentre estem amb això, no pensem en altres coses.
0: Pues que no hi ha més notícies, pregunto.
1: O no interessa que n'hi hagi d'altres.
0: Jo algun dia he intentat buscar temes positius, no? Algun avenç científic important o una millor... I no me'n surto massa de buscar temes positius. Segur que n'hi ha, Però aquests no obren... has de rascar molt. Has de rascar molt per trobar bones notícies, no? I clar, a més un virus tan complicat, això que deies tu ara, Francesc, no? Que només hi ha una variant que...
1: I com es transmet entre humans? Això és un altre.
3: Amb saliva.
1: Sí. Sí, en respirar també, perquè al final...
0: Per això en Francesc Gaspar, abans de començar el directe, que jo estava entretinguda
1: estava
0: amb el telèfon
1: demanant...
0: mòbil, m'estava preguntant de si desinfectàvem les espongetes d'aquí de la ràdio, per si ha vingut algú amb antivirus.
3: Hem de començar a fer prevenció.
1: Totalment.
0: Sí? Però no ens podem tornar bojos, tampoc.
3: No, això és broma, jo no tinc ni idea de si... Sí, s'ha de fer, ho has de fer.
0: Que desinfectar però les espongetes de tant en tant,
3: sí. Jo suposo que higiènicament s'ha de fer, encara que tinguem antivirus o no tinguem antivirus.
0: Exacte, no? Però que és el que dèiem abans dels refredats amb les mascaretes, que deies tu, Josep Maria.
3: Sí.
0: També, si ho neteges molt, el que fas és que no et contagis. Clar. I que quan ho agafis
1: no crees defenses.
0: És difícil trobar l'equilibri, també, no? És igual quan tens una criatura petita, no? Que quan entra a llar d'infants es contagia de tot.
3: Al final, el coronavirus, al final, quan se va acabar, és quan ja tots estàvem
1: contaminats. Sí.
3: I me'n recordo d'un senyor que va sortir al principi de tot, quan encara era allò que deia que ens enraiem
0: un refredarinho,
3: no, va dir, no, si això ho haurem de passar-ho tots i s'acabarà quan tots hi estiguem infectats,
0: per això la vacuna, no? Perquè el que fa és immunitzar-te d'alguna manera, exacte, amb més seguretat, diguéssim, no?
3: Perquè no te deixen de posar el virus.
0: Clar, també hi havia qui veia una conxorxa amb el tema de les vacunes, que les vacunes vés a saber què ens havien posat.
3: Et fotien un microchip.
1: Sí, però tens controlats.
3: Ara vas per això, saps?
0: Ai, per això me surten els anuncis.
3: Dintre ja han posat amb la vacuna.
0: Sí, em porto dos de xips, jo.
2: I jo l'altre dia, aquest cap de setmana, una persona em diu, jo no em vaig posar la vacuna, ni una sola vacuna.
3: Bueno, no sé, que vagin fent,
2: exacte,
1: això és molt personal, no?
0: Que a vegades...
1: I que també hi ha gent antivacunes, no aquesta, sí, moltes, no?
0: En general,
1: hi ha molts pares que no posen vacunes, sí, els seus fills.
0: Però també hi ha casos i casos, ja.
2: Fins a un punt.
1: Sí, clar, fins que afecta un altre, no?
3: Sí, és personal, si tu vius en una illa, si no pots vacunar, però clar, si vius en comunitat...
0: Això és com el tema de ses majestats, no?
3: Perquè ens hem de vacunar contra els reis?
0: No, em referia de...
3: Hi ha una vacuna contra els reis? Contra la monarquia?
1: Ja te la coneixes.
0: Ja te la passaré. No, que si els expliques o no els expliques, la veritat, jo parlo una mica així en clau, perquè clar, no sé si ens està escoltant.
3: Reis d'Orient,
0: els bons. Exacte, els bons. Si els expliques una cosa o no, jo he tingut aquest dilema, jo no volia participar del joc.
3: Recorda que estan de vaga i els...
0: Sí, per això parlo d'un joc. No volia participar del joc, però com que visc en societat, he hagut de passar per parlar-ho. I amb les vacunes, doncs, és una mica el mateix, no?
1: Bueno, però una cosa és que te va la salut i l'altra és, al final, una tradició.
0: Ja ho sé.
1: Has fet una comparació una mica heavy, que dius tu,
0: vale, compro, sí, accepto, accepto.
1: No, no, n'es pas igual.
0: Però clar, clar, també hi ha la casuística, no? Depèn del teu sistema immunitari. De fet, ara els meus fills porten vacunes que jo no porto i penso, ostres, ojalà me l'haguessin posat a mi, per exemple, no? Ara se'ls hi posa a tant a nens com a nenes, per exemple, del papiloma. Sí. Mm, nosaltres, a la nostra època, no.
3: Va, escolta, està demostrat
0: que les vacunes funcionen.
3: Han fet que fet molta feina, gent visqués.
0: La varicel·la.
3: La varicel·la infantil.
0: I tant, sí, sí, tant.
3: Per tant, no em vinguis amb històries. Sí. Si no te'ls vols posar, doncs te'n vas a dalt de l'Everest i
0: allà els virus es moren perquè fa molt fred.
3: Però no em vinguis aquí perquè poder... Tu, no tu, no t'estic dient a tu. La persona que no vol no es contagia, però és portadora del virus.
1: Clar, clar, i fa mal als altres.
3: I fa mal als altres. Per tant, que se'n vagin a...
0: Clar, des del moment que vius en societat has de rebaixar una mica la teva llibertat.
1: Jo crec que sí.
0: No? En benefici del col·lectiu.
3: Clar.
0: Passa que això ens costa. Hi ha societats que els hi costa menys que d'altres, no? Però els mediterranis ens costa una mica això de no ser egoistes, no? I de pensar en el col·lectiu, no sé.
3: Pues ens hauríem de fer-ho mirar.
1: No?
3: Ens hauríem de fer-ho mirar.
1: Sí. No siguis tan negativa, hi ha de tot.
0: Jo és que no ho sé, Jo estic molt negativa darrerament, no? Però,
1: sí, sí.
0: Clar, has de pensar en el col·lectiu una mica, no?
16: Jo estava pensant, perdoneu, amb una cançó d'en Sabina. Aquella, si quieres vivir 100 años, llavors comença a posar comparacions que has d'anar tot esterilitzat, has de viure amb una...
1: Amb una bombolla, no?
16: Amb una bombolla de vidre, tal, sí? No tenir relació.
1: Si
16: quieres vivir 100 años, doncs...
0: Sí, però és que potser no voldràs viure 100 anys.
3: Això no ho ha fet en Sabina.
1: No, ha fet tot el contrari.
0: Home, és que viure 100 anys així, quina tortura, no, també?
16: Sí, sí, exacte, a més a més.
1: Però bueno, ara ja viu moltes persones 100 anys i no viuen així,
16: No, no, ni han fet això.
1: Cada vegada les parelles havien allargat més, Cada vegada els tenim, i gràcies a la medicina, al total, al final és això, no?
16: Està clar, dels gens i del cap.
0: La varicel·la, sí, sense anar més lluny, la varicel·la és mortal en segons quines edats, no? I el fet de que la vacuna...
3: I el sarampió.
0: Sí, el xerrampió o altres malalties que s'han erradicat gràcies a les vacunes.
1: Però és que les grips mateix, no? Les persones arribem a una edat que ja te comencen a aconsellar que te vacunis cada any, no? Llavors jo crec que també s'eviten moltes coses amb aquestes de la grip, i això també allarga, perquè agafaves després alguna bronquitis,
3: sí, sí,
1: alguna,
3: sí,
1: cosa així, i això és complicat.
0: El que passa que també, a part de la medicina, també escoltar una mica el nostre cos, i que tot ho podem delegar a la medicina, no? Que nosaltres també hi hem de posar la nostra part.
1: Està clar, està clar.
0: Una bona alimentació. Vull dir que a vegades trobo a faltar, no, una mica això, no, aquests consells de que jo sé que ho fan, perquè al cap fan jornades i coses, no, però com a ciutadans, no, com a pacients, de cuidar-nos nosaltres mateixos, no, ja ens cuidarà. Som una societat que ho hem delegat molt, no? el primer tema amb els mestres,
1: sí,
0: amb els metges. Jo, si em poso malalt, ja hi ha el metge. No, has d'intentar evitar posar-te malalt, no ho sé. Has d'intentar anar...
3: Cuidar-te.
0: Sí, no anar a veure les rates a l'Argentina.
1: Sí, per exemple.
3: No a veure l'abocador. Bueno, podrien...
16: Amb un abocador, amb mascaretes...
3: Jo... Treballadors del sector, jo què sé. No?
1: Però una rota que ve... gran, no? Jo crec que hi ha...
16: Que he anat a l'abocador i he anat amb mascareta.
0: Sí? Jo no.
16: Sí, sí.
0: Els cops que he anat.
16: Bueno, jo em havia ficat... Bueno,
1: dins. Ah, ah, depèn del que hagis de fer, si has d'entrar gaire.
0: Dins de la porqueria, vols dir. Allò havia costat a la porqueria.
1: Però a prop, no? No sé.
16: En fi...
0: M'agradaria preguntar-li a en Xavi Camps, que precisament feien algun cop havia anat amb ell a alguna visita guiada a l'abocador, que no deixa de ser important també anar a visitar els abocadors.
16: Sí, i tant, és una manera de sensibilitzar.
0: Clar.
1: Per això jo crec que devien anar a veure alguna cosa així, no? Perquè parlem també d'aquests pilons de roba, sí, i totes, sí, aquestes coses, jo vull creure que devien alguna cosa així, no? Sí. Que volia buscar informació per saber, perquè al final dius, ostres, hasta vull saber, la curiositat de dir què feien allà, no?
0: Però que emmalaltir és inevitable la condició humana, no?
3: Sí.
1: Però depèn on vagis, clar, hi ha possibilitats d'unes coses o unes altres, no? Depèn on te'n mous.
0: Que és una mica...
3: Clar, bueno, però per això l'èxit de la medicina ha sigut guarir totes les malalties que fossin possibles.
0: Però per això la cançó d'en Sabina, torno a la cançó de... Viure com proposava la cançó tampoc és viure.
3: No.
0: Vull dir que evitar coses... Vull que tampoc no el que ens preocupem excessivament de l'antivirus.
1: No.
0: Aquest dir que disquem amb por i que deixem de sortir de casa, per exemple, o que tornem a posar-nos les mascaretes.
3: Això és l'Eva que ho ha dit, que està preocupada.
0: Tu no estàs preocupat?
3: Home, de moment no. De moment ho veig...
1: Jo fins que no sàpiga més coses, però no tinc
3: prou controlat, ara això no vol dir res.
1: Jo
2: també.
1: Jo fins que no tinc més informació, no, però que a veure, que hem d'estar alerta, està clar, jo no ho veig pas...
2: Això sí,
1: està alerta. Que no seran dos casos o tres, com deien, sinó que veus que va sumant, eh? Que potser seran 40 casos, res a veure amb el que hem viscut, però dius, bueno...
3: Però que ja està bé que estiguem alertes.
1: No, i tant.
3: Perquè és la clau de l'èxit.
0: Però el que no sé és per què informativament s'està donant tant de bombo.
3: Jo tampoc. Jo tampoc, no, perquè poder tenir molt...
2: Això hem de preguntar als periodistes.
3: Sí, tenim molt recent el tema del...
2: Vull dir, perquè, esclar, són els periodistes, els mitjans...
0: Els locals no, eh?
2: No, jo parlo de grans mitjans. Ja. Vull dir, tothom quin està donant hi ha? Aquest... O deu ser perquè la societat també té interès
0: per saber. Suposo que si no haguéssim passat un Covid al 20, potser no ens hi hauria tant interès.
2: Segur que no hi hauria tant.
1: Sí, perquè abans passaven coses com l'Ebola i coses així, i se'n va parlar, però no hi havia aquesta psicosi.
3: I també perquè no arribava aquí.
0: Ja, clar. El fet que hagi passat aquí, que tenim la vaixella desembarcat a
3: Canàries. Per cert, molt solidari, el president...
1: De Canàries.
3: Canàries, no sé si és comunitat o no sé què tenen allà.
2: Comunitat autònoma, sí.
3: Pues sí. Molt solidari.
2: Sí, molt solidari, molt.
3: I hauran de donar el Nobel de la Pau, com a mínim.
0: No sé si esteu amb ironia o...
3: Home, sí, home. Home, clar. Si hagués sigut per ells, els hagués deixat allà al mar i que
0: sí, no? Que tenim aquesta difícil qüestió, no? Que hem de ser més solidaris i més humans, no? I a vegades... No sé, hi ha persones que no sé si tenen gaire humanitat. Això a mi sí que em preocupa.
1: Pensem que la Pons fa fer coses a vegades, no? Ja.
3: També?
1: Va, pensem
3: també,
1: això, pensem
3: també,
1: això.
3: També,
0: que no és que no tingui humanitat, sinó que tenia por, no?
1: Jo crec que també.
0: Passa que la por tampoc no ens pot fer justificar segons quines coses, no. Però bueno. Veus, postapocalíptics, com sempre. Jo no ho havia promès, has vist? Ara desinfectarem els micròfons, eh?
3: Ara no, abans i després.
0: Va. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimecres amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu un molt i molt bon dia. Bon dimarts. Adéu-siau.
1: Adéu.
15: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
17: Notícies en xarxa.
18: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar evidentment tot el col·lectiu.
19: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
18: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubol, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
20: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no?, a acostar posicions.
18: Ha reiterat la intenció del govern d'apropar posicions en altres qüestions, com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllant després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
17: Notícies en xarxa.
21: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
22: La teva companyia diària.

0: punt de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Avui, els drets no tenen edat, tenim de nou amb nosaltres a l'Arcadi Boixadera per parlar de la situació actual de l'aplicació de la llei de dependència a l'Alt Empordà i tot el procés reivindicatiu que se'n deriva i que ha endegat el propi Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà. Benvingut de nou, Arcadi.
1: Gràcies, Carme.
0: Tal i com ens vares explicar a la tardor, el Consell de la Gent Gran va iniciar un procés reivindicatiu l'any passat, oi? Ens pots posar en context?
1: Sí, tal com hem comentat la darrera vegada, vam iniciar l'any passat, en aquest cas ho vam fer-ho des de l'àmbit de l'Associació de Consells de la Gent Gran de Girona, en el qual participem, de Girona, de la Vegueria de Girona. Vam iniciar aquest procés perquè veiem les deficiències que hi havia en l'aplicació de la llei de dependència, tant la insuficiència, demores en les valoracions, etc. I que, bueno, amb unes xifres una miqueta alarmants, no? Vull dir, fins al punt de que gairebé una persona cada hora o 20 o 25 persones al dia morien sense rebre cap prestació, diguéssim, de dependència, no? I vam iniciar, com que la llei de dependència és competència a la gestió de la Generalitat, que és una llei estatal, però la gestió és a nivell de la Generalitat, no en l'àmbit municipal, sinó vam iniciar aquest procés de posar-ho sobre la taula dels partits polítics. Inclús vam demanar, com hem dit l'altra vegada, una compareixència a la Comissió de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, la qual es va dur a terme el 26 de novembre d'aquest any passat. Vam posar sobre la taula les deficiències, i dintre les deficiències que n'hi havia unes que eren els desequilibris territorials. Hi ha coses que afecten el global de tota la població de Catalunya, però llavors quan veiem els mapes de com se repartien els recursos, doncs veiem que hi havia territoris on hi havia més mancança que d'altres, per tant hi havia uns desequilibris territorials importants. I aquest és el que vam fer, ens vam reunir tots amb els diferents diputats a les seves seus de partits polítics i després vam fer la compareixença al Parlament, no? I vam posar sobre la taula aquest tema, en el qual vam presentar, diguéssim, unes propostes de resolució perquè ells ho tramitessin a la seu del Parlament, no?
0: I ara heu presentat aquest mateix tema al Consell d'Alcaldes de la comarca, oi que sí?
1: Exactament. Com deia abans, és una competència de la Generalitat. Ara bé, fet aquest procés que hem dit abans, ja des del Consell de la Gent Gran de la comarca de l'Alt Empordà, doncs vam considerar que el següent pas era reunir-nos amb els alcaldes i posar sobre la taula, diguéssim, les dades ja concretes de la nostra comarca, i així ens van rebre amb un Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal, i també ens vam reunir, doncs, a nivell de l'Ajuntament de Figueres, no? Hi ha dues àrees bàsiques de serveis socials a l'Alt Empordà, no? Hi ha l'àrea bàsica de serveis socials de Figueres i llavors l'àrea bàsica de la resta de municipis de la comarca que porta el Consell Comarcal, no? Des d'aquí, abans que res, agrair-los que ens van rebre molt bé, ens van poder escoltar i donar-los les gràcies des d'aquí, no?
0: Sí. Quines dades varen presentar en relació a la comarca, concretament?
1: Exactament. Mira, això, bueno, el que deia abans, era l'objectiu que era també buscar la seva complicitat. Nosaltres, com a ciutadans grans en aquest sentit, o representàvem les persones grans, vam fer aquest recorregut, però consideràvem important, abans d'entrar en això, doncs, de buscar la complicitat també del que és el món polític local, diguéssim, i per tant els hi tenien que presentar les dades, no? Per exemple, vull dir, una de les dades que ja ens referim, en concret a la comarca nostra, doncs el que fa referència als terminis de valoració de grau, sabeu que és un pas previ a després poder obtenir qualsevol, diguéssim, prestació, doncs la comarca de l'Alt Empordà està dins de l'àmbit d'actuació d'un equip CEBAT, que n'hi ha 25 a tota Catalunya, però el que ens toca a nosaltres, que és la Girona Centre Litoral, doncs té el termini de resolució de grau de dependència més elevat de tota Catalunya. Vull dir, estem actualment, les últimes dades que hi havia publicades eren gairebé 9 mesos per resoldre el grau de dependència, no? Quan d'altres comarques o d'altres equips CEBAT, doncs estan sobre 100 dies, 28 dies, 60, 90, 124... Vull dir, però en el cas concret, el que ens afecta a nosaltres és el més alt de tota Catalunya, no? Aquest era un tema important. Llavors també hi havia el tema de l'accessibilitat als recursos, no? Vull dir, molt bé, tu tens una resolució de grau, en aquest cas de dependència severa o gran dependència, que serien els graus 2-3, doncs accedir a una plaça residencial aquí a la comarca nostra és més dificultós que amb d'altres, vull dir, això és així. I això ho miràvem amb el rati de llits, de places, perdó, de llits, m'he equivocat, de places residencials a nivell de la nostra comarca, segons dades publicades. Això sí, faig un parèntesi, totes les dades que nosaltres hem tret d'aquí són dades publicades pel propi departament. Vull dir, ells publiquen un mapa territorial, que cada any l'actualitzen, i a partir d'aquí hem tret les dades. Vull dir, no les hem, diguéssim, jugat amb elles, ni hem fet indicadors diferents, exactament els que ells publiquen, no? I a la comarca de l'Alt Empordà, per exemple, doncs té 2,1 llits, places, és que jo venia del món sanitari i per tant tinc aquesta deriva, no? Doncs 2,1 places de residència per cada 100 persones més grans de 65 anys, i el conjunt de Catalunya, el promig de Catalunya, està tocant els 3, no? 2,98. Llavors, vull dir, aquí és quasi un 40% menys de disponibilitat de places. Aquí estem parlant de places amb finançament públic, d'acord? Vull dir, pot haver-hi places privades. Estem parlant de places amb finançament públic, que són les pròpies, és a dir, les pròpies de la Generalitat, sumant les places concertades, i també aquelles places que s'utilitzen com a prestació vinculada, és a dir, que donen els diners fins que no surt una plaça pública a la persona perquè la utilitzi per una residència, no? Doncs en aquest sentit, doncs, què comporta això? Clar, això comporta que les persones amb aquests graus severs de dependència, doncs ells i les seves famílies, doncs tenen 3 recorreguts, o bé si el tema és molt, no poden ser cuidats a casa, doncs o bé van a una altra comarca, molta gent d'aquí, doncs va inclús a la comarca del Pla de l'Estany, que és una de la província de Girona, és on hi ha més places de residència, o l'assumeixes a casa amb unes prestacions que ja sabem que no són, no són les adequades, o bé, doncs mira, aguantar.
0: Sí. En relació al suport professional al domicili, com estem? Quines xifres hi ha?
1: Mira, l'atenció al domicili, això jo no és invenció nostra, vull dir, és un tema clau, diguéssim, per intentar retardar, que és el que és tots els projectes que hi ha ara de futur amb l'evolució demogràfica, parlen que l'atenció domiciliària és clau, tant per retardar o evitar el màxim possible, diguéssim, la institucionalització de les persones volen estar a casa majoritàriament, no? Però clar, amb suports, no? El servei d'atenció domiciliària, per tant, és un servei clau, no? I aquest és un altre aspecte que vam estar mirant, i amb els mateixos indicadors que publicaven, doncs, el departament, doncs, per exemple, la comarca de l'àrea base de l'Empordà, que hi ha 2 àrees bàsiques, com abans he dit, la de Figueres i de la resta de la comarca, de municipis de la comarca, doncs en l'àrea bàsica dels municipis de la comarca, el percentatge d'usuaris, vale, respecte a la població major de 85 anys, també surt publicat més de 65, però posem 85 anys perquè són els usuaris on hi ha més quantitat d'usuaris, diguem, no? Doncs el percentatge d'usuaris de la població major de 85 anys és del 8,65, és a dir, 8,65 persones per cada 100 majors de 85 anys. El conjunt de les àrees bàsiques de Catalunya està en un 20,82. Per tant, hi ha una diferència molt important. No? I aquí és on veiem que ben segur, i això vam estar-ho comentant amb el Consell d'Alcaldes, ben segur que repercuteix, o sigui, la nostra comarca és de les comarques que té més municipis i més dispersió geogràfica de Catalunya. Té 68 municipis. I per tant, això ben segur que dificulta, diguéssim, la logística, els temps, diguéssim, a l'hora de dur a terme aquests serveis, no? I això impacta, però la realitat és aquesta. És el que diem sempre, no? I sempre és el que hem traslladat al Parlament, no? Vull dir, clar, a Catalunya, depèn d'on visquis, doncs tens unes prestacions o tens unes altres, no? Sí, llavors, jo crec que aquest tema s'haurien d'intentar apropar, no?
0: I tant.
1: I aquest és un tema que afecta molt i sap molt greu, perquè l'atenció domiciliària és clau en aquest sentit, no?
0: I tant. I llavors tenim les prestacions econòmiques. Oi que sí?
1: Exactament, sí, sí. És a dir, la prestació econòmica n'hi ha de dos tipus, no? Unes que són les prestacions vinculades a l'ús d'un servei, això es determina a l'hora de fer els programes, un cop t'han valorat el grau, no? Són les prestacions vinculades a un servei de SAT, d'atenció domiciliària, o d'un centre de dia, o d'una residència, no? Són uns diners que vostè li donen perquè utilitzi aquests serveis, no? I llavors hi ha les altres, que són les prestacions econòmiques per cuidador no professional. És a dir, a dins de l'entorn del domicili, és l'ajuda que es dona a la família o la persona, diguéssim, que per cuidar la persona, diguéssim, a casa, no? I en aquest sentit, també veiem que amb les dades publicades, que tampoc sortim ben parats en aquest sentit, no? És a dir, les prestacions vinculades a un servei, si bé a la comarca nostra està el ràtio que publiquen ells, és un 0,85 en relació a la població major de 65 anys, no? I el conjunt de les comarques de Catalunya és 1,55, és a dir, quasi estaríem quasi bé a la meitat.
0: A la meitat,
1: no? Quasi bé estaríem a la meitat, no? I llavors hi ha la prestació econòmica per cuidador. Aquí no ens fiquem amb que siguin suficients o no siguin suficients. No parlem entre allà que són insuficients total.
0: I tant.
1: Vam posar l'exemple de que un grau 3, per exemple, que és un gran dependent, és a dir, que necessita una supervisió a les 24 hores, doncs l'ajuda que podia rebre per tenir-lo a casa són 455 euros al mes. Vull dir que és totalment insuficient. Però això afecta tota Catalunya, no? Però, clar, la nostra taxa, les prestacions econòmiques, també, diguéssim, en aquest sentit, sí que està més o menys igual que Catalunya, d'acord? La prestació econòmica per cuidador no professional està, diguéssim, a nivell de Catalunya. Aquesta dada, que podria ser positiva, nosaltres no ho veiem així, perquè si nosaltres hem vist que l'atenció domiciliària és baixa, però les ajudes són molt més altes que Catalunya, diries, bueno, es compensa una cosa amb l'altra, no? Per tant, aquí segueix havent-hi un dèficit,
0: i
1: no?
0: Tant,
1: veiem clarament tant que hi ha un dèficit, no?
0: I com situem aquests dèficits dins del context demogràfic previst d'envelliment en la població?
1: Bueno, aquest és l'altre tema que sí que traslladem, no? Perquè aquesta és una realitat que s'està produint ara. Però l'evolució demogràfica, al igual que la resta dels territoris de Catalunya, doncs tendeix cap a un envelliment de la població. Per exemple, amb dades l'any 2024, el cens del 2024, segons l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, doncs era un 19,19% a la comarca nostra, un 19,19% de la població era més gran de 65 anys, no? L'evolució demogràfica, segons l'IDESCAT, per exemple, fins al 2044, que això és d'aquí
0: no
1: 14 anys,
0: sí,
1: no? Aquesta població representarà el 28,39%, d'acord? És a dir, unes 18.000 persones més, d'aquí 14 anys, més grans de 65 anys. És evident que una part d'aquesta població serà dependent,
0: clar,
1: no? Per moltes polítiques que fem per retardar...

0: amb els serveis que dèiem abans, insuficients, diria, home, és que potser la nostra comarca té menys persones dependents. Doncs no, estem al mateix nivell que el conjunt de Catalunya en quant a persones dependents, no? I clar, aquest tema doncs ens preocupa molt, i clar, perquè és un repte demogràfic i el nostre punt de partida és molt dolent. És a dir, les polítiques del govern volen anar encaminades cap a veure com poden tractar el tema d'aquest envelliment de la població, però, i segurament s'hauran de posar més recursos, s'hauran de reinventar recursos, s'haurà de potenciar l'atenció domiciliària, molts temes, els cohabitatges, moltes fórmules, diguéssim, per evitar el màxim possible la institucionalització de les persones, però clar, el nostre punt de partida,
1: clar,
0: és molt baix.
1: Està mínim.
0: I aquest tema és el que volíem nosaltres traslladar doncs, al Consell d'Alcaldes, a l'Ajuntament de Figueres, i buscant una miqueta la seva complicitat, no?
1: Clar.
0: I finalment també dius que això és un tema que interpel·la, no, ja vam dir-ho l'altra vegada,
1: sí,
0: que aquestes reivindicacions no afecten ara la població que la població actual, diguéssim, que està en aquesta situació,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Perquè quan hem parlat d'una evolució demogràfica l'any 44, doncs persones que ara tenen 55 anys, és
1: sí,
0: a dir, que no arriba als 65, que són els, entre cometes, considerats grans, no? Que diuen, els 65, però ara en tenen 55,
1: sí, sí,
0: vull
1: sí,
0: dir
1: sí,
0: que això afectarà, diguéssim, a moltes persones que ara ho veuen lluny, però que ja s'ha de començar a posar fil a l'agulla, no?
1: I tant. I quins passos més teniu previstos?
0: Bueno, nosaltres amb la reunió amb el Consell d'Alcaldes i també amb l'Ajuntament de Figueres, que eren les dues àrees bàsiques de serveis socials de la comarca, vam acordar, bueno, vam dir que els hi presentaríem una moció, no, que és interpel·lar, diguéssim, els ajuntaments perquè en els seus plens municipals debatin aquest tema, és a dir, vam redactar i hem presentat aquestes mocions com a entitat social, en aquest sentit, el Consell de la Gent Gran, doncs perquè sigui debatut en els plens municipals de tots els municipis de
1: l'Alt Empordà,
0: de l'Alt Empordà, ho debatin i si pot ser ho aprovin, diguéssim, aquesta moció contempla tots aquests dèficits que nosaltres hem estat esmentant, no? I fem unes propostes, no? Unes propostes que ells aprovin. Sabem que no és una competència d'ells, com hem dit abans, no és una competència absoluta d'ells, però sí que hi poden fer, és el nostre entorn polític proper,
1: i
0: llavors aquestes mocions, si s'aproven els plens municipals, puguin traslladar-les doncs al govern de la Generalitat, no? Que és la mateixa manera que vam fer-ho nosaltres com a Consell de la Gent Gran a la Comissió de Drets Socials, doncs que des dels plens dels ajuntaments, si ho aproven, puguin traslladar-ho també doncs el govern de la Generalitat, no?
1: Sí, sí, molt bé. Doncs moltes gràcies per tota la informació, Arcadi, molta força, molts ànims a seguir fent camí per revertir i millorar aquesta situació, i esperem que les reivindicacions donguin un bon fruit per
0: molt
1: tots
0: bé.
1: I moltes, els oients i els oients, res, desitjar-vos bon Sant Jordi i fins al mes vinent.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Me cuesta tanto olvidarte. Va ser un èxit i un gran tema musical de Mecano.

Palació, estem al musical. Quina cançó, eh? Aquesta i moltes altres que tenia Mecano i que, bé, sempre ens agrada escoltar-les, com aquesta de Los Secretos, Déjame.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Salutacions, avui és dimarts, 12 de maig.
4: Iniciem una nova edició del butlletí de notícies locals i comarcals en aquest dimarts.
3: Figueres instal·larà les primeres càmeres intel·ligents de videovigilància i control turístic al centre de la ciutat.
4: Catalunya afronta les últimes hores d'ambient càlid abans d'un canvi de temps amb pluja i baixada de temperatures.
3: Experts debaten a Peralada com la intel·ligència artificial pot transformar el sector vitivinícola empordanès.
4: L'alumnat de l'Escola Amistat de Figueres impulsa projectes per fomentar la sobirania alimentària i el consum responsable.
3: Detenen tres homes a la Jonquera amb més de 73 quilos de marihuana amagats en una furgoneta.
4: I Cadaqués impulsa un programa cultural per apropar els llibres d'artista al gran públic.
3: Tancarem amb el temps, com sempre, la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Figueres ha iniciat la instal·lació de les primeres càmeres intel·ligents de videovigilància urbana i monitoratge turístic al centre històric. El projecte, adjudicat per més de 248.000 euros, preveu posar en funcionament a finals de juny 8 càmeres de 360 graus repartides en punts com la Rambla, la plaça de l'Ajuntament, la pujada del Castell o el carrer Monturiol. El sistema permetrà reforçar la seguretat ciutadana i al mateix temps obtenir dades en temps real sobre els moviments dels visitants a la ciutat. L'Ajuntament també ampliarà el centre de control de la Guàrdia Urbana de Figueres i instal·larà càmeres lectores de matrícula als accessos al municipi. Segons el consistori, el projecte forma part de l'estratègia Smart City i s'anirà ampliant progressivament a altres punts de la ciutat.
3: Aquest dimarts serà l'últim dia de relativa estabilitat abans de l'arribada d'una massa d'aire més freda que farà baixar les temperatures a Catalunya durant els pròxims dies. Segons la previsió meteorològica, avui encara es podran assolir valors propers als 25 graus en alguns punts del país, tot i que a la tarda augmentarà la nuvolositat i arribaran els primers xàfecs i tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia han activat avisos grocs per intensitat de pluja en diverses comarques. A l'Alt Empordà també es preveuen ruixats, especialment entre dimarts a la tarda i dimecres, coincidint amb l'entrada d'aquest canvi de temps que portarà un ambient més fresc i inestable durant bona part de la setmana.
4: L'Auditori del Castell Peralada ha acollit una jornada dedicada a la intel·ligència artificial aplicada al sector vitivinícola empordanès. Experts com Carina Givert, Xavier Martínez i Eloi Moncada han explicat com aquestes eines poden ajudar des de la gestió de la vinya fins a la comercialització del vi. Durant la trobada es van presentar exemples com l'ús de drons per controlar cultius, sistemes predictius per detectar plagues o aplicacions amb sommelier digital per recomanar vins als clients. També es van exposar projectes com el VitiGP, una intel·ligència artificial especialitzada en el sector vitivinícola impulsada per Inovi. La jornada celebrada dilluns a Peralada va reunir professionals del vi, la restauració i la tecnologia per analitzar com combinar tradició i innovació també per reforçar la competitivitat del sector a l'Empordà.
3: Els alumnes de l'Escola Amistat han presentat aquest trimestre diferents iniciatives per fomentar el consum de proximitat, la vida saludable i la sobirania alimentària. El projecte educatiu s'ha inspirat en la revolta pagesa i en la situació actual del sector agrícola amb l'objectiu que els estudiants reflexionin sobre els problemes del territori i proposin solucions reals. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació d'un punt de recollida de la xarxa pagesa dins del mateix centre educatiu per facilitar a les famílies la compra de productes ecològics i de proximitat. Durant el projecte, l'alumnat ha treballat conceptes com el comerç just, els productes quilòmetre zero o la preservació dels insectes pol·linitzadors a l'Alt Empordà. Des de l'escola remarquen la importància de treballar temes actuals i connectats amb la realitat del territori.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: La Policia Nacional ha detingut tres presumptes traficants a la Jonquera després d'interceptar una furgoneta amb més de 73 quilos de marihuana amagats en doble fons. Els fets es van produir el passat 25 d'abril durant un dispositiu policial a la zona fronterera. Segons els agents, els sospitosos van intentar esquivar un control i fugir, fet que va iniciar una persecució fins que els vehicles van poder ser aturats. Durant l'escorcoll en la furgoneta, que aparentment transportava mobles, la policia va detectar una forta olor de marihuana i va descobrir diversos compartiments ocults a la zona de càrrega i a les portes del vehicle. En total es van intervenir 62 paquets amb 73 quilos de droga. Els tres arrestats acumulaven antecedents per narcotràfic, organització criminal i tinença il·lícita d'armes.
3: Cadaqués dedica aquest mes de maig en diverses activitats als llibres d'artista dins la programació de la Primavera Cultural. La iniciativa, impulsada per la Biblioteca Teresa Miramont amb el suport de diferents agents culturals locals, vol donar a conèixer aquest format artístic a través de tallers, exposicions i xerrades obertes a tots els públics. Les activitats permeten descobrir i manipular aquests llibres diferents creats com a peces artístiques úniques o d'edicions limitades. Entre les propostes destacades hi ha tallers de gravat, enquadernació japonesa, cianotípia o llibres tèxtils, així com exposicions dedicades a artistes com Bruno Munari o Fina Miralles. Totes les activitats són gratuïtes i s'allargaran durant tot el mes de maig amb l'objectiu de fer més accessible aquest tipus de creació artística.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Nosaltres anem a posar el punt final a aquesta edició del butlletí de notícies amb la connexió amb la xarxa per la previsió del temps, una informació que ens acosta al nostre company Lluís Mi Pérez.
5: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: Bon dia, un temps que ha de tornar a canviar d'una forma evident amb el pas de les hores a gran part de les comarques de Girona. Sí que a hores d'ara el temps és ben tranquil i ben plàcid. La temperatura no ha baixat tant com matinades enrere o matins i ja de fet s'està començant a recuperar. Només tenim alguns núvols dispersos, bàsicament per la Costa Brava o en alguns racons de la selva. I en canvi ja diem, a partir d'aquest migdia, els núvols creixeran d'una forma exponencial i acabaran deixant ruixats i tempestes. Compte, al voltant de les Guilleries, al Montseny, també al sud de la Garrotxa, perquè és on més calamarsa arribarà a caure, i després, molt avançada la tarda i al vespre, aquestes tempestes també assoliran tota la Costa Brava. Per tant, al llarg de la tarda acabarem en remull a gran part de les comarques de Girona i en molts casos amb tempesta, com dèiem, i amb calamarsa. La temperatura agradable mentre no hi plogui. La tarda encara acabarà sent força suau. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661-983-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
8: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
9: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
10: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
4: Sona I Be Thinking About You, una de les grans cançons a London Beat.

Abby, Thinking About You, un èxit, un tema important, un clàssic d'aquells temes que agraden d'escoltar. Escoltàvem a London Beat aquí a la sintonia de la ràdio, la sintonia de Ràdio Vilafant FM. I Venga Boys va tenir un gran èxit també amb una peça anomenada Boom Boom Boom. Venga Boys.

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
2: Si vols ser la compra bé,
3: vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Continguts en xarxa.

en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres de tot Catalunya. Connectem ara amb Barcelona, concretament anem a Plaça Espanya, on professors comencen ja a dirigir-se al punt de manifestació, que serà a les 12 del migdia a Urquina, on allà hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la columna de docents que ha sortit o que està sortint ara mateix a Plaça Espanya amb mig miler llarg de mestres i professors s'ha desdoblat i es dirigeix per la Gran Via i per paral·lel cap a la plaça Urquinaona, on, com deies, d'aquí a una hora de començar la gran manifestació unitària d'aquesta marea groga. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
1: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós, del Solsonès, està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
6: Aquí estem en directe des de la sintonia de Ràdio Vilafant a les veus del matí. Són 4 els minuts que passen d'aquest punt horari de les 11 del matí i estem a 12 de maig. Com aquell que dia ja podem posar una mica de data al calendari per la fi del nostre programa d'aquesta temporada 2025-2026. Mercè Munt, bon dia.
7: Bon dia, Ivan Llerpes. Doncs sí, un poc més d'un mes. Encara tenim molt per compartir amb els nostres col·laboradors, també amb els protagonistes de les veus del matí que van passant de tant en tant per als nostres estudis o telefònicament també, perquè hem parlat aquesta temporada amb molts autors i autores que no estaven aquí físicament però que tenien molt que aportar-nos, sobretot en època de venda de llibres, com és per Sant Jordi, per exemple, i que ens agrada arribar o intentar arribar al major públic possible per entretenir-vos i que no estigueu ni sols ni soles. Aquest és el nostre objectiu, que no sabem si ho aconseguim, Per alguns, doncs sabem que sí, perquè ens arriba aquesta informació, però per altres no. 902-54-63-02, si ens voleu deixar algun missatget, alguna consulta, alguna pregunta o algun suggeriment, per què no? Estem oberts amb el que queda encara de temporada o idees per la propera, que també estem aquí per escoltar-vos. Dit això, càpsula de la xarxa de comunicació local avui per començar, aquest dimarts dia 12. Tindrem també a la Sandra Varas amb nosaltres i dins la segona hora de programa a la Mai Oltra. Aquest és el contingut avui. Us apunteu?
3: Veus del matí, el magazín de Ràdio Vilafant.
8: Les veus del matí amb Mercè Munt i Ivan.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgema 2 de Figueres.
4: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
5: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
4: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
5: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
4: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
5: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
4: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
5: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
4: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
5: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
4: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
5: Organitza
4: l'Ajuntament de Vilafant.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí, a Ràdio Vilafant.
9: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
10: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
11: Avui parlarem de presons i del dret a la segona oportunitat, i també de quina és la situació de les presons a Catalunya, quin funcionament tenen, quins graus hi ha, no? Allò que sentim moltes vegades, no? El primer, el tercer grau ja li han donat, no? Per què, quan? Doncs bé, parlarem una mica de tot això. Jo espero que ningú del qui ens escolta hagi d'aprofundir gaire mai en aquest tema, però sempre va bé saber-ho.
10: Home, i tant, és informació que sempre està bé de tenir.
11: Efectivament, perquè quan parlem de la presó, sovint no ens movem entre dos extrems. Últimament ho sentim també fins i tot en el Parlament de Catalunya, els que diuen que és un hotel pagats per tots, i els que pensen que és una mena de forat on la gent s'hi podreix.
10: Uh-huh.
11: Doncs bé, la realitat segurament es mou en un terreny una mica més seriós i una mica més intermig que no pas en aquestes, no? Sembla que les dades, comparades també a nivell europeu, poden ser esperançadores. Depèn del que considerem esperançador, no? Per què? Perquè ens diuen que 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. 8 de cada 10. Clar, això vol dir que la taxa de reincidència és d'un 20% i escaig. Per tant, home, déu-n'hi-do. Però si fem una comparativa a nivell europeu, ens situa com a referents fins i tot, no?
10: Per tant, estem fent les coses bé, no?
11: Sembla ser, sembla ser. No podem oblidar que al final la presó és un lloc on ens priven de llibertat, eh? Per tant, això és poca broma. I avui, doncs, aquí a Drets de Butxaca analitzarem una mica aquest equilibri, no? Com Catalunya gestiona les seves presons, perquè Catalunya és l'única comunitat autònoma que les gestiona, ara en parlarem també, per intentar reparar aquestes vides, però també quines són, doncs, les línies vermelles que estan establertes a nivell de seguretat, a nivell de responsabilitat, que els interns, doncs, no poden creuar i han de garantir.
10: Doncs som-hi, anem a explicar una mica qui regula aquest dret, que has comentat, que Catalunya som una de les úniques comunitats autònomes que gestionem les nostres presons.
11: L'única comunitat autònoma que gestiona directament les seves presons des de fa quasi bé més de 40 anys. Això forma part, home, jo crec que aquí té un component d'aquesta vocació de Catalunya, no?, de ser un país amb totes les competències, fins i tot aquelles que no són agradables. Perquè aquesta competència, hi ha molts altres territoris que la podrien tenir, perquè és una competència delegable. Però, sense dubte, és la Generalitat de Catalunya l'única que ho ha sol·licitat. Bé, l'única que ho ha sol·licitat, no. També ho havia sol·licitat el País Basc, que per raons evidents, històriques, terrorisme d'ETA, doncs no s'ha transferit mai en el País Basc. La política de presos, doncs, és la que és. Per tant, no som els únics en haver-la demanat, però sí els únics a qui se'ls ha atorgat. Però tenim una norma general, la Llei General Penitenciària, que és la que ens regula a nivell global, a tot l'Estat, i la Generalitat de Catalunya, doncs, té una sèrie de normativa, doncs, que per garantir aquesta inserció, doncs, també ha desenvolupat. Entre elles, per exemple, té el CIRE. El CIRE és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, i aquesta institució és la que s'encarrega de fer tot aquest procediment, no, a Catalunya. Per què, recordem, la reinserció és un mandat constitucional? És que ens ho diu la Constitució. És que la presó hi és per reinserir el pres a la societat. No té un caràcter punitivista. Malgrat pot tenir, doncs, té un cert element de càstig, però aquest no és l'objectiu principal.
10: L'objectiu és que puguin reinserir-se a la societat.
11: A la societat, correcte. Per això a Catalunya ho fem a través del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és el qui s'ocupa també de la inserció laboral d'aquesta gent, de fer tot aquest acompanyament, etc, etc. Per què? Pues perquè això és un mandat constitucional. Ara bé, aquesta reinserció no és un xec en blanc, i no és un xec en blanc perquè la Constitució diu que justament aquestes penes s'han d'orientar a la reeducació, i que aquests graus de llibertat dins d'aquest sistema es van guanyant a poc, graó a graó. Ho parlàvem a l'inici. Tenim els graus. Tenim el primer grau, el segon grau, el tercer grau. El primer grau és el règim tancat. És el règim tancat per interns, doncs, que tenen una perillositat forta, una perillositat extrema, i que estan inadaptats en aquesta vida. I aquí les activitats que poden fer dins de la pròpia presó són molt limitades. Són molt limitades i tenen un control molt fort, molt fort. Després tenim el segon grau, no?, que és on es troba la immensa majoria de la població reclusa. Doncs aquí és on el treball, on la feina comença a ser un dret. És a dir, podem treballar. És on, per exemple, no?, aquesta institució, el CIRE, doncs comença, doncs, a posar-hi la seva poteta per treballar amb aquesta gent, doncs, la reinserció real. I després trobem el grau somiat, el grau somiat, que és el tercer grau. Tercer grau somiat per què? Doncs perquè permet sortir a treballar. No només treballar a l'interior de la presó, sinó que permet sortir a treballar, fins i tot dormir a casa uns dies a la setmana, dies a la setmana, o en un centre obert que pugui estar tutelat, no? Però per arribar-hi cal que hi hagi tot una sèrie d'informes favorables de part de les juntes de tractament, de les juntes de tractament de les persones. Aquí és cert que la qüestió econòmica i el penediment juguen una peça clau. Perquè, a diferència del que poden pensar moltes persones, per progressar al tercer grau no és suficient emportar-se bé. No, és que es porta molt bé. Bueno, és importantíssim, eh? És importantíssim. Si hi ha presos que no escoltin, portin-se vostès bé. Però no és l'única cosa. I per què no és l'única cosa? Perquè aquí el Codi Penal ens atorga més requisits, més, uh-huh. més opcions a desenvolupar, no? La responsabilitat civil. És a dir, en molts delictes

0: recuperació econòmica és importantíssima. I després, havíem parlat abans a l'inici, no, del cas del País Basc, del terrorisme d'ETA, el terrorisme i les bandes criminals, aquí la llei és més dura encara. I aquí cal mostrar signes inequívocs, inequívocs d'haver abandonat la violència, de col·laborar amb les autoritats i de demanar un perdó exprés a les víctimes. No n'hi ha prou aquí, en absolut, en portar-se bé. És un tema molt seriós i, per tant, requereix d'una, d'un plus, d'un extra, de compromís en aquesta reinserció. No és tan senzill.
1: Mm-hmm. Doncs ara que sabem una mica com funcionen aquests graus d'internament, anem a veure quins drets i deures tenen les persones preses quan estan dins de les presons.
0: Exacte, és una pregunta, no, que jo, molta gent a vegades es fa, escolta, poden fer això, poden fer allò altre, n'hi ha que estudien, n'hi ha que treballen, no? I hem dit que treballar, doncs efectivament sí, a partir del segon grau. Bé, intramuros, que es diu en llatí, intramuros, què es pot fer? En relació a internet i les connexions, no? Ja que estem en ple segle XXI, a efervescència de la intel·ligència artificial i d'internet i les xarxes socials, tenir dret a la informació, que el tenen, no és una barra lliure del cercador de Google, en aquest cas, no? Per tant, els interns tenen dret, doncs, a poder escoltar la ràdio, hi ha sales, a mirar la televisió, a llegir la premsa. Ara bé, l'accés a internet està molt restringit, justament per evitar que hi pugui haver possibles reiteracions delictives a través d'això, no? Perquè al final és un món molt obert, no? Per tant, hi ha una restricció molt forta, generalment lligada a aquells que estudien, a aquells que estan fent una formació professional. Doncs aquí sí que, amb aquesta vessant educativa, doncs el CIRE permet aquest ús, no? Però per evitar que es puguin cometre nous delictes, té una restricció molt forta. Molt forta. Després, una altra qüestió, no? Tenim la qüestió de la intimitat i la cel·la, no? Es poden donar, es donen opcions a que, si en parelles entre presos o en parelles externes, es puguin tenir el que es diuen vis-a-vis íntims. Això passa, també, passa, i a la llei el que diu és que s'ha de proveir d'una sèrie, doncs, de condicions higièniques i de salubritat correctes, una habitació, que fins i tot poden posar un llit, bueno. Per tant, això també és un dret que tenen els presos. Una tercera qüestió que és important són els permisos, no? A vegades en n'hem parlat, no? Quins permisos? Quan poden veure la seva família? Bé, hi ha de manera regulada les visites que poden fer, doncs, els familiars, els amics. Els advocats tenen menys restricció i poden anar, doncs, de manera molt més assídua. Però tenim dos tipus de permisos. Els permisos ordinaris, no?, que quan estàs en aquest segon o tercer grau que mencionàvem a l'inici i s'ha complert una quarta part de la condemna, es poden sol·licitar.
1: Això és important, eh? Una quarta part de la condemna,
0: correcte. I després tenim els permisos extraordinaris, no? Que independentment del temps que faci que tu hi ets, sempre i quan el jutge no apreciï que hi pot haver risc de fuga o de reiter, etcètera, etcètera, te l'haurien d'atorgar. Per exemple, la mort d'un familiar, el naixement d'un fill, és a dir, aquests casos en els quals és bastant imprescindible poder-ho fer. Hi ha casos en els quals no s'ha permès, eh? Però és cert que s'ha d'analitzar cadascuna i sempre segurament es farà amb una custòdia policial, doncs, adient, com dèiem, per evitar aquest risc de fuga.
1: Quins altres drets o deures tenen els interns?
0: Clar, és a dir, dins de la pròpia presó hem de tenir en compte que allò no és una mena de campixi i rellisca, no? Sinó que en els interns aquí tenen l'obligació de seguir, de acatar les normes internes establertes pels, bueno, pels responsables. I en aquest cas, si els interns actuen de manera violenta, alteren greument la convivència, això passa. El sistema preveu fins i tot l'aïllament, no? Això ho hem sentit també, sobretot, no?, en pel·lícules americanes, aquestes cel·les d'aïllament, que poden ser-hi fins a un màxim de 14 dies, i sota una vigilància mèdica forta, perquè, bueno, estàs aïllat de tot i, per tant, la situació personal d'alimentació pot deteriorar-se i, per tant, s'hi ha d'estar molt a sobre, no? Aquests serien la fotografia

0: fotografia que volia mencionar. I sí que hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció i que també n'hem sentit a parlar molt en els mitjans. Dada de l'IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya. Gairebé el 50% dels presos de Catalunya són estrangers. Xifra molt alta.
1: Sí.
0: I estrangers vol dir que no tenen nacionalitat espanyola.
1: És pràcticament la meitat.
0: Pràcticament la meitat. Però clar, quan mirem quina és la xifra de població estrangera a Catalunya, estem en el 16-18. Clar, això ens indica que hi ha una tendència a un augment de la criminalitat en els estrangers en global, si més no, amb les dades aquestes que tenim. De fet, segons un informe europeu que es fa de manera recurrent, l'informe Space, no?, fet pel Consell d'Europa, l'any 2024 ens situa com una de les regions europees on major és la proporció d'interns estrangers. Bueno, com una dada també deixo a reflexionar pels oients. I en aquest cas la llei catalana posa un focus especial en la reinserció de dones estrangeres, justament per garantir que tenen una autonomia i una fortalesa que els impedeixi doncs entrar al sortir en xarxes doncs de delinqüència per falta d'arrelament i fins i tot no doncs amb el que és el tracte de persones, no? La trata de blanca que diuen en castellà.
1: Doncs, Jan, després d'aquesta dada anem a uns últims apunts per tancar la secció.
0: Sí, doncs en aquest cas tres apunts interessants que no són un resum, simplement són tres qüestions a tenir en compte. El dret a vot no el perden els presos pel fet de ser-ho. Ara bé, si hi ha una sentència que t'ha privat del que se li diu el sufragi actiu, doncs aleshores sí que no podrien votar, no? Però poden votar per correu i estar al corrent doncs, de la societat, aquell dret d'informació del qual parlàvem.
1: Exacte.
0: No? Ens permet fer-ho a través de la premsa, la ràdio, la televisió i per tant podem expressar el nostre vot també a les urnes, ni que sigui per correu. Una segona qüestió és la maternitat fins als 3 anys. Les dones que estiguin preses tenen dret a tenir els seus fills amb elles a la presó fins que compleixin els 3 anys, en unitats especials, que estan especialitzades, i que tenen doncs, totes les necessitats cobertes doncs, per tal de poder tirar endavant amb el nen, però fins als 3 anys només.
1: O sigui, a partir dels 3 anys aquest menor ha de sortir de la presó, entenem,
0: I finalment, un concepte, no? El sistema t'ajuda si tu l'ajudes. Perquè l'administració, clar, inverteix molt en formació, però són els interns, són els presos els que han de demostrar, efectivament, també aquesta voluntat real de reinserció, aquesta voluntat de penediment, de canvi, per tal de poder funcionar en la vida ordinària, no? I per tant, el jutge de vigilància penitenciària serà el qui garantirà que aquests drets es compleixen, que aquests drets s'estan exercint. I també és qui pot frenar aquestes sortides de les quals parlàvem, no? Quan es considera que pot haver-hi un eventual risc. Jo què et puc dir com a colofó final, no? Que aquesta reinserció, a vegades qüestionada, no? per situacions que veiem en el dia a dia, al final segurament és el camí més intel·ligent, el més difícil, El més difícil, perquè és molt més senzill ser merament punitivista. No crec que haguem de ser il·lusos, tampoc. No crec que haguem de ser il·lusos, tampoc. Però en l'equilibri està la virtut i per tenir doncs, una societat que funcioni segurament l'important és potenciar aquest tipus doncs, de contracte, no?, entre el pres i la societat, que al final és un esforç per ambdues parts.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos avui una mica d'excursió a la presó, a descobrir una mica quins drets i deures tenen aquests interns, perquè a vegades ens sembla una mica... Ho tenim una mica com desconegut, no? Tot aquest tema, ens sembla que estan allà dins i ja
0: està. A les pel·lícules.
1: Sí, sí.
0: I
1: desconeixem tot el que hi ha darrere d'aquestes institucions, no?, que són les presons que treballen, per això que dèiem, per la reinserció.
0: Correcte.
1: Doncs Jan, ens retrobem un altre dia als drets de butxaca.
0: Fantàstic.
2: Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
3: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
4: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
2: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert, a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Els protagonistes de les veus del matí.
7: Doncs ja tenim els nostres estudis a la Sandra Vares amb nosaltres i amb molts temes que estem debatent i que podrien ser la continuïtat una miqueta del tema que volem plantejar avui. Sandra, molt bon dia.
8: Molt bon dia, Mercè.
7: Què tal, com estàs?
8: Bé.
7: Avui em proposaves, perquè deies que és un tema que no n'havíem parlat mai i que pot interessar moltes mares, futures mares, no?, o persones que s'estiguin plantejant, doncs, ser-ho, doncs això, algun dia, o que s'hi estiguin trobant en aquests moments, no?, que està molt relacionat amb la criança conscient i que hi ha molts termes i moltes situacions que moltes vegades també ens acabem perdent, perquè aquest món de la maternitat, no ens enganyem, no? Dona molt de sí.
8: Molt. És complexa, és molt individual, cada mare tindrà el seu recorregut. Quan tornem a ser mares, les que tenim dos i les que tenen tres i quatre, tornes a reinventar-te com a mare, no? Tornes a
7: definir-te. Mai és igual, no?
8: Mai és igual.
7: Ni tu ets la mateixa, clar. No. Amb un fill, que amb dos, que amb quatre, que amb el primer.
8: Sí, o sigui que la veritat absoluta crec que no la té ningú.
7: No, i els consells són molt fàcils de donar sempre, eh?
8: Sí.
7: Aquesta és l'altra.
8: Sí. Per això que a més de consells parlarem de coses que es donen i també parlar una mica de històricament com ha sigut aquests primers mesos, anys de vida dels nadons i la relació que han tingut amb les mares i la família, i què hem perdut, què podem recuperar, què és lo modern, lo que està de moda i què és lo que sempre s'ha fet.
7: No?
8: I jo crec que aquí estem una mica confoses, moltes mares quan entren a la maternitat i no saben, i estan perdudes per això, no? Perquè no saben on col·locar-se. Al final, la millor col·locació és la teva pròpia intuïció, no? On et diu el cor que has d'estar, per molt que diguin i per molt que pensin.
7: Sí, però enmig del caos, enmig de la criança, enmig de l'educació, moltes vegades ens perdem, no? I no sabem escoltar-nos ni tampoc atendre les opinions o consells dels altres, que potser no acaben d'encaixar dins la nostra forma, no?, de criança.
8: Exacte. I l'important és poder parlar de que la criança no comença als 2 anys o als 3, o sigui, en el moment que nosaltres hem parit, ja comença una criança, no? Ja comença a passar tot això, i aquests primers dies i aquests primers mesos són, jo crec, els més crucials, els més importants, no?
7: Sobretot amb la lactància, no?
8: Sí.
7: Que és potser un dels primers temes. Uh-huh. Pit, no pit, problemes, no problemes.
8: A demanda, no a demanda. Què vol dir a demanda, no?
7: Exacte.
8: Li dono cada 3 hores, ho faig quan ell o ella necessiten. Bueno, si vols comencem per aquí, no? Jo diria que tot això del que parlarem avui ve del que deies tu d'una criança conscient, hi ha gent que li diu respectuosa. Al final és per mi, la clau de tot això és veure la conducta o les necessitats biològiques del teu bebè com una comunicació i no com una bona conducta o una mala conducta, no? I amb el que parlarem avui, que cada dona pugui decidir què és, on es troba millor ella, perquè si ella es troba bé, es trobarà bé el bebè, estarà bé.
7: És el que se li acaba transmetent, no? Perquè és el primer que rep, uh-huh. no? La nostra calma, o al contrari, no? El nostre estat ansiós o nerviós.
8: Totalment, perquè el sistema nerviós, fins a una edat molt llunyana, ben bé l'adolescència, no l'autoregulem nosaltres mateixos, l'hem d'agafar, l'hem de copiar, d'agafar d'algun adult. Uh-huh. I normalment és l'adult que de referència, que normalment uh-huh. és la mare o el pare, no? I doncs això, no? Lo de la lactància materna o en biberó, això també depèn molt de la possibilitat de les mares, no? Si treballen, si no treballen. Hi ha moltíssimes coses també a nivell social i cultural que definiran una mica el tipus de lactància que es doni, no? Però anem a suposar que és una lactància materna, que la dona opta per aquest tipus de lactància i que es pot donar a demanda o no, que jo crec que això seria, no?
7: El tema.
8: Exacte, i xumet o no xumet, no? El pit és substitut del xumet, el xumet substitueix el pit. El pit és com si tu em diguessis, Mercè, com adulta, ara tinc gana, i mentre estem xerrant vull tenir alguna cosa per picar. Jo no sóc qui per dir-te no, ara no toca, t'has d'esperar una hora més. Uh-huh. No? O sigui, l'alimentació és una part també de l'autoregulació d'un ser humà, no? I sabrà un mateix quan té gana i quan no té gana, i això ho hem de respectar, i si no ens ho creiem, aquí hi ha alguna cosa. Jo m'he de creure que tu saps quan tens gana o no.
7: Clar.
8: No? I per què necessites ara, si haguessis de menjar uns fruits secs, perquè doncs, potser és que estàs tenint una baixada d'alguna cosa, jo he de confiar que tu saps. I aquesta confiança és molt difícil com a adult tenir-la en un bebè que acaba de néixer, no? Però és molt important tenir-la.
7: No, perquè no parla, no li podem preguntar, no sabem si és gana, si és pipi, si és mal de panxa, còlics, no? Si són les dents.
8: No parla però plora. I el plor està molt mal vist en aquesta societat, molesta, incomoda, però el plor és l'única manera que té un bebè de comunicar-se moltes vegades. I segur que has sentit, i et va passar tu, que com a mare sabies diferenciar el plor per gana, el plor perquè s'ha fet mal, no? Si senties segons quin plor, amb un anyet o dos, anaves corrents perquè sabies que s'havia fet mal.
7: Sí, però quan són nadons, que tot just estàs aprenent, és molt difícil poder-ho identificar, no?
8: Llavors ens ho hem d'aprendre com un aprenentatge.
7: Clar.
8: És que ells han nascut, però nosaltres també hem nascut com a mares. Mai hem sigut mares abans. Llavors és un llenguatge no verbal que nosaltres intentem treballar durant l'embaràs. Aquest llenguatge no verbal ho treballem ja durant l'embaràs. Però que si no s'ha fet fins al part, s'ha de desenvolupar. I hem de ser conscients d'això i hem de donar-nos permís per... Llavors, com es desenvolupa? Com aprenem? No separant-nos. Si jo estic sempre amb el meu bebè, 24 hores des de que ha nascut, ho aprendré més ràpid que si em vaig separant.
7: Clar.
8: Per això la díada, aquest vincle segur entre mamà i bebè, que en Àfrica es diu mamatoto, i crec que és una paraula supermaca, no s'ha de separar. És inseparable durant els primers dies, setmanes de vida.
7: I amb això no li estem creant una dependència, que aquest seria un altre dels mites, no?
8: En absolut, el
7: contrari. Si estic tot el dia amb ell, llavors, clar, és que sempre voldrà estar amb mi i no sabrà estar sense, no?
8: Això és un error molt gran. I nosaltres que tenim ja quasi adolescents, arriba un moment que no volen estar amb la mama, o sigui, tot arriba, eh? I no, no, és absolutament contrari, és una necessitat biològica i l'hem de donar resposta, aquesta necessitat biològica. Naixem abans d'hora, els humans, perquè la pelvis va canviar quan vam començar a caminar. Anàvem a quatre potes, ens vam posar de peus, la pelvis va canviar i els nadons han de néixer abans d'hora. Els humans, les persones. Llavors, aquesta extragestació, no? quan estan fora de nosaltres, encara tenen les mateixes necessitats que quan estan a dins de la vida intrauterina, no? Llavors, o li donem resposta o tindran una mancança, aquests bebès, no? I aquesta mancança té conseqüències, clar, en el futur. Llavors, aquest aferrament és positiu quan jo estic amb el bebè tot el que necessiti el bebè, i al principi ja et dic que és quasi les 24 hores, eh?
7: Què més?
8: Què més? Bueno, dèiem lo del pit, no?
7: Clar, lo del pit.
8: Llavors, no és bo que tingui hores al pit. El pit està disponible sempre, perquè a més el pit no és només alimentació.
7: És calma, és seguretat, és contacte.
8: Exacte,
7: no?
8: És succió,
7: pau,
8: tot el tema de la sexualitat ara està a la boca. Després, quan comencen a tenir control d'esfínters, baixa cap a baix. Però fins que està aquí dalt, el bebè com s'autoregula també és a través de la succió. Per això succionar necessita. O li donem pit o li donem xumet. Però quan prenem aquestes decisions...
7: I el biberó?
8: O el biberó. Exacte, però quan, o sigui, qualsevol cosa que sigui succió, no? Després van i agafen coses amb les mans, no? I se les posen a la boca.
7: Clar.
8: Sí, hi ha és tota innat. Una etapa. Clar. Que és oral, vale? I coneixen el món, comencen a
7: explora.
8: Descobrir el món a través d'això, es calmen succionant. Si tenen por, necessiten succionar. Llavors, la disponibilitat de la mare per donar resposta a tot això, a les pors, a la inseguretat, quan la dona està fent lactància materna i entra algú en una habitació, a l'habitació que està la dona, si el bebè se sent insegur perquè aquella persona no la coneix, anirà a buscar el pit. Perquè és un
7: regulador.
8: És un regulador total. I de tot el que parlarem avui, si dona temps, però de les cosetes que anem parlant, que es donen els primers mesos de vida, que entenguin les dones que quan hi ha proximitat, o sigui, aquest aferrament entre mare i bebè, hi ha regulació.
7: Contacte.
8: Hi ha regulació. Quan hi ha separació, hi ha desregularització. Es desregula el sistema nerviós. I què apareix? Apareix cortisol, apareix adrenalina, apareix estrès. No és bo que un bebè, amb dies, mesos de vida, pateixi d'estrès ja.
7: Clar, perquè això a la llarga acabarà repercutint a la seva vida, encara que ens pensem que no?
8: Això és una impremta.
7: Clar.
8: Això queda gravat al sistema nerviós.
7: De per
8: vida.
7: Com
8: després respirem, és com vam respirar aquests primers dies de vida.
7: Uau.
8: Clar, després canvia tot això. Es pot arribar a canviar, però...
7: Clar, hi ha tot un treball després, no? Per això és tan important tenir en compte aquests primers dies, mesos de vida que marcaran, doncs, la seva vida futura amb temes que nosaltres potser no li donem importància, però que són molt importants. I per això, no? Jo crec que s'ha de tenir en compte poder parlar amb professionals un cop volem ser mares o estem embarassades, per tenir en compte aquestes petites coses tan simples per nosaltres, però tan importants per als bebès.
8: Sí, conèixer els pros i els contres i després decidir. Hi haurà, jo, per exemple, sempre vaig portejar. Portejar significa tenir el bebè amb tu sempre, no?
7: Pit amb pit.
8: Pit amb pit, pell amb pell, si és estiu, si no, bueno, hi ha un jersei entremig, però tenir-lo com sempre. Si tu veus fotografies de fa 100 anys, 200 anys, encara, o sigui, hi ha documents visuals que és com portaven les dones als seus bebès. O sigui, que és una necessitat biològica i es dona resposta així. No ens separem ni un moment durant aquest temps, no? Però el cotxet, per exemple, el bressol, això són conceptes moderns per fer la vida més còmoda. Però llavors, quan jo decideixo saber que potser sí que hi ha moments que jo necessito una comoditat pel que sigui, perquè no ho estic passant bé, perquè estic malalta aquell dia i necessito fer servir un bressol o necessito fer servir un cotxet perquè estaré 3 hores caminant i em fa mal l'esquena aquell dia. Però que siguin decisions comprenent que aquella separació no és del tot bona. Uh-huh. Però jo per necessitat meva o per comoditat meva ho estic fent. Però intentar sempre donar resposta biològica al que són les necessitats que té aquell ésser humà, no? Aquell
7: comentaves també precisament ara això del bressol, no? Bressol o collit, que ho hem buscat, com es deia en català, més uh-huh. conegut pel colecho.
8: Exacte.
7: Que estaríem bueno, parlant del mateix.
8: Del mateix. Biològicament és necessari el collit, que la mamà estigui amb el bebè i pugui donar el pit sempre que ho necessiti durant la nit.
7: A demanda.
8: Entendre que la son d'un bebè no és lineal, o sigui, no dormirà 8 hores seguides. És molt difícil que això passi. El que esperem, el que és esperable d'un bebè és que tingui cicles de son. Que ara es dormi i ara es desperti, i ara es dormi i ara es desperti, i que sempre la mama estigui al costat, i en cas de que no hi sigui la mare, doncs la parella, el company o companya al costat, perquè dona aquesta regulació, perquè el bebè es va despertant per dir, on estic, què passa, què tal.
7: Això
8: és
7: no
8: perillós,
7: passa,
8: no és perillós, clar, és un animalet, uh-huh. Som mamífers quan naixem, necessitem saber que som indefensos, a més, llavors està dissenyat el cervell perquè tu et vagis despertant i dient, vale, tot està bé, no? Mama està aquí, la mama està aquí i el pit si el necessito. Uh-huh. Vale? Que molts cops no serà per gana, a la nit.
7: Serà per consol, no? Per no sentir-se sol, sola.
8: Exacte. I també tot el porteig i el collit i tot això, pensa que a dins del ventre matern estem en moviment constant. I amb una sensació d'estar com arropats tota l'estona, no? D'estar com acariciats, com si ens fessin un massatge constant. Si això es para, això és traumàtic per nosaltres.
7: És que de fet ja el moment de naixement, no? És traumàtic perquè sortim d'un espai, no? On hi havia, on ho teníem absolutament tot.
8: Sí.
7: No?
8: Sí. Ah, llavors què es recomana? A la mare directament, perquè el que coneix és el batec de la mare, llavors aquí al pit, no perquè mami, perquè a vegades estan tan cansats que no volen mamar, és perquè sentin el batec, és l'únic que coneixen, el batec, l'olor de la mare i la veu, que la veu també pot ser del company o companya, uh-huh. del pare o del company que hi hagi. Però són aquestes tres coses, bàsicament, la respiració també. Llavors aquest contacte, clar, quan més proper el bebè està de la mamà, tot el dia va escoltant el cor, escoltant la seva respiració, l'olor. Per això també es recomana no posar perfums, que les mamis no es posin perfums.
7: Clar.
8: Si portes ulleres, treure't les ulleres perquè aquest contacte visual sigui real entre el bebè i la mare, o el pare també. Es recomana molt sempre treure les ulleres, no? De vista, parlar-li molt al bebè. Llavors, tot això és molt necessari pel desenvolupament quan més a prop estem. L'únic que el collit sempre és recomanable, excepte si hi ha, per exemple, addicció a les drogues, a l'alcohol, al tabac, si hi ha un sobrepès molt excessiu, i que sigui sempre la mare. La mare té una capacitat, té una visió, o sigui, la son de la mare és com la del bebè. No estàs del tot adormida.
7: Sempre estàs amb alerta, no?
8: Sí. Llavors és molt difícil que la mama aixafi el bebè. Uh-huh. Un altre membre de la família sí que pot passar, però sí, bueno, pot passar. Podria arribar a passar. Però ofegar el bebè, que és la por que tenen moltes mares que volen fer collit, però expressen aquesta por. I si l'aixafo sense adonar-me compte o deixo que no respiri, no? És molt, molt, molt difícil que passi això, a no ser que hi hagi una addicció a alguna cosa, clar, o que t'estiguis prenent pastilles per una depressió
7: somnífers,
8: forta.
7: Somnífers o així, no? Clar, i aquí ja estaríem parlant d'un altre tema.
8: Sí, això sí que és important saber-ho. Però si no, és molt, molt bo.
7: És a dir, Sandra, fent així com un petit resum, seria escoltar-nos amb aquesta intuïció per poder aportar al nostre nadó doncs totes les seves necessitats, que això repercutirà al llarg de la seva vida, encara que nosaltres pensem no se'n recordarà, però si no és una...
8: És una impremta, sí, queda gravat, i queda gravat al sistema nerviós, no al cos així, el cuerpo en general, uh-huh. sinó al sistema nerviós, i que no és un capritxo del bebè, que no és malcriat.
7: És una necessitat.
8: És biològica.
7: Clar. Sí, sí, el que comentàvem també, moltes vegades pensem és que clar, si faig això s'acostumarà, no? Uh-huh. No estarà enganxat al teu pit tota la vida, això treu tu del cap, no? No dormirà tampoc amb tu i estarà enganxat a tu tota la vida, no?
8: Tot arriba, tot arriba. És un regal que li has donat, un regal que t'adones a tu mateixa perquè els anys passen molt ràpid i poder tenir la possibilitat d'exprimir-ho tot així és un regal per nosaltres també. Sanem molt de la nostra pròpia infància també, de les coses que no vam tenir perquè també era molt diferent llavors, i encara que la mama tingués aquesta intuïció, si la societat i els del voltant deien que estava equivocada, calladeta i a fer el que la societat deia, no? Llavors jo crec que estem en un moment super maco les mames de poder fer coses que no vam poder rebre, no?
7: I si no, per això esteu les professionals, Sandra, com vosaltres, per poder acompanyar millor a la mare, que evidentment està envolta, no?, amb tot un sistema emocional.
8: Exacte.
7: En aquest cas, que és molt complicat de poder gestionar moltes situacions.
8: Sí, i només afegir una cosa, si hi ha una mare que decideix biberó, que decideix el bressol...
7: Tot està bé.
8: Tot està bé. Si ella està bé, tot està bé.
7: No ens culpabilitzem, eh? No hi fiquem encara més llenya al foc.
8: Exacte.
7: Que és una etapa bastant dura i complicada perquè són molts canvis hormonals per en dues bandes.
8: Exacte.
7: I no sempre ho sabem conduir o portar. Per
8: fem
7: això esteu.
8: El que podem.
7: Sempre.
8: Ara tenim més informació que abans.
7: Però a vegades també és pitjor, eh? Tanta informació encara ens acabem perdent més. Exacte. Sandra Varas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un
8: a
7: dia
8: vosaltres.
7: Més a les veus del matí. Fins a la propera.
8: Que
7: bon
8: vagi
7: dia.
8: Molt bé. Estàs

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Si vols fer la compra bé, anant a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: El magazín de Ràdio Vilafant. Veus del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es preveu que en uns minuts conflueixin les dues columnes de 200 que han sortit des de Plaça Espanya i l'estació del Clot per arribar a la manifestació unitària a Plaça Urquinaona, a Barcelona. Es tracta de la primera jornada de vaga de les tres convocades a tota educació. Connectem ara amb l'epicentre d'aquesta mobilització. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
2: Bon dia. Centenars de docents es concentren ja a la plaça Urquinaona mentre esperen l'arribada dels milers de participants que venen des de diferents punts de la ciutat. Ha sortit una columna de Plaça Espanya i una altra de la Meridiana, on s'han afegit també mestres i professors que han arribat amb autocars des de tot Catalunya per reclamar millores laborals i del sistema educatiu. D'aquí mitja hora arrencarà la manifestació fins a la plaça Sant Jaume. El Departament d'Educació ha xifrat el seguiment de la vaga en un 11% amb la informació del 37% dels centres educatius. Els sindicats eleven aquesta xifra fins al 70% de seguiment d'aquesta aturada.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el rigor científic amb què l'executiu ha actuat davant d'aquesta crisi.
3: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
1: Sánchez ha comparegut davant dels mitjans conjuntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut després de reunir-se avui al Palau de la Moncloa. I una incidència de la companyia telefònica ha afectat aquest matí el servei del telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. En aquests moments ha quedat ja solucionada i, per tant, el servei funciona ja amb normalitat. I pel que fa al temps, la Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el servei meteorològic, entre les dues d'aquest migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors avui rondaran entre els 20 i 26 graus. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant. 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
5: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
6: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
6: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
7: Doncs sí, aquí estem en directe, nova hora, després de les notícies de la xarxa amb les veus del matí. Són 4 minuts que passen de les 12 i ara, doncs, d'aquí una estoneta estarem amb el guaita que tenim amb la xarxa de comunicació local i acabarem amb la Maioltra, aquest tema d'avui, doncs, de les veus del matí. Tots aquests temes, el que hem parlat, doncs, amb la Sandra, el de la Maioltra, els trobareu a la nostra ràdio a la carta, a la web de radiovilafant.net. I tot aquest programa, com sempre, ve ben farcit de música. Com per exemple, Álvaro García i De nuevo apareciste. Gràcies per estar amb nosaltres.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
5: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
4: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
5: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
4: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
5: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
4: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
5: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
4: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
5: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
4: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
5: Organitza
4: l'Ajuntament de Vilafant.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
8: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
7: Inscripcions a www.vilafant.cat.
9: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí, a Ràdio Vilafant.

0: off-white que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs mira, avui en el Guaita anirem a fer la volta rodona a la Mediterrània.
1: Ah, carai, però ho farem per mar, per terra, com ho farem això?
2: Podem fer de les dues maneres. Si ho fem pel mar, potser ho tenim més fàcil, perquè del que anem a parlar avui justament és de les complicacions geogràfiques que té tota la Mediterrània. Per tant, parlarem d'això, de la terra que l'envolta, de les muntanyes, i hem de començar primer de tot per l'arrel llatina, ja de la paraula, que ens explica moltes coses.
1: Doncs som-hi. Què vol dir això de Mediterrani?
2: Doncs mira, la paraula Mediterrani prové del llatí Mediterranius, que significa literalment al mig de, de la terra. S'utilitza principalment per referir-se al mar situat entre Europa, Àfrica i Àsia, així com a les costums, la cultura, el clima i la regió geogràfica vinculada a aquest entorn. Això és la definició que ens fa el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Ja, ja ho tenim situat, el Mediterrani, un mar que està envoltat de terres, per tant avui ens fixarem en aquestes terres, no,
2: exacte,
1: Sergi?
2: Ens fixarem en aquestes terres. Terra molt rugosa, ja ho veurem, no terra pas plana. En una regió mediterrània que s'estén a la vora de tot el mar Mediterrani, en un perímetre, si fem la volta, aproximat de 46.000 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
2: Tenint en compte, el perímetre és com allò que a vegades que diem dels budells que estan molt replegats i que si els estirem són molt llargs precisament per aquests plecs, tenint en compte precisament això, la irregularitat de la costa i sobretot el nombre d'illes. A la Mediterrània hi ha al voltant d'unes 10.000 illes. Tenen, que són moltes,
1: I tant.
2: I trobem representats, com hem dit, tres continents: Europa, Àfrica i l'Àsia, podríem dir, més occidental, en un mar tancat, només obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar i, com dèiem, envoltat de muntanyes. Unes muntanyes que són fruit de diversos processos, d'allò que hem parlat alguna vegada, d'orogènia, i per tant el xoc tectònic entre la placa euroasiàtica, europea asiàtica, i la africana, que just s'ajunten al vell mig de la Mediterrània. Per això indrets d'Itàlia, nord d'Àfrica, sud de la península Ibèrica, Grècia, hi ha molts terratrèmols, molts sismes, i per això sobretot el centre i sud d'Itàlia és una regió volcànica molt activa.
1: També
2: per això mateix,
1: pel xoc de les plaques.
2: Tant és així que molts cops s'ha arribat a la Mediterrània com una cubeta tancada amb autèntiques parets a banda i banda. Això tenia exemples, per exemple, el climatòleg Agustí Gensà i meteoròleg de les Illes Balears, que dibuixava això, la Mediterrània com una cosa tancada amb parets a banda i banda, representant totes aquestes serralades i muntanyes que poden superar o que arriben a superar els 4.000 metres d'alçada.
1: Està ben encerclada, aquesta Mediterrània.
2: Ben envoltada. És com una olla. Això ja veurem després, que també tota la olla aquesta té influència del clima, també, i de tot el clima de tota la regió. Si et sembla, comencem a fer aquest viatge que hem dit per la Mediterrània. El començarem d'oest a est i començarem per la península Ibèrica. No anirem en detall, però sí que farem un tastet perquè veieu totes les muntanyes que envolten aquest mar, Començant per la península Ibèrica, la seva vessant llevantina, i ens trobem amb les serralades bètiques. I aquí trobem el Molacen, que és el pic més alt, que té 3.479 metres d'alçada. Ja trobem un pic de més de gairebé 3.500 metres d'alçada a l'extrem sud. Després trobem totes les serralades litorals valencianes i catalanes, l'extrem més oriental de tot de la serralada Ibèrica, que són els ports de Tortosa, Beceit, i els Pirineus, que acaben a la Mediterrània amb el Cap de Creus. Tenim cims a tocar dels 3.000 metres d'alçada, 2.900 i escaig, al Ripollès, a molts pocs quilòmetres del mar, no? a escala geogràfica. A França, si anem viatjant, progressant cap al nord, el massís central francès s'estén des de la vall de l'Aude fins a la del Roine. amb alçades més modestes, que com a molt arriben a superar els 2.000 metres d'alçada, però que sí que tanquen cap a l'interior i fan, per exemple, que aquestes muntanyes, aquestes zones, siguin un òptim pluviomètric, sobretot en situacions del sud i de Xaloc. Tota la zona de les cabenes franceses, que aquests episodis de pluja poden arribar a deixar 500, 600, 700 litres per metre quadrat en 2-3 dies, o sigui, un autèntic exprimidor de pluja, I evidentment a l'altra banda del Roine i en els Alps, que és la gran serralada mediterrània per extensió i per, i per alçada, no? Amb pics per sobre dels 4.000 metres d'alçada, que s'estenen entre França, Itàlia i Eslovènia. Aquesta forma de mitja lluna, amb el pic, podríem dir, central al Mont Blanc, que té 4.807 metres sobre el nivell del mar, i amb quatre dominis, per entendre'ns, els Alps marítims, que arribarien fins a la banda de Mònaco, desemboquen al mar, per entendre'ns, és com els Pirineus, que arriben al mar pel Camp de Creus i per on arribi, doncs els Alps arriben al mar cap a... cap a la zona de Mònaco, Nice i tota aquella zona, els Alps centrals, els Dolomites i els Alps julians, que ja són els que s'estenen per Eslovènia, els Alps més de la zona més oriental. Els Apenins, per altra banda, travessen Itàlia de nord-oest a sud-est, i aquí hem de sumar el sistema volcànic amb el Vesuvi o l'Etna com a grans cims, aquests últims, evidentment, de més de 3.000 metres a Sicília.
1: Aquests és tota la zona aquella que ens deies, tan volcànica d'Itàlia.
2: Tan volcànica. El mar Adriàtic també està completament envoltat de muntanyes. Els Alps Dinàrics, que travessen Croàcia, Bòsnia, Herzegovina i Montenegro, amb cims de més de 2.700 metres, com el Korab, que en té 2.764. Grècia també és una de les regions més muntanyoses de la Mediterrània, on destaquen les muntanyes de Pindo i el mont Olimp, amb 2.917 metres sobre el nivell del mar. Grècia, tant Grècia com les seves illes, són molt muntanyoses. L'extrem més oriental de la Mediterrània, ja dins el continent asiàtic, ens segueix posant al mapa autèntiques parets vora el mar. Les muntanyes de Bey i Tauro, a Turquia, s'enfilen fins als 3.756 metres.
1: Carai, gairebé 4.000, eh?
2: Gairebé 4.000. I a la Capadòcia hi trobem l'Erices d'Aguis, amb 3.917 metres sobre el nivell del mar. Per tant, són muntanyes que ja s'acosten als 4.000 metres d'alçada. O sigui,
1: autèntiques. Són importants, sí, sí.
2: Molt, molt, molt importants. També hem de dir que com... annexa al mar Mediterrani, en territori turc, i al mar Negre, que el mar Negre també és un partit de l'estret i evidentment també pertany i també està envoltats per una regió una mica més planera que desemboca d'Ucraïna, tota la regió aquella, però al sud sí que té una regió molt més muntanyosa.

0: dels del Golan, no? També és una zona que a vegades veiem imatges del conflicte, però algun hivern les hem vist nevades també, eh?
1: Sí.
0: Per tant, també són muntanyes prou altes. Si ja saltem a territori africà, Egipte i Líbia, just al sud, podríem dir que trenquen amb aquesta característica muntanyosa de la Mediterrània.
1: Ah, carai.
0: És la part més plana de totes. Per què? Perquè hi ha tota la plana al·luvial del riu Nil. Que això és un territori baix, és un territori inclús per sota del nivell del mar en molts llocs. És la plana al·luvial del Nil i la depressió de Qatara. També és un territori pla, és un territori molt fèrtil, és un territori que sempre ha estat molt, molt agrícola, no? I s'han desenvolupat també grans civilitzacions, com en aquest cas la civilització egípcia. Les muntanyes, però, tornen a aparèixer a Tunísia i Argèlia, seguint a l'extrem més oriental de l'Atlas africà, que és la gran serralada del nord d'Àfrica, no? A l'Atlas. Tenim, per exemple, la serralada de l'Aurès i l'Atlas Talià, amb pics de més de 2.300 metres d'alçada. Al Marroc hi trobem l'Atlas Mitjà i el Rif Marroquí, que just acaba a tocar a l'estret de Gibraltar, que és la part més propera, no? I en aquest Atlas Mitjà trobem, per exemple, el Mont Adrar amb 3.340 metres i en el Rif, la muntanya, el Jebel Tidjin amb 2.456 metres sobre el nivell del mar.
1: Per tant, aquí ens tornem a enfilar, després d'aquesta depressió del Nil, ja tornem a enfilar-nos cap a muntanyes altes.
0: Cap a muntanyes altes, si t'hi fixes també just on xoquen aquestes plaques africana i euroasiàtica, no? Podríem dir que són les muntanyes, l'orogènia es torna activa, no? I tornen a pujar aquestes muntanyes. I fet el fet, hem donat la volta.
1: I tant, ja tornem a ser a la península Ibèrica on hem començat, però ens has dit que aquesta geografia també tenia un paper important en la meteorologia, no?
0: Sí, home, i tant. Mira, com deia també Agustí Gensà, aquest meteoròleg balear de l'Escola Balear de Meteorologia, i també n'hem parlat aquí en el White alguna vegada, tota aquesta regió, el fet que estigui tancat, sobretot els mesos on hi ha més radiació solar, a partir de la primavera fins a l'estiu i inicis de tardor, fa que pugi més la temperatura, evidentment, i que l'aigua del mar s'evapori més ràpidament. Per tant, ja sabem que l'aigua no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Si s'evapora vol dir que estarà en estat gasós i tindrem més vapor d'aigua a l'atmosfera. Un vapor d'aigua que estarà preparat perquè quan comencen les primeres entrades fredes de la tardor o les primeres borrasques que ens arriben de l'Atlàntic, pugui fer aquell xoc que pugui provocar aquells aiguats, no? Aquelles grans tempestes, grans aiguats, que és una característica comuna a tota la Mediterrània, no només ho hem vist els últims anys, no només a Espanya, la península Ibèrica, Catalunya, sinó també a França, al sud de França. Ara parlàvem d'aquests episodis de l'escavens, d'aquests episodis del sud, a Itàlia, Sicília, que ha tingut casos de tempestes molt intenses els últims anys, Grècia, també, i al nord d'Àfrica. Països com Argèlia, fins i tot el nord de Líbia, han tingut els anomenats ciclons, aquests mediterranis, els anomenats medicans, borrasques amb una organització semblant a un huracà, però molt més petites dimensions, però que en aquelles àrees han provocat pluges torrencials i pluges molt tràgiques, per sobre dels 300, 400, 500 litres per metre quadrat, amb molts afectats i fins i tot moltes víctimes mortals. Per tant, tot per aquesta massa d'aire mediterrània, que aquests meteoròlegs la qualifiquen com a pròpia, com a diferenciada. Que és
1: un fenomen que es produeix només aquí, a la Mediterrània.
0: Clar, el seu mar tancat.
1: Exacte.
0: Si la Mediterrània fos un mar obert i estigués obert a l'Atlàntic i no hi hagués el d'allò, doncs evidentment no es produiria. Però això és el que totes aquestes muntanyes, aquest efecte cubeta, aquest efecte tancat, afavoreixen precisament això.
1: Doncs Sergi, avui ens has portat a fer una volta per Mediterrani i ens has descobert que al final no ens uneix només el fet de tenir el mateix mar i una mica la mateixa vegetació en segons quins llocs, sinó també la meteorologia, ens uneix amb tots els pobles de la Mediterrània.
0: La meteorologia ens uneix, i també una recomanació. Mira, aquests dies, ja saps que sempre me'n vaig a les bicicletes, jo.
1: Sí. Vols anar a fer la volta a la Mediterrània en bicicleta?
0: Sí, aquests dies, per exemple, s'està fent la volta a Turquia. El tour de a Turquia. I ara començarà...

0: dia 8 començarà el Giro d'Itàlia, que ja hi havíem dedicat algun programa, algun guaita que tenim. Serveix molt per veure això, per veure les muntanyes mediterrànies, per veure aquests climes, per veure aquestes diferents regions, per veure les seccions dels Alps que hem parlat avui, aquestes seccions dels Apenins o de les serralades aquestes italianes, ens serveix per veure la geografia també. Per tant, un apunt, si teniu tele i esteu abonats a algun canal d'aquests que fan aquestes voltes en directe, doncs apa.
1: Doncs som-hi tots a veure la Volta Turca, que comença.
0: La Volta Turca està acabant, o sigui, acabava ja el d'allò. Ara comença el Giro.
1: Doncs vinga, el Giro.
0: El Giro d'Itàlia.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem el proper guaito.
0: Fins la propera.
2: Les veus del matí.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
3: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
4: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
5: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí, a Ràdio Vilafant.
6: I aquesta és una nova aventura al costat de la Mai Oltra. Dic aventura perquè sempre ens porta uns temes apassionants que ens fan obrir una miqueta la ment i prendre també una miqueta de consciència. Si la voleu seguir, per cert, té xarxes socials, està molt i molt activa i la podeu trobar a Entretalles o Entretalles, Mal?
7: Entretalles, en va.
6: En va.
7: Sí.
6: Entretalles.
7: Seria... Entretalles.
6: Molt bé, sí, sí. Perquè la gent, si vol, doncs et descobreixi una miqueta més i encara a aquestes alçades no saben qui és la Mai.
7: Mercè, com estàs?
6: Doncs mira, desitjant que ens parlis d'un tema que ja et comentava fora micro, que conec i ara quan diem de què es tracta, suposo que també alguns dels nostres oients n'han sentit a parlar perquè vam tenir una professional de cap a peus a diferents temporades de les veus del matí amb nosaltres, parlant precisament de...
7: Mira, avui m'agradaria que parléssim una mica de lo que se'n diu comunicació no violenta, que és una cosa que és com bastant nova, no de lo que es tracta, perquè em sembla que és una cosa com molt bàsica, com parlàvem, no? Al final els fonaments d'això són senzills, però l'han acunyat, crec que no fa gaire, no fa tants anys, com comunicació no violenta. Això ve, aquest tema, Mercè, ve d'una cosa, d'una reflexió que jo vaig fer a final d'any. Resulta que a final d'any jo estava mirant Instagram o TikTok, ara no me'n recordo què era, i estava veient com molta gent feia els seus propòsits d'any nou, que tothom els tenim més o més, no? I el propòsit era fer més esport, beure més aigua, sortir més a la muntanya, no? Tot eren com propòsits que estan superbé, com molt personals. I jo em vaig adonar que no vaig veure cap vídeo de ninguna persona dient el meu propòsit, un dels meus propòsits d'any nou és ser millor per als altres, o jo què sé, aquest any vull col·laborar en una ONG, o vull dedicar més temps als meus avis. Tot era com una mica, diré, egoista, i ja m'entens, no és egoista, no parle d'egoisme, perquè al final nosaltres hem parlat molt aquí de l'autocura i està superbé posar-se davant, però crec que ens hem posat tant davant que potser ens hem oblidat una mica dels que també tenim darrere, no? Que això no és un... Jo no estic convidant a ningú a que deixi de mirar-se a si mateixa, perquè ja sabeu que jo parlo molt de lo important que és com posar-se al centre, no?
6: És buscar també una miqueta aquest equilibri, no?
7: Exacte, exacte. I llavors, en tota aquesta reflexió, jo fa molts anys que vaig fer un curs de comunicació no violenta, m'agrada molt llegir, i tu, que ja em coneixes, Mercè, quan algo m'obsessiona, jo llegeixo i fins a l'última pàgina que trobo. Llavors, en aquesta cosa de nous com propòsits per l'any nou, vaig pensar, vull aprendre a millorar com parlo als altres, des d'on els hi parlo, i també aprendre a posar límits de com em parlen a mi, que això és molt important també, perquè la comunicació violenta està molt bé de que tu com parles, però aprendre allà on no vols que et parlin també em sembla interessant. Llavors, al final ve a ser això, és una cosa molt quotidiana però molt profunda, que és com ens parlem. No a una mateixa, que també, també hi ha molta violència en com et parles a tu mateixa. És com parlem, com ens comuniquem, no? I llavors, hi ha molts cops que no és ben bé com ho diem, sinó des d'on ho diem. Que jo crec que és la clau de la comunicació no violenta en aquest cas, no? Perquè tots hem viscut converses que ens deixen amb un nus a la panxa, paraules que no semblaven tan greus, però que de sobte t'han fet molt mal, o tu sense voler has fet mal a algú, no? Com ho dius, o els silencis. Quanta comunicació hi ha en un silenci? Silencis que pesen moltíssim, que tu esperes una resposta i no arriba, no? Totes aquestes coses formen part de la comunicació verbal i no verbal, i crec que és important que ens adonem des d'on surt tot això. Si anem com al nus de, o a l'inici de tot això, la gent preguntarà què és la comunicació no violenta, no? I és un model creat per un psicòleg, Marshall Rosenberg, mai sé si ho dic bé, que és un que té, que com la base és una idea molt potent, inclús un poc bàsica, que és que totes les persones actuem per satisfer necessitats, no? Pròpies o dels altres. Llavors, els conflictes que neixen entre les persones no neixen perquè siguem dolents, sinó perquè no sabem expressar les coses. Ojo, també hi ha persones dolentes, eh? Que a mi no m'agrada ser cínica i no m'agrada... Ningú som sers de llum, però generalment jo vull pensar que, no, que la gent no és que siga dolenta, és que no sap dir les coses, no? És una cosa que penso molt. I llavors, la comunicació no violenta ens ajuda a sortir del llenguatge de la culpa, del retret de tu sempre i jo mai, d'entrar a un llenguatge més honest, més humà, més assertiu, més amable, no? I hi ha una cosa que nosaltres, a casa meva, fa molt temps que apliquem, que és que mai fem el "i tu més" quan tenim una discussió, que no té per què ser una discussió per una cosa dolenta, eh? Quan pues, discutim o parlem o tenim una conversa, mai entrem a l'i tu més. I si en algun moment entrem en l'i tu més, es para la conversa. Perquè llavors ja entren els retrets. Llavors és molt fàcil enfilar-se. Llavors, hi han quatre pilars de la comunicació no violenta. Un, vull dir, com quatre, les quatre potes del tamboret, no, de la cadira. El primer és l'observació, sense judici. Consisteix en descriure el que ha passat, sense afegir interpretacions. Mai m'escoltes, passes de mi. Això és una cosa que podríem dir, no? Si tens fills adolescents o parelles adolescents, perquè també hi ha molts homes o dones adolescents.
8: Que bona aquesta.
7: doncs és molt fàcil en un moment de que estàs pues enfadada o molesta, dir, és que mai m'escoltes, passes de mi. Llavors, en compte de fer servir aquesta expressió, que ja hem parlat abans, que no és que siga violent, perquè no hi ha violència en aquesta expressió, però és poc assertiva, pues val més dir, ahir mentre parlàvem, tu estaves mirant el mòbil. I això, estàs dient el mateix, que
8: sense
7: és...
8: Sense acusar.
7: Sense acusar.
8: És que sense estàs... posar el dit.
7: Ah, exactament, no? El dedo acusador. Ah, a mi el meu pare sempre em deia, quan tu senyales amb un dit, hi ha tres que t'apunten a tu.
8: Sí.
7: Llavors, quan tu jutges, l'altra persona es posa a la defensiva, però em passa a mi, si jo sento jutjada, jo em poso a la defensiva. Ens fa sentir malament que es jutgin.
8: Ens sentim atacats.
7: Exactament.
8: Llavors què farem?
7: Defensar-nos. Exactament. Clar, després, la segona pata, que és el sentiment. Què és que sento jo enfront a això? No?
8: Reconèixer l'emoció.
7: Exactament. Quan tu dius, em fa sentir malament, estàs senyalant. Però si dius, em vaig sentir trista perquè, o frustrada...
8: Perquè
7: o...
8: vas actuar, vas dir, vas fer...
7: Tu aquí estàs fent-te responsable de lo que tu estàs sentint. Tu no pots fer-te responsable de tots els que senten els demés, no pots. Pots cuidar els demés, pots intentar ajudar-los, però tu no et pots fer responsable de tot això. Perquè és...
8: Ni del que pensen, ni del que senten, ni del que fan.
7: Exactament, exactament. Tu pots fer-te responsable de lo que tu fas i d'un bebè si tens un fill petit, però d'un adult o d'un adolescent amb el que està... Els adolescents és més complicat perquè ja sabem que no tenen el cervell, diguéssim, el còrtex prefrontal format del tot, però... Ja m'entens, no? Llavors, quan tu no et fas responsable del que sents, pues pots entrar en aquest tipus de comunicació. Llavors és molt més... És que inclús et diria senzill, Mercè, dir em vaig sentir malament perquè no m'estaves fent cas, perquè estaves mirant el telèfon, que no fer-li, dir-li tu em vas sentir malament, que sí, que és com aquesta persona et va fer sentir, però tu t'has de fer responsable del que tu sents. Després hi ha una que a mi m'agrada molt. Aquesta és una pota molt important per mi, Mercè, que és la necessitat. quan hi ha aquest tipus de comunicació, sempre, sempre, i això, jo et dono aquesta informació de lo que he llegit, però jo us animo que busqueu bons professionals, que si realment hi ha cursos, hi ha gent que ho explica, que t'acompanya, que t'ajuda, eh? Si realment és una cosa que tu detectes, que a tu et passa, que és que et comuniques d'aquesta manera, es pot canviar, eh? Llavors, la necessitat, no, que deia, que és que darrere de cada emoció hi ha una necessitat. Què pot ser? Falta d'escolta, falta de respecte, no falta respecte de violència, sinó com que no respecten les teves emocions o sentiments o necessitats. Falta de seguretat, falta de reconeixement, inclús et diria falta de descans, que no té per què ser una cosa específicament incòmoda, no? Com que tu et sentis falta d'escolta, que no t'han escoltat, sinó
8: aquest esgotament, no?
7: Que estàs cansada.
8: Que ha de sortir per algun canal, per
7: clar,
8: alguna via.
7: Sí. Jo em passa molt que quan arribo a casa, ara estic passant una època de molta feina, que se m'han ajuntat moltes coses i tinc molta feina. I llavors jo, a més, vull fer esport i criar i passar temps amb el meu fill, bueno, tot, no? Les supermadres que hem
8: parlat. Superwoman.
7: Exactament. Llavors, jo molts cops arribo molt cansada a casa i jo quan ja detecto que a mi tot em molestarà, jo arribo a casa i dic...
8: Aviso.
7: Estic molt cansada, potser inclús com respira algo em molesta. Però en soc conscient d'això i el que intentaré és que això no us afecti a vosaltres. Però jo ho aviso també, perquè per mi és important que se'm doni la mànega ampla de tractar amb algú que està molt cansat. O sigui, jo no vull que em tractin de manera preferent, però si jo, per lo que siga, a aquell moment faig una contestació que no és la podia haver fet des del millor lloc, que també siguin bons amb mi. Llavors jo ho aviso.
8: Sí, perquè serà un aprenentatge que després les altres parts també podran considerar o podran aplicar.
7: Exactament.
8: Quan sentin així o ho necessitin, no?
7: Exactament. Jo prefereixo que
8: és un mirall.
7: Exactament.
8: El que jo avui estic expressant, l'altre ho pot aprendre i quan li passi a l'altre m'ho podrà manifestar de la mateixa manera que ho ha après gràcies a mi.
7: Exacte. Jo, la meva parella, si algun dia ha tingut un mal dia, jo li dic, digue-m'ho. No necessito, si no m'ho pots explicar, una amiga, vull dir, si no em pots explicar què és el que et passa, no passa res, no necessites saber tot el que et passa. Però si has tingut un mal dia, digue-m'ho perquè jo et podré cuidar i tenir cura de tu des d'aquest lloc que tu necessites.
8: Des d'aquesta consideració, no? D'un mal dia, d'un mal moment...
7: Bueno, Mercè, i perquè hi ha una cosa molt fàcil, que és que a mi m'agrada molt portar-ho a lo simple, que ho hem parlat ja, com una mica de l'humor, que és que jo no sé encara llegir el pensament, sé moltes coses, però llegir el pensament no sé.
8: Ni tu, ni crec que ningú.
7: Clar.
8: Almenys de moment.
7: A més de moment. Llavors, si a mi no em dius el que tens al cap, jo no puc imaginar, perquè si m'ho imagino segurament serà pitjor. Llavors jo prefereixo que m'ho diguin.
8: O faré una interpretació que
7: exactament
8: pot ser totalment errònia.
7: Exactament. Llavors, pues, igual que jo demano això, ofereixo això. Quan jo he tingut un molt mal dia, doncs prefereixo comunicar-ho, no? I que si aquí l'altra persona decideix no acompanyar-me, està en el seu dret i jo també en el meu dret de reaccionar a aquest no acompanyament. Vull dir, tot té, és un mirall, com deies.
8: Exacte.
7: Llavors, que tu siguis capaç de dir ahir em vaig sentir trista perquè necessito sentir-me escoltada, connecta molt més que un retret. Perquè és el que dèiem al principi, és tan senzill com que l'altra persona no sent atacada. I facilita molt les converses. I la convivència, diria jo. Llavors, per últim, l'última pota, i també molt important, que és la petició. Quantes coses no passen perquè no les demanem. A mi hi ha un dit que ara, com que és, el veig molt, que és que si no me lo piden, no lo hago. I és com, bueno, a veure, parlem-ne d'això, no? Vull dir, s'ha de demanar les coses. O sigui, jo sóc conscient que tu t'has que demanar, no? Però també has de l'altra persona tenir disposició perquè aquesta demanda teva es pugui complir, perquè demanar contra una paret... Això és un tema que parlarem, o que haurem parlat, però que té molt a veure amb tu com et sents d'escoltada, no? La qüestió és que si tu finalment fas una petició concreta i no una exigència, en compte de dir, canvia-hi això que no funciona, dius, podries deixar el mòbil quan parlem i mirar-me als ulls? Aquí la persona amb la que parles sap el que té que fer, sap les directrius que tu necessites. Canvia això, això és... una mica...
8: abstracte, no? Queda a l'aire.
7: Un pensament màgic, no? Canvia això. Si tu tens la capacitat de dir
8: concretes.
7: Concret, una cosa, és molt més fàcil que això tingui solució. Que tot això que estem dient no és màgic, perquè no, hi hagi una comunicació no violenta efectiva ha de ser de dues persones.
8: I és pràctica també, mai.
7: Exactament, és practiquíssima, vull dir.
8: Posar-ho en pràctica cada dia.
7: Exactament.
8: Amb totes les persones que tenim al nostre voltant.
7: Exactament.
8: I prestar atenció a totes aquestes paraules, a totes aquestes actituds, a aquests comportaments i aquests tons.
7: Exactament. Llavors, jo us animo des d'aquí a que practiqueu aquestes coses, des de petites coses de, pues, en compte de posar-se a la defensiva, mirar com et sents i comunicar-te com et sents, i anar practicant. I per últim, és una pregunta que jo em faig, no? Que és per què ens costa tant comunicar-nos així, Mercè? Perquè al final no estem dient res que no sigui lògic, no et sembla?
8: Jo crec que un dels punts més importants és que no ho hem rebut. No hem rebut aquesta educació i llavors sempre anem amb aquests patrons automàtics apresos.
7: Exactament.
8: I instaurats. Exactament. En el nostre sistema de cap a peus.
7: Exactament. Pues és que just això, és perquè no ens han ensenyat. Els nostres pares, els meus pares, segurament els teus, els dels que ens escolten, això no ho tenien integrat. Llavors, nosaltres tenim la gran sort de que som unes generacions que podem fer molts canvis.
8: Però tenim molta feina,
7: Molta feina. I fer canvis mai és fàcil, Mai és fàcil.
8: Per això deia això de l'entrenament.
7: Exactament.
8: Posar atenció i cada dia fer petits canvis.
7: Exactament.
8: I si retrocedim en aquest automàtic, ser-ne conscients i fer un petit canvi.
7: I tirar endavant, perquè al final ens equivocarem i cometrem errors, i equivocar-se és humà i ningú ha nascut après. I jo crec que és molt... Hem de tenir, quan tu fas aquests canvis o vols instaurar aquests canvis a la teva comunicació, a la teva vida, has de ser pacient i bo amb tu mateixa i amb els demés. Perquè si realment és un canvi que tu vols tenir a la teva vida, doncs necessites entrenar-ho. Llavors, a mi hi ha una cosa que és que vull deixar molt clar de tot això. I abans d'acabar amb recomanacions, que saps que m'agrada a mi sempre deixar alguna recomanació, m'agradaria remarcar que això no és feblesa. Que poder parlar des d'aquí no et fa dèbil. Que poder parlar del que sents, com et sents, del que necessites, no és feblesa. És responsabilitat emocional, Mercè.
8: M'agrada.
7: Perquè ens han educat en un món el que... fer i demostrar el que tu sents sembla que és una cosa com de persones febles, fràgils, i no ho és, no ho és. Jo estic farta ja d'això. A mi, jo sempre havia pensat que era una persona molt sensible, ho soc, soc una tia supersensible. Abans, mentre entrenava, m'he posat un podcast i explicava una noia, doncs, una anècdota amb un gosset, i he plorat. No passa res. Abans m'hagués fet molta vergonya. Però si és que a mi les coses boniques m'emocionen, què hi faig, Mercè?
8: Les deixem de sentir?
7: Visc en una presó d'emocions? Doncs no. Així que jo us animo a que estrelleu aquesta por de que expressar des de la calma, l'empatia, tot el que hem dit, no és una feblesa, és que és fer-se responsable de lo que un sent i de lo que els demés senten. I llavors, per acabar, que ja saps que jo, com que sóc una rata de biblioteca, doncs m'agrada molt llegir, escoltar podcasts, veure pel·lis que parlen sobre el tema. Llavors hi ha la bíblia d'aquest tema, que es diu Comunicació no violenta, de Marshall B. Rosenberg, que és un clàssic clar, profund i molt aplicable. És un llibre que està tot el que necessites saber d'aquest tema. Després hi ha un podcast molt, molt bonic que es diu Entender tu mentes en castellà, que són episodis supercurts que parlen sobre comunicació i gestió emocional. És molt curtet, és proper, ideal per començar. Si tu vols començar amb aquests tastets, es pots trobar a quasi totes les plataformes, tot el que parlo. I després és un podcast en anglès, que aquest és una mica més profund, que es diu The Why Out Is In, que són unes converses molt pausades, de molta presència i molt alineades amb l'esperit de la comunicació no violenta. Llavors, amb això us deixo per aquesta setmana, Mercè.
8: Doncs Mai, moltíssimes gràcies per haver-nos aportat aquest tema. Com et deia al principi d'aquesta petita conversa, avui vam tenir l'honor i el plaer durant diverses temporades de tenir l'Helena Dieguez, que és experta en comunicació no violenta, i que també la podeu anar seguint perquè té molt bones recomanacions i tot plegat ajuda, i a grans professionals.
7: Exacte.
8: Jo tiro d'ella perquè l'hem tingut a col·laboradores, clar.
7: És meravellosa. Jo també us animo, com us deia al principi, jo vinc a parlar aquí des de la meva experiència, però hi ha grans professionals que us ajudaran si realment teniu un problema greu de comunicació violenta en casa, o a la feina, o a l'entorn. Hi ha persones que us poden acompanyar molt bé, i jo us animo sempre a buscar bons professionals.
8: Gràcies, mai altra. Fins a la propera. Adéu. Molt bon dia.
5: Les veus del matí.
9: I escoltar-te tu.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
0: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes, el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia, els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura, el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació de llibre Converses a sobretaula al Motel, amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.

seves últimes interpretacions musicals, que es diu A la sombra de una higuera. I així és com, mica en mica, estem arribant pràcticament ja al punt i final d'aquesta nova edició de Les Veus del Matí, que t'ha acompanyat des de les 11 i fins pràcticament ara. Et desitgem que acabis de passar un feliç i bon dimarts 12 de maig, que continuïs a la nostra sintonia. I demà, a partir de les 11 del matí, una miqueta més. Esperem, no ens hi fallis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Departament d'Educació ha xifrat en un 11,40% el seguiment amb la informació aportada del 37% dels centres educatius, mentre que USTECA ha elevat el seguiment a un 70%. En aquests moments, la manifestació que ha sortit de plaça Urquina 1 a les 12 del migdia es desplaça fins plaça Sant Jaume. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que en aquests moments es troba caminant per via Laietana. Esther, bon dia.
2: Bon dia, milers de professors amb un ambient més caldejat que mai es manifesten a aquesta hora per via Laietana amb crits de lluitam. També estem educant, reclamant més recursos per l'educació pública i també mostrant el rebuig als Mossos d'Esquadra a les escoles. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en un 70%, mentre que el departament la xifra en un 11% només amb la informació d'un de cada tres centres. Els sindicats reclamen a la consellera d'Educació que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que considerin desproporcionat les jornades de vaga d'aquests dies davant la situació que viuen els docents a les aules. Demanen al president Illa que porti solucions a les negociacions perquè està davant d'un conflicte de país i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero.
1: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu a la PCR, que sí la va fer quan va arribar al centre sanitari. Pel que fa a les dades exactes de la quarantena dels passatgers aïllats a Madrid, finalitzarà al final el 21 de juny, segons ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut. Són 4 dies més del que es va anunciar en un primer moment. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-37 a Santa Maria de Miralles provoca pas alternatiu, també un altre accident a la C-25 al Gurb, talla un carril i finalment una avaria a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat Barcelona-Sants, Figueres-Vilafant registren retards per una manca de tensió a la catenària entre Girona i Figueres. I un home de 80 anys i veí de Pinós, el Solsonès, està desaparegut des d'ahir a la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors que hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i dues dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, avui és dimarts 12 de maig.
2: Iniciem una nova edició del butlletí de notícies locals i comarcals en aquest dimarts.
1: Figueres instal·larà les primeres càmeres intel·ligents de videovigilància i control turístic al centre de la ciutat.
2: Catalunya afronta les últimes hores d'ambient càlid abans d'un canvi de temps amb pluja i baixada de temperatures.
1: Experts debaten a Peralada com la intel·ligència artificial pot transformar el sector vitivinícola empordanès.
2: L'alumnat de l'Escola Amistat de Figueres impulsa projectes per fomentar la sobirania alimentària i el consum responsable.
1: Detenen tres homes a la Jonquera amb més de 73 quilos de marihuana amagats en una furgoneta.
2: I Cadaqués impulsa un programa cultural per apropar els llibres d'artista al gran públic.
1: Tancarem amb el temps, com sempre, la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Figueres ha iniciat la instal·lació de les primeres càmeres intel·ligents de videovigilància urbana i monitoratge turístic al centre històric. El projecte, adjudicat per més de 248.000 euros, preveu posar en funcionament a finals de juny 8 càmeres de 360 graus repartides en punts com la Rambla, la plaça de l'Ajuntament, la pujada del Castell o el carrer Monturiol. El sistema permetrà reforçar la seguretat ciutadana i al mateix temps obtenir dades en temps real sobre els moviments dels visitants a la ciutat. L'Ajuntament també ampliarà el centre de control de la Guàrdia Urbana de Figueres i instal·larà càmeres lectores de matrícula als accessos al municipi. Segons el consistori, el projecte forma part de l'estratègia Smart City i s'anirà ampliant progressivament a altres punts de la ciutat.
1: Aquest dimarts serà l'últim dia de relativa estabilitat abans de l'arribada d'una massa d'aire més freda que farà baixar les temperatures a Catalunya durant els pròxims dies. Segons la previsió meteorològica, avui encara es podran assolir valors propers als 25 graus en alguns punts del país, tot i que a la tarda augmentarà la nuvolositat i arribaran els primers xàfecs i tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia han activat avisos grocs per intensitat de pluja en diverses comarques. A l'Alt Empordà també es preveuen ruixats, especialment entre dimarts a la tarda i dimecres, coincidint amb l'entrada d'aquest canvi de temps que portarà un ambient més fresc i inestable durant bona part de la setmana.
2: L'Auditori del Castell Peralada ha acollit una jornada dedicada a la intel·ligència artificial aplicada al sector vitivinícola empordanès. Experts com Carina Gibert, Xavier Martínez i Eloi Moncada han explicat com aquestes eines poden ajudar des de la gestió de la vinya fins a la comercialització del vi. Durant la trobada es van presentar exemples com l'ús de drons per controlar cultius, sistemes predictius per detectar plagues o aplicacions amb sommelier digital per recomanar vins als clients. També es van exposar projectes com el VitiGPT, una intel·ligència artificial especialitzada en el sector vitivinícola impulsada per Inovi. La jornada celebrada dilluns a Peralada va reunir professionals del vi, la restauració i la tecnologia per analitzar com combinar tradició i innovació també per reforçar la competitivitat del sector a l'Empordà.
1: Els alumnes de l'Escola Amistat han presentat aquest trimestre diferents iniciatives per fomentar el consum de proximitat, la vida saludable i la sobirania alimentària. El projecte educatiu s'ha inspirat en la revolta pagesa i en la situació actual del sector agrícola amb l'objectiu que els estudiants reflexionin sobre els problemes del territori i proposin solucions reals. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació d'un punt de recollida de la xarxa pagesa dins del mateix centre educatiu per facilitar a les famílies la compra de productes ecològics i de proximitat. Durant el projecte, l'alumnat ha treballat conceptes com el comerç just, els productes quilòmetre zero o la preservació dels insectes pol·linitzadors a l'Alt Empordà. Des de l'escola remarquen la importància de treballar temes actuals i connectats amb la realitat del territori.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Policia Nacional ha detingut tres presumptes traficants a la Jonquera després d'interceptar una furgoneta amb més de 73 quilos de marihuana amagats en doble fons. Els fets es van produir el passat 25 d'abril durant un dispositiu policial a la zona fronterera. Segons els agents, els sospitosos van intentar esquivar un control i fugir, fet que va iniciar una persecució fins que els vehicles van poder ser aturats. Durant l'escorcoll en la furgoneta, que aparentment transportava mobles, la policia va detectar una forta olor de marihuana i va descobrir diversos compartiments ocults a la zona de càrrega i a les portes del vehicle. En total es van intervenir 62 paquets amb 73 quilos de droga. Els tres arrestats acumulaven antecedents per narcotràfic, organització criminal i tinença il·lícita d'armes.
1: Cadaqués dedica aquest mes de maig en diverses activitats als llibres d'artista dins la programació de la Primavera Cultural. La iniciativa, impulsada per la Biblioteca Teresa Miramón amb el suport de diferents agents culturals locals, vol donar a conèixer aquest format artístic a través de tallers, exposicions i xerrades obertes a tots els públics. Les activitats permeten descobrir i manipular aquests llibres diferents creats com a peces artístiques úniques o d'edicions limitades. Entre les propostes destacades hi ha tallers de gravat, enquadernació japonesa, cianotípia o llibres tèxtils, així com exposicions dedicades a artistes com Bruno Munari o Fina Miralles. Totes les activitats són gratuïtes i s'allargaran durant tot el mes de maig amb l'objectiu de fer més accessible aquest tipus de creació artística.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Nosaltres anem a posar el punt i final a aquesta edició del butlletí de notícies amb la connexió amb la xarxa per la previsió del temps, una informació que ens acosta al nostre company Lluís Mi Pérez.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: Bon dia, un temps que ha de tornar a canviar d'una forma evident amb el pas de les hores a gran part de les comarques de Girona. Sí que a hores d'ara el temps és ben tranquil i ben plàcid. La temperatura no ha baixat tant com matinades enrere o matins i ja de fet s'està començant a recuperar. Només tenim alguns núvols dispersos, bàsicament per la Costa Brava o en alguns racons de la selva. I en canvi ja diem, a partir d'aquest migdia, els núvols creixeran d'una forma exponencial i acabaran deixant ruixats i tempestes. Compte al voltant de les Guilleries, al Montseny, també al sud de la Garrotxa, perquè és on més calamars arribarà a caure, i després, molt avançada la tarda i al vespre, aquestes tempestes també assoliran tota la Costa Brava. Per tant, al llarg de la tarda acabarem en remull a gran part de les comarques de Girona i en molts casos amb tempesta, com dèiem, i amb calamarsa. La temperatura agradable mentre no hi plogui. La tarda encara acabarà sent força suau. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4 euros amb 99 al quilo. Sempre les millors...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, de els Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
0: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
0: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Òndius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
0: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
0: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
0: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a una part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia, 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Hortina on ha omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume on són encara ara amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions associacions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és la, aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les importacions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a volta les pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
3: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
0: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi ha han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
10: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
9: Eudald veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
10: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, que van firmar dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre i, per tant, ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
9: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
0: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
11: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
3: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
12: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
13: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa, li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
14: Notícies en xarxa.
0: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
16: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
15: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
18: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
17: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
19: Sota el lema "Les infermeres ja no callen", des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
20: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental i el que fa doncs, és de que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals, no?
19: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
0: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
5: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
21: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
5: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
14: La xarxa de comunicació local.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
5: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
7: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
6: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
8: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
3: Els primers investigats pel cas Montoro acullen el seu dret de no declarar al jutjat de Tarragona.
8: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis

0: ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar al final de la vida un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
2: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
1: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmeier.
0: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
3: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
4: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
3: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el cor Carmina i el cor Per la Pau.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens aporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
5: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
6: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
7: No, also the last days...
6: També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
5: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
9: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és lo que tothom desitja.
8: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
5: En bàsquet, ja en Bé se li anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB,

0: Avui a les 8 del vespre es veuen les cares el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
1: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
0: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
2: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
5: Avui va de misteris al tren. Porto un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recórrer, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
6: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: Molt pendents avui també del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però de moment gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-3-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume. Allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
8: Bon dia. 26.000 docents, segons la Guàrdia Urbana, i 80.000, diuen els sindicats, han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern, i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades.
10: Primer demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
8: Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
1: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
4: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
11: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i en molts casos han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
12: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
11: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
1: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
13: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
1: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els Comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
14: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
15: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu en diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000 al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
20: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral. Com no, cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
5: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
21: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
22: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
21: A FIMOIC, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
24: Ja estic a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió sobretot això entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
23: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
1: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia que ha fet l'entitat ecologista GEPEC, demanant que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
25: El conflicte per l'aigua del riu Siurana arriba als tribunals. Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GEPEC, diu que avui és un dia històric.
26: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GEPEC pugui presentar això.
25: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
1: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
1: L'explosió d'una bombona de Butà obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
4: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergència ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
1: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per mateix Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
3: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació hauries de callar.
0: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Lickmayer.
1: I una altra proposta de cara a aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
4: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
6: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
4: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
1: I arriben els esports. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
7: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisament l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
8: Of course, we said our goal is 100 points.
9: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts i per arribar a 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat, ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
7: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
10: Partit molt gris del conjunt gironí que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan l'Alemau va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
11: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
10: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
7: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retira a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça, sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, duel català. Es veuen les cares Bàsquet Girona i Baxi Manresa. El tècnic del conjunt del Bages és Diego Ocampo.
12: El Martín és un molt bon jugador, però juga dins i juga fora. És capaç de tirar, és capaç de passar la pilota i després és capaç de rebotejar i bueno, recibir la pilota dins. Com afrontem això? Aprendent d'ahir, tenim molt més activitat, jugar més dur, crec que les dues coses, anticipant-nos molt més.
7: El duel a partir de les 8 del vespre i dia de comiats al Club Natació Sabadell. El president de l'entitat centenària, Claudi Martí, ha confirmat en roda de premsa el que ja era un secret de domini públic. Quim Colet i David Palma no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo de l'entitat. Tot plegat s'emmarca en un procés de reestructuració de la part esportiva en un canvi de cicle a les banquetes vallesanes després de gairebé una dècada d'èxits tant en la categoria femenina com masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: La xarxa de comunicació local.

xarxa de comunicació local. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Ja tenim a punt els nostres tertulians del dimarts aquí preparats. Avui no he promès que no seria postapocalíptica, per tant avui puc ser-ho, eh? Francesc Gaspar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que sempre li prometo que no ho seré, avui no ho he promès.
2: No? Avui no ho ha dit, eh?
0: Eva Trias, bon dia.
2: Bon dia.
0: Josep Maria Bernils, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bueno, és que és força postapocalíptic el fet de... bueno, avui els nens...
1: Això sí que es posa
0: a casa, vaga de mestres...
1: sí, és una vaga, el dret de vaga...
0: Sí, sí,
1: tenim,
0: total,
1: eh,
0: total,
1: país,
0: totalment, sí. Totalment. El que passa és que, és clar, a mi, com a persona que mira l'actualitat, bueno, no sé, veure, ara us pregunto, veure vosaltres què n'opineu, el fet de que n'hagin hagut de fer tantes, de que no s'hagi arribat a l'acord... bueno, són coses que passen,
1: sí, sí,
0: i les negociacions són complicades, però... jo penso, no?, que... bueno, a veure com ho veieu vosaltres, això, no?, que ja n'hi ha hagut unes quantes i
2: n'hi ha programades unes quantes, encara.
0: I n'hi ha programades unes quantes, avui diguéssim que és el primer dia. De fet, la setmana passada ja n'hi va haver una del 0 als 3, no?
1: Crec que aquí n'hi ha... bueno, no sé, Figueres...
0: mobilitzacions.
1: A Vilafant, dimarts i dijous.
0: Sí, a Figueres també.
1: Figueres també, sí.
0: Bueno, jo ho sé pels meus nens, eh? Que el que passa que el meu gran va de colònies i en principi no l'afecta.
2: Ah,
0: el dijous.
2: Instituts també, eh? Perquè
0: sí.
2: També, bueno, estan tots al mateix sac, no? Jo crec que al final
0: sí, sí.
2: El que reclamen els mestres jo crec que és bastant lògic i il·lícit, no? Sempre hem dit que és un dels pilars importants, l'educació, i jo crec que sempre coincidim en que no està prou cuidada, no? I, bueno, el que estem veient jo crec que ja es veia venir, no? Que un moment o altre també saltarien. Molta vocació, ganes de treballar, però hi ha un moment que dius, bueno, fem les coses bé. Llavors ens estranya els resultats que tenim, no? Que diguem que el nivell educatiu és el que és, però és que tampoc posem mitjans. I no sé, jo veig aquí que és un tema de llarg i que tampoc hi trobem solució, perquè ara el que estan posant al final són pedaços, no? Arribar a veure si paguen una mica més, a veure si fem no sé què, però al final el problema de base és que ens falten professionals, que realment les ràtios baixin i que... perquè jo sentia avui, no? Baixarem ràtios. Baixar ràtios vol dir posar més professionals,
0: més professor, sí.
2: No? I si no tenim diners per pagar els que tenim, què volem? Posar-ne d'altres? D'on te sortiran? No sé, a mi em costa d'entendre... tot plegat, la veritat, eh? No veig una solució fàcil, ràpida, llavors ens anem tots al tema econòmic, que no tenim pressupostos, sí, però és que anar dient que no tenim pressupostos i no avancem tampoc és la solució, no? No sé, jo veig un tema més enllà, com he dit sempre, i crec que és una cosa que ja hauria d'haver-hi un pacte, no?, que fos intocable, aquest, en aquest sentit, eh?
3: Sí, també. Jo crec que això, que és un problema complex, una solució tampoc gens fàcil, no? Bueno, unes reivindicacions justes.
2: Totalment.
3: I que s'han de sortir, i si s'ha de sortir al carrer, se surt al carrer. Ara bé, per part del govern de la Generalitat, errors de bulto de elementals, no? De bàsica, infiltrar uns Mossos en una assemblea de professors.
0: Ara obres un altre meló,
2: sí, no, és que és tot allà mateix,
3: o anunciar unes mesures o una reunió als mitjans de comunicació abans d'enviar-los i el correu abans d'haver-los convocat. Això són errors de primària, eh?
2: Sí, totalment, sí, sí.
3: I de l'altra banda, i jo ara voldria fer una puia també al sector educatiu, a mi també m'agradaria que alguna d'aquestes reivindicacions es fes, no sé, el 10 de juliol, per exemple, no?
2: Jo avui venia pensant hasta dissabte o diumenge. Saps per què?
3: Perquè
2: aquí també hem d'implicar famílies, jo crec, no? Perquè
3: també
2: els pares hem d'estar per això.
3: Sí, també,
2: llavors,
3: també.
2: Jo crec que la convocatòria hauria de ser aquesta, que
3: també.
2: Reconec també que no tots els pares estan per això, ni tots els pares sortiran al carrer.
0: No, perquè però, potser tenen altres preocupacions.
2: Clar,
0: eh?
2: Però sí, potser sí. És la manera de sumar, no? Jo al final, els anys que he estat implicada a primària amb les meves filles i a secundària, ha estat bàsicament perquè elles estiguessin més bé, no? Quan m'he implicat a l'AMPA,
3: sí,
2: t'has implicat en fer accions. I miràvem de fer coses mestres i pares, perquè és que la manera de que t'escoltin al final, com més massa, millor.
0: Fer comunitat.
2: I jo trobo faltar això aquí, també, perquè els mestres poden anar fent pel seu compte, però bueno, i els pares només ens queixarem perquè aquell dia no hi ha classe i on te porto els nens, no? No acabem d'entendre o no acabem de ser, no sé, no? No
3: toquem de passar terra. Sí, crear una complicitat amb la comunitat educativa.
2: Però clar, comunitat,
3: no?
2: Hem de ser tots.
0: Jo
2: trobo faltar això,
0: Digues, Francesc.
1: Bueno, per això es fan, suposo, les vagues no es fan el 10 de juliol.
0: Clar.
1: No?
0: Per pressionar,
1: per pressionar els pares i per pressionar la societat en d'allò.
3: M'imagino, el 10 de juliol també pressionaríem la societat, un 10 de juliol.
1: Bueno, però poder ja el 10 de juliol ja el tenim... Vull dir, els pares ja tenen assumit que han de col·locar els nens en algun lloc, no? Bueno, suposo que finalitat d'una vaga, la finalitat d'una vaga al final és...
0: Que es noti, soroll, no?
1: És que es noti.
2: I molestar, no?
1: I molestar, i suposo que per això...
0: Bueno, el 10 de juliol pots tallar carreteres, que també afectes
1: també,
0: el turisme, vull dir que manera de mobilitzar...
1: Per una banda,
0: també entenc el que diu en Josep Maria, no?
1: No, i a més també, això que deies de les errors de bulto i tal, però també es veu que es va pactar o es va negociar amb un 20% de...
0: amb un sindicat que no és majoritari.
1: O dos sindicats que són minoritats, que són el 20%,
2: sí,
1: clar, si tu deixes el 80%, és de calaix, que tard o d'hora tornen a petar això. No, vull dir, penso que tampoc no ho han portat gaire bé des de la conselleria o des del govern, no sé, és igual. I no ho sé, la veritat és que sí, clar, necessiten més recursos, ja no el tema econòmic, que no sé com està el tema sous de mestres, però sí que jo crec que ja falta personal, falta gent. Cada vegada hi ha més nanos amb recursos, necessitats especials, i això, vulguis o no, necessites recursos especials.
0: De fet, em sembla que, pel que sé, en el cas de Figueres, sé que quasi tots els centres educatius, menys potser un o dos, són d'alta complexitat.
1: Sí.
0: Vull
1: sí,
0: dir,
1: sí,
0: d'alta complexitat es dona el títol quan hi ha molts, precisament això que deies, no? De NESE, que et diuen, no? De necessitats especials. Un exemple, no? Figueres o aquí a Vilafant, n'estic segura que també hi ha a cada aula molts alumnes amb necessitats especials, i més quan per part del departament, que una mica suposo que les reivindicacions que tenen, precisament que es demana que sigui una escola inclusiva.
1: Però jo el que no entenc és aquesta manca d'inversió, sí, que sembla que és evident. No acabo d'entendre, perquè vist fredament, i si tu te'n mires com una empresa, tu estàs invertint, o sigui, amb l'educació estàs invertint, no? Perquè el dia de demà aquests nanos siguin pues, el que siguin, pues, o jo què sé,
0: bons ciutadans
1: en general i professionals de renom i que ens puguin tirar el país endavant.
2: Hi ha una cultura mínima, no? També,
1: també es puguin tirar el país endavant, per tant, l'empresa endavant.
2: Sí,
1: per tant, no acabo d'entendre perquè no...
2: Invertim aquí.
1: Invertim més.
0: Bueno, jo crec que tinc la resposta. Perquè no els interessa.
1: Aquí no els interessa.
0: A nivell de govern o a nivell de política o a nivell... No sé ben bé si és la política o la sotopolítica que els interessa tenir-nos avorregats, que tinguem menys coneixement, menys cultura, no? Per poder-nos fer creure i pensar o consumir. Potser no és el govern, potser és el sistema.
1: Sí, això és, no? És un tema de sistema, no?
0: Sí,
1: govern,
0: potser perquè... potser sí, que és el sistema que no volen invertir en educació perquè els interessa tenir-nos... tontos, entre cometes, entre moltes cometes, perquè no pensem estiguem més tranquil·lets.
1: Com a Deep State, no t'ho dic que no, però com a país, els països que són punters són els que tenen grans científics, grans enginyers,
2: grans, i tenen un sistema educatiu fantàstic, i el que dèiem, un pacte intocable, i és la base.
1: Què ha fet Xina, no? Xina és espectacular, que amb els 30 o 40 anys ha fotut un canvi. Ha invertit en educació i en crear... O sigui, em penso que l'altre dia llegia que ja és no sé quants enginyers hi ha per càpita a Xina, que és brutal, que tenen enginyers per tot, preparadíssims en tots els rams i en tots els sectors. I què està fent? Doncs està fent que Xina ja sigui la segona potència econòmica i d'aquí poc serà la primera. Per tant, no, segurament és que no, jo no hi entenc de res, però
2: és,
1: no,
2: és el
1: no acabo
2: sistema que estàvem dient, perquè també aquí surten professionals de moltes àrees i on se'n van? No es queden aquí.
1: Això és un altre.
2: No? Llavors,
1: això és un altre.
2: És el sistema.
0: És que perds diners i perds diners.
1: Si tu inverteixes i després te malvens o te perds el d'allò.
3: Has d'anar a comprar aquesta intel·ligència, aquest talent.
2: Per això, algú devem fer molt malament, no? Perquè aquest talent no es quedi aquí. Alguna cosa devem estar fent malament que deu venir de base, ja està clar.
0: Les infermeres, per exemple, no?
2: Bueno, i metges.
0: Que se'n van als Estats Units. Ai, als Estats Units, al Regne Unit, perdó.
2: Sí, moltes.
0: I llavors anem de importar d'altres llocs, no? Dius, ostres, per què no intentes que les infermeres que has format tu, que t'han costat uns diners, es quedin aquí? que això implica recursos, no, també, hi ha alguna cosa que no funciona, i ben bé no sé tampoc, igual que en Francesc no, no sé, però clar, l'educació és fonamental, no? Parlàveu de grans científics, als Estats Units tampoc, bueno, no sé quin sistema educatiu té, però si els preguntes on és Espanya te la posen a Mèxic. No sé, i tenen molt bons científics, molt... Clar, tampoc es pot generalitzar, no?
1: Bueno, perquè suposo que s'hauran especialitzat en una sèrie d'assignatures i hauran de deixar el tema humanístic cap a, no sé.
0: Bueno, potser sí que s'han dedicat més a potenciar la ciència, no? Vols dir?
1: Clar.
0: Potser sí. Clar, també ens hem de posar d'acord amb quin tipus d'educació volem, no? I a més tenim molts reptes, bueno, va ser regidor d'educació durant molt de temps, tu, Francesc, i ho saps, no? Que com preparaves la vila educadora, això, buscar nous, sempre hi ha nous reptes en educació, no?
1: Per preparar la vila de Codoro, el que has de buscar és que la gent s'impliqui, que això és...
2: Comunitat,
1: això
2: és hem d'anar tots a una. I
1: és el més difícil, perquè els pares...
2: Són importants,
1: eh? Clar que són importants.
0: Molt importants.
2: Allò, aquell tòpic d'aquests dels mestres, no?
1: Per
2: no, desgràcia, és de tots.
1: No sempre s'aconsegueix.
2: No.
1: I des de, estic parlant ja des de localment, des d'aquest... Vilafant, que és aquest dissabte.
0: Aquest dissabte, sí, correcte.
1: Doncs veus a professors, veus els alumnes que presenten els seus treballs, les seves coses, però pocs pares veus.
2: És el que jo deia, no estan implicats.
1: Pocs pares veus. Aleshores, si els pares no ens interessem amb el que és el món educatiu, doncs clar, difícilment després també podrem exigir o exigirem més en els nostres polítics o en els nostres gestors de que s'inverteixin en això.
0: M'agradaria veure si en alguna de les pancartes de la manifestació d'avui algun col·lectiu de professors posa famílies ajudeu-nos, o famílies doneu-nos suport,
1: bueno,
0: o famílies impliqueu-vos.
1: O potser també m'agradaria veure uns que dintre d'aquestes manifestacions hi hagués els pares, diguéssim,
2: la representació de pares, no?
1: Societat civil, és que ara no sortia.
0: M'encantaria, poder-me manifestar, però clar, és complicat, també, perquè...
3: Bueno, depèn, hi ha pares que poden fer-ho, potser treballen a la tarda, no sé, per exemple.
0: Sí, clar, és complicat a nivell laboral,
3: sí,
0: no?,
3: sí,
0: donar suport.
3: Sí.
0: I clar, que tu a l'hora de decidir si portes els teus fills un dia com avui, m'ha costat molt prendre la decisió, no sé vosaltres què haguéssiu decidit. Hi ha serveis mínims, sí, evidentment.
3: Bueno, jo entenc
0: que haguéssiu fet.
3: Si tens recursos o no, no? Si tens alternativa o no.
1: Clar, intentar esgotar el màxim, poder col·locar els nens allà on fos, i arriba un moment que poder no pots.
2: Però vull sentir, jo, quan venia ara amb el cotxe, sentir la ràdio, que estava parlant un director d'una escola i estava explicant que els problemes que tenien per cobrir els serveis mínims, val? Que han hagut de fer sorteig per força i toca.
0: Sí.
2: Perquè tothom estava afegit per poder cobrir aquests mínims, també
0: però clar, s'ha arribat a un punt de molta enfadamenta,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Per no dir una paraula més
2: gruixa. Una crispació important,
3: Emprenyament.
0: No he volgut dir, he volgut ser molt correcte. Sí.
2: Jo volia explicar, quan les meves filles anaven a l'escola, em sembla que alguna vegada ho he dit, van agafar un projecte educatiu d'aquests que era innovador i nou, i una de les coses que teníem és que érem inclusius, no? Llavors, quan es començava a parlar d'inclusius, ostres, algun nen amb alguna dificultat, o... Bueno, en teníem alguna classe, i era una cosa que començava a ser nou i semblava com, ui, això irà malament per la resta de la classe,
1: sí.
2: I realment s'ha vist que no, perquè, bueno, jo crec que també han sortit amb una visió també, no, aquests nanos, amb una educació de veure que també hi ha altres persones amb dificultats que ells poden ajudar, que arriben fins aquí, i tenien algun recurs per a aquests nanos. Ara, clar, s'ha convertit, sentia que deien avui també, s'ha convertit en que n'hi han molts ara, no? Que els volem posar en escoles i que sigui inclusiu.
1: Això és excloure.
2: Sí, exacte, però n'hi ha amb dificultats més grans que haurien d'estar en escoles especials.
1: Bueno,
2: llavors,
1: evident,
2: aquí, com es fa això, no? I com trobes l'equilibri, tampoc, això que deien, també és excloure. Al final,
0: clar,
2: si dius, no, tots en aquella escola, tampoc toca, no?
1: Però
2: que hem arribat al punt de que està molt bé, perquè jo crec que és important que estiguin a dintre la societat, no? Que els tinguem sempre en una altra escola, depèn quins casos, lògicament, però per altra banda, el que es queixen els mestres és que no tenen els recursos, no? Necessitem més professionals perquè puguin atendre tot això, no? Llavors, clar, és O sigui, hem volgut fer una cosa que està molt ben pensada, que jo crec que és ideal i que hem d'incloure'ls, no, també, però amb quins recursos? No hem pensat en què necessitàvem. Llavors, ho hem fet i ara aquí ho teniu tot i espavileu-vos, no? I referent als sous també en parlaven, eh? Parlaven de que, bueno, també alguna millora tocaria, eh? També. A més, i clar, ara el que dèiem, baixem ràtios, vale, molt bé, però si baixem ràtios hem de posar
0: més professorat, sí,
2: no? I això com es fa?
0: I baixar ràtios també vol dir espais a les escoles, això, no? També, que això també és important de tenir-ho en compte, aules, no només clar. El professor, bueno, tu dius sí, aules, sí, jo parlo d'espais,
2: no? No, però només aules, jo m'he trobat amb centres que ens hem hagut de menjar a la biblioteca o ens hem hagut de menjar no sé què, perquè no hi havia espai per a tots els nens.
0: El meu institut, jo quan vaig arribar a segon de batxillerat, la nostra aula era la biblioteca, ens vam quedar sense, o sigui, i feia 2-3 anys que es havia inaugurat.
1: Sí, hi ha centres que ho han fet servir.
0: Bueno, aquí, de fet, recordo la inauguració sí. amb Jordi Pujol, precisament.
2: Ah, però això també és un altre, eh? Tardem tant en fer les coses que quan les fem ja estan desfassades, no?
0: Sí. Esperem que això no passi amb l'Institut de Vilafant. Perquè amb el que fa, que esperem...
2: Quan fa que esperem? 16?
1: 16 cap a 17, no?
0: Sí. Esperem que el facin dimensionat a les necessitats.
1: Ja haurem tornat en el llibre, o sigui, quan van començar amb el llibre, van passar els ordinadors, ja quan obrin, a treballar, tornem a anar
2: ja
1: amb el llibre
2: i
1: la llibreta.
0: Clar, això és una altra cosa, no? Perquè si tu mires a, no sé, d'ara fa 4 anys o menys, com ha anat canviant tot, perquè precisament es parlava la notícia que ahir també ho comentàvem, que la selectivitat, doncs miraran de posar inhibidors, perquè clar, el tema de les ulleres, els pinganillos aquests, els auriculars de, pel tema, sí, brutal, el que jo vaig escoltar.
1: Ostres,
0: ahir, però que deu ser real, perquè jo perquè no estic posada, no? Però per poder copiar, no? I tot el que és la intel·ligència artificial, clar.
1: Com han canviat les coses?
0: Clar, en molt poc temps.
1: De la nostra època.
0: Clar. Bueno, en molt poc temps, reptes nous.
1: A la nostra època es veien les famoses
4: xuletes.
0: Sí.
1: Que, vamos, la imaginació era desbordant allà i havíem fet coses que dius, vamos.
0: Però clar, però quan feies la xuleta, com a mínim estaves retenint d'alguna cosa.
1: Alguna
0: cosa de coneixements et quedava, no?
1: Sí. Tens que escriure.
0: Clar. Però ara no, ara és directe. Exactament, tu portes unes ulleres que mira les que té una càmera i mira les preguntes i a través de l'auricular molt discretet, molt petit, a dintre la teva orella et xiven les respostes.
1: Bueno.
0: Clar.
1: Bueno, tampoc és just, jo crec, és una opinió personal, tampoc és just que s'ajuguin aquests
2: tot
1: nanos,
2: un examen.
1: Tot amb un examen.
4: No.
1: Això,
4: no,
1: vamos,
2: això sí que és...
1: O, bueno, no tot, però, bueno, però crec que és
2: part,
1: una
2: no?
1: Força part. I que es busquin la vida. Bueno, és normal.
0: Sí, no. A veure, si tu, tampoc ho és tot la selectivitat, no? Vull dir,
2: home, Déu-n'hi-do, no?
1: És un tant per cent important de la nostra.
0: Però si tu t'has treballat bé el batxillerat i el tens aprovat i el treball de recerca...
1: Et fotran les preguntes més fàcils.
0: Sí. No. Ostres, jo...
1: Sí, te sortirà millor el...
0: Jo tenia molta por, però després no va ser per tant, tampoc.
1: Bueno... Sigui per tant, jo no trobo just que aquest sistema.
0: No, sí, ho dius que igual, però potser per una dècima o que sigui,
2: no, una cosa que t'agradaria fer.
4: Perds, potser, un gran metge, un gran enginyer.
1: I poder per una cosa que no té res a veure amb medicina.
4: Exacte. Sí.
0: Però al cap i a la fi també hi ha diverses vies, no?, també per acabar-hi arribant, si tu realment desitges molt.
4: Bueno, sí, però pots frustrar.
0: Sí, sí, jo sí.
4: Pots frustrar una carrera.
0: Clar, realment l'educació té molts reptes i jo us deia que potser no hi ha un pacte perquè no sabem què volem. No sé si aquesta és la qüestió o és una qüestió de desinterès.
1: El què? Perdona, no
0: t'he pillat. De tenir un pacte d'estat per dir, mira, l'educació serà així, no? Menys memòria, més treballar per projectes, no sé què, o no, tornarem a la memòria, tornarem als llibres, inhibidors... No. Tenim clar quin tipus d'educació volem, inclusiu, no inclusiu, classes magistrals, classes més d'experiència, què volem?
1: Bueno, jo el primer que faria és fer opinar als que hi entenen, i els polítics escoltar i a partir d'aquí seguir una mateixa línia, siguis de dalt, de baix, de dreta o d'esquerra, però sobretot escoltar a qui entenen.
3: I que cada govern no canviï el sistema.
2: Això és horrible.
3: Això és el que hauria de ser una cosa. Per dècades, no? Només canviar per condicionaments socials, per l'evolució pròpia de la societat.
1: Quina és la millor manera? I això no és tan difícil, ostres.
2: Si tenim països que ho fan molt bé, és que és tan fàcil com anar a mirar què fan.

0: que també veiem aquests països que ho fan també, que també van corregint sobre la marxa, no?
1: Sí, és clar.
2: Lògic, perquè és un tema viu, és un tema
1: però
2: que...
1: Però en algun moment has de començar a corregir. Però... El que no pot ser és que estem veient que no funciona i seguim amb la mateixa línia. És què estem esperant?
0: Clar, no? hi ha països que fins als 6 no s'escolaritza. Tenint en compte poder les feines o la conciliació està més ben... Vull dir que, no, que l'educació s'ha de pensar des de moltes altres branques.
1: És el que dèiem,
0: no?
1: És una comunitat. Al final hem d'estar tots implicats i hem de tenir clar tots que s'ha de fer, no?
0: Perquè de l'1 al 6 què fas?
2: Aquest nou, ara, des que tenim ESO, dintre, dins del mateix xiringuito,
0: sí.
2: Perquè depèn com són xiringuitos,
1: sí.
2: Nanos de 12 a 18... Creieu que no?
1: Jo no ho he entès mai, això. Jo m'hi he posat molt de
2: gust perquè
1: no ho veig. I
2: molta gent que he parlat, tothom pensa el mateix.
1: No ho
2: veig. I professors, i no sé què, pares. Aleshores, per què no...
1: No hem reculat aquí.
2: No hem reculat amb això. És que és... No sé.
0: Clar, jornada intensiva o jornada partida? Clar, per exemple, a l'institut fan tot seguit. En canvi, a la primària...
1: És que amb 12 anys estan fent seguit. Jo és que això no ho he entès mai, tampoc. Nosaltres mínim fins als 14 vàrem fer matí-tarda, no? Encara que la tarda sigui una hora i mitja.
0: Aquí hi ha una qüestió...
1: Però si t'has trencat, dinar, no? I si torna al món, no m'ha aixecat 8 hores.
0: Aquí hi ha una qüestió laboral.
2: Està demostrat que a partir de no sé quina hora...
1: Ja no.
2: Ja no, d'allò, eh?
1: Clar, de fet...
0: Estan concentrats, no?
1: Ni nosaltres. Tu entres en una reunió, una ponència, el que sigui, i quan portes més d'una hora allà ja desconnectes, no? Per molt que t'agradi el tema.
2: Sí,
1: anem canviant, sí, però quantes hores seguides fan? I després han d'anar a dinar a les 4 de la tarda, que dius, això no ho he entès mai, tampoc. Aquí també hi ha una responsabilitat, al final estem parlant, amb 12 anys encara estàs creixent, vull dir que, no?, d'hàbits d'alimentaris, no?, al final de salut...
3: Totalment.
1: Jo crec que aquí ens hem perdut i molt per estalviar també menjadors, eh?
0: Clar.
1: Suposo, perquè és clar, és el que s'ha vist, no?
0: Però és que apostar per als menjadors, bueno, no sé vosaltres com ho veieu, però és que el menjador és un espai educatiu molt important, i és el que dic, que jo crec que no sabem ben bé què volem. Per exemple, jo veig que l'espai del menjador és un espai educatiu, potser els que governen no ho veuen així, o no ho consideren així, i per això han volgut que l'institut doncs sigui tot seguit, i de fet a primària també sonen veus de que va per aquí, eh?
2: Sí.
0: Sí, sí. El fet de... bueno, aquí a Vilafant ja teniu l'experiència que han tret la mitja hora
2: si volen anar
0: per reduir l'espai del menjador, precisament.
2: Sí, sí, és veritat. Però si volen anar cap aquí també hauran de tocar el tema de laboral, perquè esclar,
0: la conciliació
2: se'n va a Norris i no podem tirar sempre dels avis.
1: No, està clar.
0: Però clar, es proposa, eh? Jo, ma mare, que estic al Consell Escolar i tot plegat, és que hi ha aquest rum-rum, també a Figueres, que hi ha algunes escoles, em sembla que hi ha alguna que ja ho fa, que pleguen a les 4 en lloc de 2:45. Aquí a Vilafant les dues ja pleguen a les 4. Clar, això per les famílies, ja sé que és mitja hora, eh? Em direu, ostres, mitja hora, però clar, depèn de quin horari laboral
1: depèn
0: tinguis.
1: Depèn on estiguis treballant, anar a venir a buscar-los, aquesta mitja hora és mitja hora.
0: Clar, és complicat. I això és per reduir l'espai del menjador perquè és un espai conflictiu, però és que potser el que hem de fer és apostar per l'espai del menjador perquè sigui un espai educatiu. I això implica més recursos.
3: Clar, que hi hagi companyes vetlladores.
0: Exacte.
2: I si no, doncs haurem de fer reduccions d'horaris laborals, i per tant això voldrà dir que també l'Estat haurà de subvencionar tot això, les empreses, perquè les empreses no poden tampoc assumir sempre tot això.
0: És que és complicat, eh?
2: Ja, però si ho fem, ho hem de fer amb tot el...
1: Les àrees, no és només això.
2: Clar. Hem d'anar...
0: La
2: persona que se'n cuidi de la mainada, sigui pare o sigui mare, doncs haurà de fer només mitja jornada. I aquesta mitja jornada, doncs, a l'empresa se li haurà de donar alguna mena d'ajuda perquè el cost que pugui tindre d'agafar una altra persona, doncs no li sigui tan...
0: Però que clar, que la persona aquesta que ha de fer mitja jornada pugui subsistir econòmicament, que això és una altra.
2: No, evidentment. Aquesta persona no pot deixar tampoc tampoc d'això els ingressos.
1: Són molts temes, perquè jo recordo uns anys enrere, jo estava a l'Associació de Comerciants allà a Girona, a Sant Narcís, i parlàvem dels horaris, no?, d'obertura de les botigues. Mm-hmm. També estem molt mal acostumats aquí, no?, perquè altres països, sí, a les 5, 6 de la tarda, exacte, està tot tancat. Sí, sí. Aquí no, aquí les 8 i les 9 i encara...
3: 20 quilòmetres més amunt de Figueres.
2: Exacte, no? Te'n vas al centre, sí, sí, sí. Exacte, i si a les 8 tanquen puntual, ja dius...

0: no sé què.
1: Sí. O potser s'ha de fer un horari adaptat a les teves necessitats, que potser al migdia la gent no va a comprar i tancar al migdia i obrir més tard, que depèn també, clar, el comerciant el que li interessa és vendre. Obrir el moment, sí, vendre, no? El moment que més clients pot tenir, no? És complicat,
2: no,
1: tot.
2: No sé si això és mediterrani o no. Vull dir, a Itàlia o Grècia també fan aquests horaris nostres.
3: Jo crec que sí, perquè per exemple a Bèlgica jo ho conec de prop i me'n recordo que m'ho explicaven. Una mare me deia, no, esclar, és que nosaltres els nens acaben les classes a les 3, tenen extraescolars com a molt fins a les 5. A les 5 tothom està a casa ja. Mares, pares, saps? D'una altra manera, com a molt, poder plegaven a les 7, saps? Algun, bueno, allò que dius, la mare plega a les 5 i el pare a les 7. Però és que ja fan horaris que ja ho tenen preparat i saben que si ha d'anar a comprar, doncs ha d'anar-hi abans de les 5, perquè si no, no podrà anar-hi, no? I ho tenen, o sigui, jo crec que és al final l'organització. Si tu tens clar, que és lògic, al final és conciliar també vida familiar, tant que ens hem emplaert la boca, no? Perquè si el nen a les 5 ha acabat d'extraescolars, ara els nens aquí no acaben d'extraescolars. Hi ha nens que arriben a les 9 a casa, eh? Que dius, i a quina hora sóc? O sigui, jo crec que són tantes coses que s'haurien de quadrar. No és només l'educació, no? Al final dius, hem de ser tots i, ostres, comencem
1: per... de societat.
3: De societat.
0: Començant pels horaris.
3: Començant per l'horari.
2: L'horari general. Sí.
0: El sol.
3: Sí, això és un altre, també.
4: Després diguem, no, és que ens agrada que a les tardes hi hagi llum.
3: Sí, però després hi ha aquests debats. Es posen allà sobre la taula... Es diuen quatre coses i ja es queden.
1: Quants anys fa que aquí a la tertúlia parlem del canvi horari? Per exemple, que sembla que serà l'últim any que canviarem l'hora, no?
2: Jo feia de periodista, és a dir, fa 8 o 9 anys, i vaig fer tot uns reportatges amb un diputat que va dir, això ja està.
3: Ja ho tenim a tocar, tots sempre estem igual.
2: Tenim tota una comissió que hem estudiat al Parlament i Catalunya i Espanya.
3: Jo fa anys que sento això.
2: I aquí estem. 8 anys o més.
3: I aquí estem.
2: Sí. En fi.
1: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, a veure si ho solucionem tot i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara.
3: Fins ara.
5: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
7: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
12: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
7: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 2:15 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers, el Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Artunit presenta Calma.
0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
13: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
13: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai patrocinat per Gestoria Fernández, que avui estava aquí parlant de temes educatius, que no sé si volen que no siguem tan ben educats o tan intel·ligents perquè no volen que pensem, perquè ens puguem... no ens fem preguntes.
2: Bueno, jo crec que al darrere
1: d'allò
2: la mano que me hace la cuna, és a dir, qui remena el món. Clar. Jo crec que el que vol és que no pensem, eh?
1: No,
2: parlo de nivell
1: global.
2: Les xarxes, el no sé què...
1: Perquè llavors pugui sortir persones com Trump, per exemple.
2: No pensar,
3: com més controlats ens tinguin i menys pensem, millor. Més informació et donin ja feta, que no hagis de pensar.
2: Sí.
3: No?
2: I tant.
1: Clar, per exemple, la notícia aquesta de l'antivirus...
3: Antivirus...
2: Antivirus.
1: Vosaltres, això, com... Jo hi ha hagut un moment que he pensat, ui, tornem a tenir un Covid?
3: Bueno, jo hi ha moments no, jo ara començo a pensar.
2: Sí,
3: fins ara no ho veia tan, greu, semblava que al principi ens van ventar
2: no,
3: com que era més controlat i tal,
2: no,
3: i ara com
2: tal,
3: dir, no,
2: tal,
3: un contacte.
2: Ara avui en surt un altre,
3: sí, un contacte, l'altre no sé què, l'altre que està a greu, no? Ara a França avui he sentit que una senyora estava...
2: L'avantatge que tenim és que hi ha l'experiència aquella i tot ha començat ja a tancar-se, no?
3: Sí,
2: anar posant
3: sí,
2: barreres
1: però,
2: i anar
1: bueno,
2: posant...
1: Però és bastant mortal, això.
3: Controls. Sí, per el que es veu, sí, no?
4: No és tan... no s'expandeix tant... Bueno, es veu que els virus van així, no? Vull dir, si són molt mortals, no són tan...
1: Transmissius, no?
4: Transmissius. Sí, i en canvi, si són molt transmissius, no són tan...
2: Sí.
1: Bueno, perquè necessiten sobreviure, diguéssim, d'alguna manera, els virus, no? També,
4: sí.
1: Per això busquen l'equilibri.
4: Sí.
1: O sigui, clar, jo no sé... quin punt d'alarma, perquè és que me'n recordo tant d'estar aquí a la tertúlia, com parlàvem del tema, que mig ens en fotíem.
4: Dels xinos, sí. Ens en fotíem dels xinos,
2: sí,
4: que anaven.
2: Xinos, ara un italià,
1: I després com vam acabar?
2: Italiano, que no sé què. Sí.
3: Però ara estem igual, estem escampats, eh? No sé.
1: Ai. Clar, però és inevitable, perquè en un món tan globalitzat que tots ens movem...
2: Fa el 20, jo crec que...
1: s'anava
2: escampant, i fins que
1: sí.
2: Canviar
4: semblaria que està més controlat, eh?
2: Tot està acotat, semblaria.
3: Potser hem après alguna cosa, no? Suposo, tot i que diguem sempre que sembla que no, potser sí que hem après alguna
1: clar,
3: cosa.
1: Jo no em veig...
3: Fa respecte.
1: Jo no em veig tornant-me a tancar.
2: Molt de respecte.
1: No sé vosaltres.
4: Pues... Tot pinta de que... No, tu ets jove encara. Tot pinta que...
2: Ah, que algun dia ens
4: tocarà. Que algun dia ens torna a tocar.
1: Vols dir que m'hauré de tornar a tancar?
2: Bueno. Aviam,
3: bueno, tancar,
2: jo crec que
3: dins
2: de profilàctiques, aviam, recordeu les mascaretes?
1: Sí.
2: Jo vaig estar tot un any o dos anys sense cap refredat, eh?
3: Sí, això és veritat.
2: Vull dir, per tant,
1: Sí, però jo després vaig agafar coses heavies, eh? Vaig agafar coses heavies com que no havia patit mai, principis de bronquitis. No n'havia tingut en ma vida, de bronquitis.
2: I dos anys seguits. Dos anys sense.
1: I d'haver de fer servir inhalador, que jo vaig dir, però si jo no ho sé fer. Jo no ui.
4: La causa per què va ser?
1: No ho sé, si el fet de no haver agafat refredats durant tant de temps...
4: Ah, després vols dir que
2: se baixen les defenses.
1: Exacte, això que deia ara, ho deia en el sentit del que deia en Josep, Maria.
2: Sí.
1: Que precisament amb les mascaretes no ens vam contagiar tant.
2: No.
1: Clar, que és aquest equilibri entre contagiar-te, no? Que diuen tot molt net.
3: I després jo sempre dic que la naturalesa de cada persona, no? No tots som
2: també,
3: iguals.
2: I
3: que
2: tant,
3: al final hi ha gent que hi ha alguna cosa que li afectarà moltíssim i l'altra que no. Vull dir que també hem de jugar amb això, no? El que deies de defenses. No tots som iguals, no tots estem igual.
2: Sí,
3: que va morir molta gent amb la Covid, però també molta gent que no li va passar res. Vull dir que, no?
1: Jo la vaig passar molt lleu. No sé si la vau agafar vosaltres.
4: Sí,
1: jo no.
4: Un parell de vegades. Una segura que... i l'altra que me la imagino, però ja
2: jo
4: era
2: també.
4: Cap al final que ja
2: jo
4: dius
2: també imagino, sí.
4: Però una sí, una mala sí.
3: Jo no, i vaig estar en contacte directe amb la meva filla, que sí que la va passar, vull dir que ens vam haver de confinar a casa totes tres, érem les dues nenes i una d'elles ho va passar, i ho va passar pobra malament, però jo no vaig agafar res.
4: Un dia o dos sí. amb mal de febre, mal de cap sí. i
1: jo febre.
4: Com una grip
1: vaig passar-ho pitjor amb això que us deia, la bronquitis, que no sé si, no vaig fer PCR si aquesta bronquitis era Covid o no ho sé, que no pas quan vaig donar positiu a la Covid, perquè és que eren uns símptomes molt estranys que no m'havia passat mai, i em vaig confinar i a casa no van agafar res, potser ho van passar sense símptomes. També és veritat que estava vacunada, això és un altre tema, que de les vacunes que no n'hem parlat també molt.
3: Jo el que avui, parlant de l'antivirus una altra vegada,
1: sí.
3: Anar una mica enrere i dir d'on t'ha sortit, no?
2: Exacte.
3: D'on t'ha sortit? D'un matrimoni que va anar a veure uns abocadors, vaig entendre, no? A l'Argentina.
4: Sí.
3: Sí, això és el que jo he sentit, no? I llavors dius...
1: Jo vaig sentir alguna cosa d'animals.
3: I clar, hi havia un abocador, hi havia rates.
4: Les rates, els excrements de les rates són els que...
3: Llavors, no sé, em costa entendre, no? Què havien anat a fer, per què agafar això i bueno...
4: Turisme d'abocadors, vull dir que no l'entens.
3: Van a fer una ruta, no? Això és el que...
1: Ella no iria a visitar un abocador.
4: A veure si ara hauràs de posar un abocador en càmping.
3: No, ja en tenim un a l'escala i gros. No ens cal.
1: Mira, doncs turisme, pots promocionar-ho.
3: Però no, és allò que dius, a mi em costa d'entendre, no?, d'on surt i com és que després ho ha portat, no?, el vaixell.
2: Sí.
3: I s'ha escampat d'aquesta manera i aquestes dues persones mortes,
4: perquè ja va entrar
3: no?
4: dintre del cos d'aquestes dues persones i a partir d'aquí es van expandir.
3: Ja, però com entra això? Com es...
4: Amb els excrements, es veu que
1: l'orina...
3: Van menjar
4: cada rata. Escolteu-me.
3: No? Amb contacte, explica'ns-ho.
4: L'orina i l'excrement de la rata barrejada amb la pols de la terra, quan s'escombra o quan es fa... que els residus s'aixequin, és quan entra dintre de...
3: Els inhales, entenc.
4: Els inhales,
1: Vale, no hem de menjar caca de rata. D'acord.
4: Això sobretot.
1: És que no sé, que a vegades...
4: I és l'única variant
1: de l'antivirus?
4: De l'antivirus que passa als humans. Sí. La variant andina.
3: Sí. Estàs molt ben començat,
4: sí. Home, és que tot el dia estan...
1: Això és un altre tema,
4: Sí. Que, hòstia puta.
1: Per què ens en parlen tant?
2: Sí.
1: Per què ens en parlen tant?
3: Bueno, mentre estem distrets amb això, no pensem en altres coses, no?
4: I la meitat del TN és amb això,
3: Però mentre estem amb això, no pensem en altres coses.
1: Pues que no hi ha més notícies, pregunto.
3: O no interessa que n'hi hagi d'altres.
1: Jo algun dia he intentat buscar temes positius, no? Algun avenç científic important o una millor, i no me'n surto massa de buscar temes positius.
4: Segur que n'hi ha,
1: però aquests no obren. Has de rascar molt. Has de rascar molt per trobar bones notícies, no? I clar, a més, un virus tan complicat, això que deies tu ara, Francesc, no? Que només hi ha una variant que... Jo...
3: I com es transmet entre humans? Això és un altre.
4: Amb saliva.
3: Sí. Sí, en respirar també, perquè al final...
1: Per això en Francesc Gaspar, abans de començar el directe, que jo estava entretinguda
3: estava
1: amb el telèfon
3: demanant...
1: mòbil, m'estava preguntant de si desinfectàvem les espongetes d'aquí de la ràdio, per si ha vingut algú amb antivirus.
4: Hem de començar a fer prevenció.
3: Totalment.
1: Sí? Però no ens podem tornar bojos, tampoc.
4: No, això és broma, eh? No en tinc ni idea de si... Sí, s'ha de fer, s'ha de fer.
1: Que desinfectar però les espongetes de tant en tant,
4: això,
1: sí.
4: Jo suposo que higiènicament s'ha de fer, sí, encara que tinguem antivirus o no tinguem antivirus.
1: Exacte, no? Però que és el que dèiem abans dels refredats amb les mascaretes, que deies tu, Josep Maria.
2: Sí.
1: També, si ho neteges molt, el que fas és que no et contagis. Clar. I que quan ho agafis no crees defenses. És difícil trobar l'equilibri, sí. També, no? És igual quan tens una criatura petita, no? Que quan entra a llar d'infants es contagia de tot.
4: Al final, el coronavirus, al final, quan se va acabar, és quan ja quan tots estàvem contaminats i immunitzats.
3: Sí.
4: I me'n recordo d'un senyor que va sortir al principi de tot, quan encara era allò que deia que ens enraiem
1: un refredarinho, no?
4: No, va dir, no, si això ho haurem de passar-ho tots. I s'acabarà quan tots hi estiguem infectats. Quedarà pel camí? Segur.
1: Que per això la vacuna, no? Perquè el que fa és immunitzar-te d'alguna manera, exacte, amb més seguretat, diguéssim. No,
4: no te deixen de posar el virus.
1: El virus. Clar, també hi havia qui veia una conxorxa amb el tema de les vacunes, que les vacunes vés a saber què ens havien posat.
4: Això
3: encara hi és, sobre la taula encara.
4: Et fotien un microxip.
3: Sí, per tenir-nos controlats. Sí.
4: Ara tu ara vas per això, saps?
1: Ai, per això me surten els anuncis.
4: Perquè tu a dintre ja han posat amb la vacuna.
1: Sí, em porto dos de xips, jo.
2: Hi ha gent que encara, jo l'altre dia, aquest cap de setmana, una persona em diu, jo no em vaig posar la vacuna, ni una sola vacuna, ni una sola vacuna.
4: Bueno, no sé, que vagin fent, si ells creuen que
2: se tenen
3: que arriscar. Això és molt personal, no?
1: Que
3: i també hi ha gent antivacunes, no aquesta, sí. Moltes, no? En general, hi ha molts pares que no posen vacunes, els seus fills.
1: Però també hi ha casos i casos, ja.
2: Fins a un punt.
3: Sí, clar, fins que afecta un altre, no?
4: És personal, si tu vius en una illa,
2: si
4: no pots vacunar, però ja no. Però clar, si vius en comunitat...
1: Això és com el tema de ses majestats, no?
4: Que ens hem de vacunar contra els reis?
1: No, em referia de...
4: Hi ha una vacuna contra els reis? Contra la monarquia?
1: Ja te la passaré. No, que si els expliques o no els expliques, la veritat, jo parlo una mica així en clau, perquè clar, no sé si ens està escoltant.
2: Reis
1: d'Orient, els bons. Exacte, els bons. Si els expliques una cosa o no, jo he tingut aquest dilema, jo no volia participar del joc.
4: Recorda que estan de vaga i els...
1: Sí, per això parlo d'un joc. No volia participar del joc, però com que visc en societat he hagut de passar per parlar-ho, i amb les vacunes doncs és una mica el mateix, no?
3: Bueno, però una cosa és que te va la salut i l'altra és al final una tradició,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, aquí
3: també.
1: Ja ho sé.
3: Has fet una comparació una mica heavy, que dius tu, eh?
1: Vale. Compro, sí. Accepto.
3: No, no, es passa igual.
1: Però clar, també hi ha la casuística, no? Depèn del teu sistema immunitari. De fet, ara els meus fills porten vacunes que jo no porto, i penso, ostres, ojalà me l'haguessin posat a mi, per exemple, no? Ara se'ls hi posa a tant a nens com a nenes, per exemple, del papiloma. Sí. Nosaltres, en la nostra època, no.
4: Bueno, escolta, està demostrat
1: que les vacunes funcionen.
4: Han fet que molta gent visqués.
1: La varicela.
4: El dat infantil.
1: I tant.
4: Per tant, no em vinguis amb històries. Sí. Si no te'ls ha vols posar, doncs te'n vas a dalt de l'Everest i
3: te'n vas allà sol.
1: No te'ls ha vols. Allà els virus es moren perquè fa molt fred.
4: No em vinguis aquí perquè poder... Tu, no tu, no t'estic dient a tu. La persona que no vol no es contagia, però és portadora del virus.
3: I fa mal als altres.
4: Per tant, que se'n vagin a...
1: Clar, des del moment que vius en societat has de rebaixar una mica la teva llibertat.
3: Jo crec que sí.
1: No? En benefici del col·lectiu. Passa que això ens costa. Hi ha societats que els hi costa menys que d'altres, no? Però als mediterranis ens costa una mica això de no ser egoistes, no? I de pensar en el col·lectiu, no sé.
4: Pues ens hauríem de fer-ho mirar.
3: No?
4: Ens hauríem de fer-ho mirar.
3: Sí. No siguis tan negativa, hi ha de tot.
1: Jo és que no ho sé, Jo estic molt negativa darrerament, no? Però,
3: sí.
1: Clar, has de pensar en el col·lectiu una mica, no?
2: És que jo estava pensant, perdoneu, amb una cançó d'en Sabina. Aquella, si quieres vivir 100 años, llavors comença a posar comparacions, que has d'anar tot esterilitzat, has de viure amb
3: una bombolla, no?
2: Una bombolla de vidre, tal, sí? No tenir relació.
3: Si
2: quieres vivir 100 años, doncs
1: sí, però clar, és que potser Sabina, no voldràs viure
4: això 100. No ho ha fet en Sabina.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, contrari. Tot el contrari.
1: Home, és que viure 100 anys així, quina tortura, no, també?
2: Sí, sí, exacte, més o més.
3: No. Però bueno, ara ja viu moltes persones 100 anys i no viuen així, eh?
2: No, ni han fet això.
3: Cada vegada l'esperança de vida s'allarga més, eh? Cada vegada els tenim. I gràcies a la medicina, el total, clar, al final és això, no?
2: Està clar, dels gens i de la mandíbula.
1: La varicela, sense anar més lluny, la varicela és mortal en segons quines edats, no? I el fet de que la vacuna...
4: I el sarampió.
1: Sí, el xarampió o altres malalties que s'han erradicat gràcies a les vacunes.
3: Però és que les grips mateix, no? Les persones arribem a una edat que ja te comencen a aconsellar que te vacunis cada any, no? Llavors jo crec que també s'eviten moltes coses amb aquestes de la grip, i això també allarga, perquè agafaves després alguna bronquitis,
4: sí,
3: alguna cosa així, i això és complicat.
1: El que passa que també, a part de la medicina, també escolta una mica el nostre cos, i que no tot ho podem delegar a la medicina, no? Que nosaltres també hem de posar la nostra part.
3: Està clar, està clar.
1: Una bona alimentació. Vull dir que a vegades trobo a faltar, no, una mica això, no, aquests consells de que jo sé que ho fan, perquè al CAP fan jornades i coses, no, però com a ciutadans, no, com a pacients, de cuidar-nos nosaltres mateixos, no, i ja ens cuidarà. Som una societat que ho hem delegat molt, no? el primer tema amb els mestres,
3: sí,
1: amb els metges. Jo, si em poso malalt, ja hi ha el metge. No, has d'intentar evitar posar-te malalt, no ho sé. Has d'intentar anar...
4: Cuidar-te.
1: Sí, no anar a veure les rates de l'Argentina, sí, per exemple.
4: A veure abocadors. Bueno, poderen...
2: Amb un abocador, amb mascaretes... Que jo...
4: Treballadors del sector, jo què sé, no?
3: Fa una rota que... Gran, no? Jo crec que ja...
2: Fa una rota que he anat a l'abocador i he anat amb mascareta.
1: Sí? Jo no.
2: Sí.
1: Els cops que he anat.
2: Bueno, jo em havia ficat... Bueno, dins...
3: Ah, depèn del que hagis de fer, si has d'entregar...
1: Dins de la porqueria, vols dir. Ja no havia costat la porqueria.
3: Però a prop, no? No sé.
2: En fi...
1: M'agradaria preguntar-li en Xavi Camps, que precisament feien algun cop havia anat amb ell a alguna visita guiada a l'abocador, que no deixa de ser important també anar a visitar els abocadors.
2: Sí, i tant, és una manera de sensibilitzar.
1: Clar.
3: Per això jo crec que devien anar a veure alguna cosa així, no? Perquè parlem també d'aquests pilons de roba, sí, i totes, sí, aquestes coses, jo vull creure que devien alguna cosa així, no? Sí. Que volia buscar informació per saber, perquè al final dius, ostres, hasta vull saber, la curiositat de dir què feien allà, no?
1: Però que emmalaltir és inevitable la condició humana, no?
4: Sí.
3: Però depèn on vagis, clar, hi ha clar. Possibilitats d'unes coses o unes altres, no? Depèn on te'n mous.
1: Que és una mica...
4: Clar, bueno, però per això l'èxit de la medicina ha sigut guarir totes les malalties que fossin possibles.
1: Però per això la cançó d'en Sabina, torno a la cançó de... Viure com proposava la cançó tampoc és viure.
4: No.
1: Vull dir que evitar coses... Vull que tampoc no el que ens preocupem excessivament de l'antivirus.
3: No.
1: Aquest, i que disquem amb por i que deixem de sortir de casa, per exemple, o que tornem a posar-nos les mascaretes.
4: Això és l'Eva que ho ha dit, que està preocupada.
1: Tu no estàs preocupat?
4: Home, de moment no. De moment ho veig...
3: Jo fins que no sàpiga més coses...
4: De moment ho veig prou controlat, ara això no vol dir res.
2: Jo també.
3: Jo fins que no tinc més informació, no, però que a veure, que hem d'estar alerta, està clar.
2: Sí,
3: jo no ho veig pas.
2: Això sí,
3: no,
2: està alerta.
3: Que no seran dos casos o tres, com deien, sinó que veus que va sumant, que potser seran 40 casos. Res a veure amb el que hem viscut, però dius, bueno...
4: Però que ja està bé que estiguem alertes.
3: No, i tant.
4: Perquè és la clau de l'èxit.
1: Però el que no sé és per què informativament s'està donant tant de bombo.
4: Jo tampoc. Jo tampoc, no, perquè poder tenir molt...
2: Això ho hem de preguntar als periodistes.
4: Sí. Tenim molt recent el tema del...
2: Vull dir, perquè, esclar, són els periodistes, els mitjans...
1: Els locals no,
2: No, jo ja parlo de grans mitjans. Ja. Vull dir, tothom
1: quin
2: està donant
1: ja?
2: Aquest... perquè la societat també té interès
1: per saber. Suposo que si no haguessin passat conèixer. Un Covid al 20, potser no ens hi
2: interessaria tant. Segur que no hi havia
3: tant. Sí, perquè abans passaven coses com l'Ebola i coses així, i se'n va parlar, però no hi havia aquesta psicosi.
4: I també perquè no arribava aquí.
1: Ja, clar. El fet que hagi passat aquí, que tenim la vaixella desembarcat a
4: Canàries. Per cert, molt solidari, el president...
3: De Canàries.
4: Canàries, no sé si és comunitat o no sé què tenen
2: allà. Comunitat autònoma, sí.
4: Pues molt solidari.
2: Sí, molt solidari, molt.
4: I hauran de donar el Nobel de la Pau, com a mínim.
1: No sé si esteu amb ironia o...
4: Home, sí, home, clar. Si haguéssim un parell, se'ls hagués deixat allà al mar i haguéssim...
1: Sí, no? Que tenim aquesta difícil qüestió, no? Que hem de ser més solidaris i més humans, no? I a vegades... No sé, hi ha persones que no sé si tenen gaire humanitat, això a mi sí que em preocupa.
3: Ah, pensem que la Pons fa fer coses a vegades, no?
1: Ja.
3: També?
1: Va,
3: pensem
4: també,
3: això, pensem
4: també,
3: això.
4: També,
1: que no és que no tingui humanitat, sinó que tenia por, no?
3: Jo crec que també.
1: És que la por tampoc no ens pot fer justificar segons quines coses, no. Però bueno. Veus, postapocalíptics, com sempre, jo no ho havia promès, has vist? Ara desinfectarem els micròfons, eh?
4: Ara no, abans i després.
3: Va.
1: Nosaltres ho deixem aquí, tornarem ben puntuals demà dimecres amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt i molt bon dia. Bon dimarts. Adéu-siau.
3: Adéu.
14: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a l'hospital, un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
2: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
1: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer punt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.
4: Bona tarda, com estem? 4 i 3 minuts.
3: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
4: Tarda de núvols i també de possibilitat de tempestes que en algun moment poden arribar a ser fins i tot fortes. Molta atenció, doncs, en aquesta tarda a aquestes tempestes que poden arribar en qualsevol moment, Vinga, obrim nova hora de ràdio, d'FM, de música, de continguts, de proximitat, d'estar al costat dels nostres oients. Amb Bruno Mars, I Just Might. Benvinguts, us parla Toni Guerrero.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Música i ritme ara mateix de Dani Martín recuperant el Carpe Diem.

Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem. I si no esteu en forma, perquè 20 quilòmetres són 20 quilòmetres, doncs fem una mica d'aeròbic. Vinga, va. Fem-hi tots a part nostra i amb doctor Prats. Aeròbic. Aeròbic.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
3: Aquest dissabte 16 de maig, Vilafant torna a ser punt de trobada de la cultura, l'educació i la participació ciutadana.
4: 16a edició de Vilafant Vila Educadora. Una jornada impulsada per l'Ajuntament de Vilafant per compartir experiències, idees i reflexions al voltant de l'educació i la cultura.
3: La cita serà de 10 del matí a 1 del migdia a Palol Sabaldòria, nova ubicació d'aquesta edició.
4: La jornada començarà amb la benvinguda institucional de l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, i la regidora d'Educació, Meritxell Novillo.
3: Tot seguit, xerrada compartida, cultura i educació, amb la participació de professionals que parlaran de la relació entre creativitat, aprenentatge i comunitat.
4: També hi haurà una pausa amb refrigeri i després tallers simultanis per a tots els participants.
3: Un taller de teatre improvisat per potenciar la creativitat i l'expressió.
4: I un espai de reflexió sobre els vincles entre educació i cultura i com l'educació contribueix al món cultural.
3: La jornada acabarà amb una representació de teatre improvisat i la cloenda final.
4: Una proposta oberta a tota la ciutadania per aprendre, participar i construir comunitat.
3: Aquest dissabte 16 de maig us esperem a la 16a edició de Vilafant Vila Educadora.
4: Organitza
3: l'Ajuntament de Vilafant.
5: El Font és un telèfon vell, antic, però sona així de bé de la mà i veu de Ed Sheeran.

Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera Fira Comarcal dels Oficis d'Emergència.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: És ella, és Beyoncé i el seu Break My Soul. 4:25 minuts d'aquesta tarda. De moment sense pluges, però amb molt de núvols.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4 euros amb 99 al quilo. Sempre les millors...

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.

Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar. Vinga, és l'hora de fer un expresso macchiato. Te'n recordes d'aquest èxit de Tommy Cash?

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2, dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
1: T'espero.
0: Són ells, són els Figaflaves, amb una peça que hem ballat i ballat i ballat i ballat i ballat. A la fresca. Diu si

0: Yamata Chin-chan.
1: Art Unit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers, el Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Art Unit presenta Calma.

0: Així sona aquest Volcans, una de les peces de Buhos. Cicle de xerrades drets de les persones grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades drets a les persones grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
0: Estem recopilant algunes peces que, bueno, tenen el seu camí dintre la història musical. Nebulosa es va fer popular amb Zorra.

tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem. Cervesa artesana transfronterera, eh? Trobarem cerveses de la Catalunya Nord i també, naturalment, d'aquí, de tot Catalunya. Ai, si us agrada la cervesa artesana, no us ho perdeu. Aquest 30 de maig a casa nostra, a Vilafant, a la piscina municipal. Feels Like I'm Falling in Love és la cançó, és el tema, és la peça de Coldplay. Amb ells arribem al butlletí de les 5 de la tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes a la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord que ja està tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'atinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Panec, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar. L'escoltem.
2: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: Milers de mestres i professors, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga a tot Catalunya convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Educació xifra el seguiment de vaga en un 32% i USTEC ho eleva fins al 70%. I Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva a la segona prova. Aquest matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febricular. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident, diuen. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 persones en estudi al Gómez Ulla han donat negatiu per segona volta. A Itàlia hi ha un jove de 25 anys sospitós ingressat en un hospital de Roma que va viatjar a l'avió on viatjava la holandesa que finalment va morir. I als Països Baixos hi ha 12 sanitaris aïllats per prevenció després d'un problema en el protocol del tractament de proves. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La conservadora alemanya ho ha dit en un discurs durant una conferència sobre intel·ligència artificial i infants pronunciat a Copenhague, a Dinamarca. I els primers investigats del cas Montoro s'han acollit avui el seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona, un cas pel qual s'investiga, recordem-ho, l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació dels despatx Equipo Económico, fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
6: La teva companyia diària.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Criminal és la cançó i el tema de Dani Fernández que escoltem a les 5 i 7 minuts de la tarda. De moment aquí no plou, eh?
2: Tu t'has quedado dormida en el sofà, culpa

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.

0: actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Banana Beach, Musty Lenao, aquí tens Bel Air is the place.
2: Are you living in the caravan?
3: No, no, no, I'm just here for 2 weeks.
2: Well, well, dogs, joints, guitar, is this a party?
3: No, no, no, I can explain you.
4: Hey!

L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Hello, family, com estem? Com sempre, com cada setmana, ja ho tenim tot preparat per fer la ràpida repassada de les 10 primeres posicions i les novetats de la llista del Top 30 per aquesta setmana. I com sempre, anem per feina i anem a començar parlant de les novetats de la setmana. Aquests nous tracks volen incorporar-se a la llista del Top 30. Què et sembla? Doncs comencem.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat de Joe amb el seu End of Beginning.

cantes, tu m'enganxes, tu m'agrada. Dani Six, novetat que espera el seu torn per formar part de la llista del Top 30. Lo mateix que la següent, Raúl Alejandro. Dando vueltas.

Rau Alejandro, que hi torna dando vueltas. Cap aquí, cap allà, se'n va, se'n ve. I per acabar, tota una sorpresa i una canya musical de Sabrina Carpenter des del seu llarga durada. Compte amb Madonna, el seu Bring Your Love.

0: Nicky Jam, que hi torna a remuntar posicions perquè semblava que se'n anava a pique i torna a començar a muntar i remuntar amb aquest Loco por Verte.
1: Número 9.
0: María Becerra. És el seu Que ganas de comerte.

0: en su cama y sin ropa. Déu-n'hi-do, María Becerra, com va, eh? És el Ganes de comerte. El seu track en el lloc número 9 de la llista.
1: Número 8.
0: Es diu 22, el meu àngel.

0: El meu àngel, el meu amor. La cosa continua calentona.
1: Número 8.

0: està número 1 de la llista i allà baixen, es col·loquen en aquesta posició número 7. I continuem cap al lloc número 6 per més ganya i més música.
1: Número 6.
0: We Sound, el 5 estrelles.

0: I això ens deixa les portes al lloc número 2 de la llista. I és aquest que sona.
1: Número 2.
0: Por un pendejo. Manuel Turizo.

0: ese trozo de pendejo. Manuel Turizo, que ens parla del pendejo i es col·loca en el lloc número 2 després de 12 setmanes. I és el moment clau, el moment del nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sona Ni Borracho. Que pedo.

0: canaris no cessa.
1: Aquest és el nostre número 1 per aquesta setmana. Que pedo! 8 setmanes de la llista, remuntant des del 2 fins al número 1. I fins aquí la repassada puntual que fem de la llista del Top 30, eh? Que espero el dimecres al vespre d'ençà a les 9 fins a les 11 per repassar la llista completa. Fins a llavors, a passeu!
2: Gràcies, Lluís Guerrero, per aquest avançament d'aquest Top 30 que tindrem dimecres a la nit de 8 a 11 i el proper diumenge de 8 a 10 del vespre.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.
2: Ara sí que ja plou a casa nostra Vilafant, hem escoltat Llamps i Trons. Ja ens havien anunciat que les pròximes hores seran de tempestes. Entra en mi realitat, Chenoa.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
2: Bob Sinclair, Chiesa, han fet possible aquesta peça dinàmica, forta, moguda, I Can Wait.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Vinga, una mica d'entrenament, que arriba l'estiu, tothom voldrà anar a la platja, sortir a passejar per la Costa Brava, sí, tapita, ja m'enteneu, hem d'estar en forma. Training season, Dua Lipa.

0: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!
1: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
2: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
1: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
2: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
0: Música, ritme de Benson Bond, Mystical, Magical. 11 minuts. I després d'aquesta cançó només faltaran 11 minuts per les 6. Ara falten 13 minutets per les 6.

Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera Fira Comarcal dels Oficis d'Emergència. T'hi esperem!

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ara sí, estem a falta de només 7 minuts per les 6 de la tarda, en aquesta tarda de pluges. Bé, no cau aquelles tempestes fortes. L'altre dia ningú va avisar de res i va caure un ruixat impressionant. Ara fa 2 o 3 dies. En canvi, ara que ens han donat avisos, de moment no està ploguent gairebé gens ni mica, una mica de res. El temps és boig. Antonio Carmona, más de lo que te quiero.

Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem! I amb la superestrella d'Aitana arribarem al butlletí de les 6 de la tarda. Una pausa de 3 minuts per la informació. Tornarem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. 11 persones han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero de Poblenou, Barcelona, una de les quals es troba en estat greu i l'altra menys greu i han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El cap d'unitat d'intervenció dels bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. Ha confirmat que el pis que ha explotat i dos més han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. L'edifici s'ha quedat sense llum i aigua. S'està valorant si els residents de la finca tornen al seu domicili sense els serveis bàsics o són rellotjats de manera provisional en d'altres habitatges. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirona a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt els últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
1: I el Tribunal Suprem fixa doctrina sobre els interins i rebutja fer-los fixos per l'abús de la temporalitat, argumentant que sense superar un procés subjecte a principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es vulneraria la Constitució i s'impediria l'accés a l'ocupació pública d'altres ciutadans. El Suprem no només obre la porta a fer-los fixos un cop hagin aprovat el procés de redacció perquè s'hagin quedat sense plaça, això sí, per manca d'oferta. I hem sabut que el consum de contingut en català a les xarxes socials es va disparar el 2025 amb un 71% més de visualitzacions a Instagram, TikTok i YouTube que l'any anterior, segons l'informe Lista elaborat per Accent Obert i La Fera. L'increment s'explica sobretot per un creixement del 31% en les publicacions. Els continguts més vistos són estil de vida, amb un 21% del total, seguit del de societat i també el d'humor. I l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat a la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum.
3: Torna als escenaris Maluma amb Arcángel i NTG i aquest tema, Botero.

Aquesta és una versió nova d'una vella cançó. Aquesta peça, segurament, si tens una certa edat, la recuperaràs de seguida a la memòria. Però ara, J Balvin, Amber Mark, Steve Ball i Travis Baker han fet aquest Jump amb una nova cançó en aquest 2026.

Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgema 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Oh yeah, baby. Qué rico huele. Pero más rico tú estás.
5: La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Amb ells els agrada una música, amb elles els agrada una altra música, però nosaltres, aquí a Ràdio Vilafant, ho tenim

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Veu inconfusible la de Nil Moliner des del Nexo 01. Me acuerdo de ti.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Artunit presenta l'obra de teatre Calma. El dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Les Mèlies de Vilafant. Entrada 5 euros. Entrades de taquilla o bé trucant al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al cap dels enginyers de Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb el suport de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Recordeu, dissabte 23 de maig, 6:45 de la tarda, Artunit presenta Calma.

0: elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
1: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
2: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa, Jordi Fortià.
2: Han creat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
2: L'OMS alerta que hi haurà més casos, però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
4: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
0: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
2: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els nou restants estan en estat lleu per la inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
2: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
5: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
0: I en esport, Janire Gallut, aquest vespre derbi català a la Lliga CB.
6: A les 8 i a Fontejau es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. També en bàsquet, Jan Vesely ha anunciat que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: tenim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps, amb el pla Inuncat activat avui per les tempestes d'aquesta tarda i pluges intenses a Montserrat, al Vallès i Barcelona. Luismi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, també amb especial atenció amb aquestes tempestes. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs sí, la veritat és que aquesta pluja ens està complicant la jornada. Per exemple, en general, la majoria d'entrades i sortides de Barcelona van molt carregades, més del que seria habitual a aquesta hora de la tarda, i vies com, per exemple, la C58 o la C33 a l'extrem nord de Barcelona van especialment plenes. La C58, de fet, a l'inici, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha basals de la via, per tant, molta prudència. Hi ha retencions destacades, com et deia, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Però també a l'extrem sud de Barcelona, les principals vies van molt plenes, més del que tocaria, per exemple, l'autopista del Garraf, de 32, amb retencions destacades entre Viladecans, Sant Boi de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. A més, tenim una incidència important. És aquest accident que s'ha produït, de fet, ja fa estona, a la Fogars de la Selva, autopista AP7. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. De fet, passen pel Boral, els tres carrils oficials estan tallats. Això provoca una cua amb molta tensió de més de 12 quilòmetres. Per tant, molts problemes, una zona a evitar si encara es pot, aquests 12 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Això passa a la P7, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
4: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ratios i que els Mossos no entrin als instituts.
3: La protesta ha acabat a la plaça de Sant Jaume. Esther Minguell.
5: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
6: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
5: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
3: Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé.
8: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa a la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
9: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè només ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
10: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans i cada vegada tenim menys recolzament.
11: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
12: Nosaltres som la renta del sistema educatiu.
8: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
3: Doncs el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
13: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
14: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
3: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
0: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
1: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
4: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
3: El president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òndius. Maite Polo.
15: La crisi sanitària pel brot de l'Òndius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
16: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
15: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òndius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
3: Ferits, dos d'ells greus en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou a Barcelona.
4: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament, volíem dir, amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que han tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, que Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. Enfront de l'immoble on s'ha produït l'explosió hi ha la Fundació Pere Relats, que té una residència d'avis i un centre de dia i que té tots els ocupants tancats a l'interior per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital la Vall d'Hebron. Els nou restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
3: I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
3: I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
4: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
3: Jordi Casino.
17: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
18: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
17: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
3: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona, Jordi Palau.
19: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
20: La nostra professió és una professió que, amb el tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
19: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
3: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
21: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. L'Olena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
22: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
21: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
3: Més coses, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en altres objectes com polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
5: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
6: A mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió sobretot això entre els ajuntaments propers d'Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
5: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro.
7: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
23: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
7: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontejau es veuen les cares al bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
3: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes.

0: és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
1: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
2: També en bàsquet, Jan Bé se li ha anunciat que es retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, notícia d'última hora perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa. També ha recordat els 66 títols que ha guanyat amb el club amb ell al capdavant, reafirmant que tot ho fa pels socis.
3: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: A Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
4: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
2: Encara primer Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troben descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera, i el Girona juga dijous després de sumar un punt ahir al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani.
5: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
6: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 12 de maig tens la costella de porc Carrefour El Mercado a un preu imbatible de 4,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
7: La publicitat més directa és, sense dubte, la...

0: publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ruta 66.
2: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90.
4: Bona tarda, són 8:15.
5: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Jordi Fortià.
6: Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
7: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
4: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
6: L'OMS alerta que hi haurà més casos però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
8: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
4: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou a Barcelona.
6: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
4: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
6: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
9: But I think you also get a sense.
10: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
9: And I think if you have that feeling, you should shut up.
4: I en esport, Janire Gallut, aquest vespre derbi català a la Lliga CB.
11: A les 8 i a Fontdejou es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. I també en bàsquet, Jan Bé se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
12: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: cobrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb el pla Inuncat activat per les tempestes d'aquesta tarda, en especial a Montserrat i també al Vallès. Lluís Mi Pérez,
1: bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i com està afectant la pluja en aquesta xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sembla que, si més no, aquesta pluja ha marxat del que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, i això ha ajudat que aquesta zona, que anava bastant carregada, de mica en mica anés millorant. És cert que encara trobarem aturades o, en general, més volum de trànsit del que seria habitual a aquesta hora de la tarda, però, com et deia, parlem d'una millora, i a més important és que no tenim constància de cap gran incidència que ens afecti en aquesta àrea metropolitana. En canvi, molta atenció, també ho comentàvem anteriorment, a aquest accident a l'autopista AP7, al tram de Fogars de la Selva. Només hi ha un carril obert en sentit nord. De fet, els vehicles passen pel voral de la via. De fet, el carril obert és el voral de l'autopista AP7 a Fogars de la Selva en sentit nord. La cua ja arriba als 14 quilòmetres. Per tant, com et comentava també anteriorment, si podeu evitar aquesta zona, molt millor. 14 quilòmetres i, a més, de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva a l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
4: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts.
0: La protesta acabat a la plaça de Sant Jaume, Esther Minguell.
5: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
6: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
5: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé.
8: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
9: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè el que ens faltava la setmana passada és descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
10: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans i cada vegada tenim menys recolzament.
11: Només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
12: D'altres són la renta del sistema educatiu. Portem anys de desinversió.
8: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
13: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Bustec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
14: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
15: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i per tant legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
16: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
4: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament, des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òmnius. Maite Polo.
17: La crisi sanitària pel brot de l'Òmnius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
18: En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
17: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òmnius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
4: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona i estan treballant juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que ha tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat ha quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades.
19: Sí, bé, s'ha produït una explosió en un pis del carrer Venero. En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i ha sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent interrogades o consultades pel CUESP per si calgués o no reallotjar-les, doncs veure si tenen possibilitat o no d'allotjament. Ara mateix l'explosió ha produït un incendi i ara mateix està totalment extingit. En quan acabem de ventilar farem una avaluació estructural de l'edifici. A priori sembla que no hi ha hagut afectació generalitzada, però com a mínim el pis i el pis del costat doncs han quedat en condicions no habitables.
4: També s'ha hagut de confinar una residència d'avis per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
0: I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
4: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. Un nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
0: Jordi Casino.
20: Després del seu pas en primera volta ara fa 2 mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
21: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
20: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Un ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona.
1: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
2: La nostra professió és una professió que, amb el tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és de que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
1: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
0: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
22: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
23: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
22: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia de l'entitat ecologista GPEC. Demanen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La Nova Ràdio, David Fernández.
24: Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GPEC, diu que avui és un dia històric.
25: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo, 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GPEC pugui presentar això.
24: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al CaixaForum. David Navarro.
26: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
27: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
26: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontajau es veuran les cares al bàsquet Girona i al Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
3: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar acabar entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
4: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
3: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontajau.
2: També en bàsquet, Jan Bessel ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot xec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa.
5: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: I a Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. I el gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El sentim.
6: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també, jo crec que és un bon acord per totes les parts.
7: No, also the last days,
6: també
7: they show me that I'm here,
6: els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
2: Encara primera, Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera. Manuel González, del tècnic blanquiblau.
8: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara cap pitjor resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
2: I acabem amb handbol, perquè el Barça s'enfrontarà a l'Alborca a la semifinal de la final a 4 de la Champions masculina.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot el que toco sembla que se'ns...
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
8: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
9: Ruta 66.
10: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts...

Mr. E's Beautiful Blues, fotudament bonic. Des de l'àlbum Daisies of the Galaxy, Eels, al 2000. It's a Beautiful Day. Aquesta és la connexió bonica, radiant amb els YouTube, un hit emocional del All You Can't Leave Behind, tot el que no podem deixar enrere, al 2000, YouTube.

We Were Beautiful, érem meravellosos, preciosos, els Belle and Sebastian, en moment incombustible del disc How to Solve Our Human Problems, com solucionar els nostres problemes humans. En directe us presentem els meus amics de Charlatans des de l'àlbum As and As Only, nosaltres i només nosaltres, el 1999, de Charlatans.

Right, Lloyd Cole, Beautiful City, una ciutat bonica, amb els Commotions a 1984, des de l'àlbum Rattlesnakes. I aquí ens arriben des de Liverpool, Shaq. Beautiful, bonic tema, inspirat a la banda de Liverpool. En 1999 ens presentaven el seu fabulós tercer àlbum, Shaq.

Beautiful. Beautiful James, el tema dedicat al James, els Placebo, al 2022, el tema extret de l'àlbum Never Let Me Go, No Ho Deixem Anar. Continuem amb aquesta connexió beautiful, how beautiful, how beautiful you are. No tot és tan maco i bonic com sembla. A vegades l'odi s'amaga darrere d'un somriure. Aquest és el tema de Cure, des de l'àlbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 1987, The Cure.

The Cure, You're Still Beautiful, malgrat tot la bellesa psicodèlica no passa. Aquest és un moment incombustible del disc Afternoon, Good Gold Afternoon Fix, una tarda daurada a Austràlia a 1990 amb The Church. Continuem amb la psicodèlia, aquesta psicodèlia bonica des de Califòrnia amb White Fence, la tanca blanca formada amb Tim Presley, i al capdavant ens presenten Orange aquest 2026, White Fence.

Another Beautiful Day, en companyia de l'australiana Courtney Barnett. Un altre dia meravellós, aquest 2026 ens presenta el seu quart àlbum, Creature of Habit. Continuem amb aquesta connexió bonica, maca, preciosa amb John Lennon des de l'àlbum Imagine 1980. Aquest és el tema dedicat al seu fill Sean, un noi preciós, beautiful boy.

Yeah, I feel beautiful. Ens sentim meravellosament bé, bonic, aquest tema, aquesta joia extreta del Jewels for Sophia amb Robin Hitchcock a 1999. I abans d'arribar al final, aquí tenim el bonic món del Nick Cave and the Bad Seeds al 2004 des del seu àlbum Avatar Blues.

There She Goes, My Beautiful World, allà va el meu món meravellós, preciós, més enllà d'una vida ordinària, amb Nick Cave i les llavors, les males llavors. Fins aquí podem arribar amb aquesta connexió bonica, preciosa, meravellosa. Tanquem amb un tema al final dur, ràpid i vell amb ve alta, com aquest tema del Cinerama. Ens acomiadem amb el David Gage amb This is Cinerama. Baba Boom, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good.

0: Flecky.
1: Sí, soc DJ Flecky i arrenquem 2 hores de molt bona música seleccionada per tu. Avui amb Mica de Remember, temes especials i també connexió amb els nostres DJs col·laboradors. Avui la gent de MSK Màquina en sessió. 2 hores de festival aquí en el Ruïna Mills de l'Enzana. Anem a liar la família a ballar la millor música.
0: Rhythm is a dance.
1: Som-hi, comencem i molta canya.
2: Nos vamos de fiesta.
3: De fiesta.
2: Te subes.
3: Te subes.

Segona creació, Plastic Paisa, Los Niños del Parque, des d'Itàlia, peça del 97. Avui, família, recordant clàssics de la música dance. Aquests clàssics que tenim una mica oblidats. Què et sembla si avui en recuperem uns quants? Vinga, més records. Una peça que m'encanta. Viatge cap al 98 amb aquesta d'Aquaplex Meets Jam Project. Breakness. Espectacular. Pell de gallina. A veure si en a tu te porta bons records.

Sí senyor, espectacular aquesta creació. Aquaplex Meds Jam Project. Breakness. Una producció d'Andreas Kramer i Faris Al a Sony, amb la veu de Riyad Moore. Espectacular. Sí, família, avui Rhythm is Angel especials. Bons records.

Som i família, més produccions històriques, grans records, grans temes que formen part de la història de la música de ball. Avui anem per aquests estils del record i gaudirem d'aquesta meravella de Jacot. Boop Express. Espectacular. Música de casa nostra.

aquesta meravella que sonava el 1999. Producció de Jacot. El seu nom real, Oriol Crespo. També col·laborada Ricardo Vázquez i també Xavi BSN. En aquelles èpoques tan bones teníem aquests grans productors aquí de casa fent produccions espectaculars com aquesta. Avui recordant aquestes meravelles de temes, en aquí en el Ruïda Mix de Danger. Som-hi, pugem una mica els BPMs. Amb aquest bon clàssic, sí senyors. Una mica de so, Hard Trance del 94. El gran clàssic de Legend B. Lost is Love. Tamarro.

0: arriba la nostra connexió amb la gent de MSK Màquina. Això vol dir que la màquina, la festa està assegurada.
1: Ok, roll the drums. Ok, roll the drums.
2: Estàs connectat amb DJ Flecky.
3: Coming up strong with some hardcore power.
0: Recuerda que puedes seguirnos a través de la red social Facebook. Y también descargarte el podcast del programa a través de iVoox. Búscanos como Rhythm is a Dancer.

una altra aquí de casa nostra. The Bastards i Lia Jensen. Un altre tema que això arrasarà les peces de ball. Bé, de fet ja ho està fent. Everything, yeah. Màquina actual de casa.

Música, màquina d'aquí, de casa nostra. Sí, família, saps de ruïda, mills, a dents, festa assegurada. Soc DJ Flecky. Com m'agrada fer-te ballar amb això.

Dígase familia hardcore actual. Aquí tens a Helen Frey amb aquest Polizai, aquesta versió actual d'un

Sánchez, el Ruida Meets the Dancer, festa de les bones. I vinga, més hardcore, més canya. Canya amb aquesta combinació Insta i Radium. How will be nine? Canya de la bona.

点。

I som, família, últim tema, això, tanquem la festa amb aquesta peça de Mango Maniacs, Hit the Flow. Tema de l'any 2001.

2001. Doncs res més, la setmana que ve hi tornarem a ser-hi. Mateix dia, mateixa hora, tornem a liar un bon festival. Moltes gràcies, família, per seguir-nos. Recorda que tens el nostre podcast a través d'iVox. Et pots gaudir a qualsevol moment del dia. Una abraçada amb molt de petonets.

And now for my next number, I'd like to return to

0: per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més amb una temporada més, temporada 13. Arribem a l'edició 463 de Hot Dance 80. I amb ella, doncs, començarem el programa fent un repàs a la història de l'Italo Dance. L'estiu del 2022 ens va deixar Olivia Newton-John i farem un repàs a la seva discografia. I tal com vàrem dir al final de la temporada 12, la temporada 13 hi haurà megamixos que sonaran a Hot Dance 80. Hem estat parlant, a veure si el teníem de fer cada 15 dies, un cop al mes. Els megamixos de Hot Dance 80 els farem un cop al mes. Això és el teu programa de dècades anteriors. Això és Hot Dance 80.

Sabrina Salerno va néixer a Gènova el 15 de març del 1968. Després de queixes sense pare que va abandonar la família, inclús abans de que Sabrina naixés, va viure dels 5 als 14 anys a San Remo amb els seus avis. Al tornar a Gènova, mentre estudiava a l'escola de secundària d'idiomes Cesare Pavese, va participar en un concurs de bellesa i primer guanyà el títol de Miss Lido i després el de Miss Ligúria. Coneguda durant el concurs de bellesa per la talentosa exploradora Gian Piero Mencion, va fer el seu debut a la televisió el 1984. I la primera cançó que va fer popular la Sabrina va ser el Sexy Girl.

Aquesta cançó va ser produïda per Claudio Cecchetto i ràpidament va pujar les llistes de vendes italianes i alemanyes, i que seria escollida com a tema musical per al Festival Bar del 1986. Arran d'aquesta cançó que va triomfar, de la Sabrina, va editar el seu primer àlbum i va aconseguir un èxit amb això.

A Espanya on va saltar la fama després de la seva actuació del 1987 amb el programa 1, 2, 3, Responde otra vez, dirigit pel Chicho Ibáñez Serrador, va causar un gran escàndol de proporció nacional quan durant la gala de nit de Nadal del mateix any de Televisió Espanyola, un dels prits de Sabrina va sortir de l'escot, moment que fou, a més, vist i comentat durant setmanes per milions d'espectadors. Més endavant s'ha sabut que aquella actuació havia estat enregistrada setmanes abans i que el responsable de la gravació, Hugo Steuben, va ensenyar al mànager de Sabrina dient-li que aquelles tomes no apareixerien al muntatge final. La popularitat aconseguida per la cantant va aconseguir cotes internacionals. Inclús a Prince li va oferir col·laborar amb ella.

ja amb major pressupost, el senzill que estem escoltant, All of Me, el 1989, va tenir una bona acollida i es va ubicar en bons llocs. All of Me va comptar amb una ambiciosa producció de Stoyken and Waterman, els més aclamats productors de finals dels anys 80, que havien llançat a la fama Kylie Minogue, Rick Astley, i havien contribuït al rellançament de Donna Summer, i el grup van anar amb

Olivia Newton-John va néixer a Cambridge el 26 de setembre del 48, Santa Bàrbara. Ens va deixar el 8 d'agost del 22. Fou cantant, actriu i activista britano-australià.

la pel·lícula Gris al costat de John Travolta. Va ser un dels seus grans èxits. Estem escoltant Summer Nights de la banda sonora de Gris. Això és un especial dedicat a l'Olivia Newton-John.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors. Això és la banda sonora de Xanadu, amb la que cantava Olivia Newton-John al costat de l'Electric Light Orchestra.

una dona que ens ha deixat massa d'hora. L'Olivia Newton-John. En aquesta ocasió, seguim amb la banda sonora de Xanadu, al costat, però, de John Cliff Richard.

Així començava la història. La història dels mixos al nostre país. I mai millor dit, perquè va ser a Catalunya on va començar la història dels mixos. Us el presentem. Ell és Raúl Orellana. Un jove d'arrels andaluses que va venir d'Andalusia a Barcelona a ser el discjòquei d'Estudi 54. Va agafar els dos plats i va començar i va enregistrar una sessió. No és un megamix, és un mix. Ho tenim de tenir molt clar. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Doncs bé, a partir d'aquesta temporada número 13 que encetem avui, un cop al mes escoltarem megamixos dels anys 80 i 90. I no podíem començar la sessió dels mixos que amb un altre treball que Estudi 54 coneix.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Després d'escoltar la història de l'Italo Dance i el monogràfic de l'Olivia Newton-John, perquè ens va deixar a l'agost del 2022, hem escoltat la primera, diguem-ne, secció dedicada al Hot Mix.

Benvinguts a la temporada 13 de Hot Dance 80. I és que ja portem uns quants programes a sobre. I cada temporada intentem ampliar més territori.

teu programa Hot Dance 80. Això és Here Comes the Rain Again, un dels èxits de Dave Stewart i Annie Lennox, la formació Eurythmics. I és que hi ha quelcom més a la seva vida musical, els dolços somnis, Sweet Dreams.

als anys 80 es punxava molt tipus de música a les pistes de ball. Al 90 es punxaven moltes versions dels 80, però als anys 80 es feien coses, bueno, no ni 80, 1975. I és que ja fa 47 anys que va sortir aquesta cançó al mercat discogràfic. Ells són els Dancy C. I això és I'm Not In Love. I és que, com hem dit sempre, els lents els reivindiquem a les pistes de ball.

La música que sonava a les pistes de ball en dècades anteriors és la que és la principal protagonista al teu programa Dance Hot Dance 80. Ella és Billy Ocean.

Ja és que a Hot Dance 80 et punxem clàssics i temes no tan coneguts. Ja és que volem que tinguis cultura musical. Aquesta la vàrem avorrir en el seu moment, però ara, uns anys més tard, te l'escoltem tranquil·lament. I és que els jockeys punxaven moltíssim tant aquesta cançó com la de la Sabrina, el Boys Boys, que han fet avui l'especial de l'Italo Dance. Recordant la nova edició de Hot Dance 80, el Tarzan Boy de Baltimore.

és que les pistes de ball es punxava de tot, com la música de Baltimore o la música de la Donna Summer. Ella treballa pels calés. Que estrany, que sí, no treballem pels calés. Només treballem per passar 8 hores fora de casa. She Works Hard for the Money és la música de la Donna Summer, la que va ser la reina de les discos als estius. Donna Summer.

13 temporades al vostre costat. I cada vegada sonant a més emissores arreu de Catalunya. Benvinguts als oients de tota la vida i benvinguts als nous oients. Això és Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors.

I es va acabant l'hora de Hot Dance 80, la teva sintonia preferida. La música de Men With Four Hats, de Septy Dance, li dona pas a Herbie Hancock, que acabarà amb el seu rocky. Senyors, senyores, volguts oients, Hot Dance 80 arriba a la fi de la seva missió en el dia d'avui. Serà fins la propera setmana. I és que aquesta era una sintonia que utilitzàvem als anys 80 per acomiadar les emissores de ràdio. I és que les emissores de ràdio tancaven a les 10 de la nit. La que arribava més lluny arribava a les 12 de la nit. I després arrencaven a les 6, les 8 del matí. No com ara, que funcionen les 24 hores. Bé, doncs, serà fins la propera edició de Hot Dance 80. Espero que us hagi agradat i jo espero estar amb vosaltres la propera edició. Adéu-siau.

Escoltes ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo, sí, i rebre'l.
3: No, però el pots treure?
2: No, és divertit un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
3: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
2: Home, i tant.
3: Igual la Sergi ens tirant cors i fueguitos i demanem més il·lusió.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

Una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.